0: 12 i 10, escolteu el que t'hi jugues, a SER Catalunya fins a les 2 del migdia. D'aquí a una hora i mitja, Nil, el Barça depositarà el trofeu de campió de Lliga i també de campió de la Supercopa al Museu del Club.
1: Al Museu, a partir de 2:15, Juste, Hansi Flick i Ronald Araujo farà l'entrega del títol de Lliga i de la Supercopa al Museu del Club. I a les 2, renovació de Hansi Flick en un acte privat que es farà al despatx del president Laporta. Per tant, es confirmarà aquesta renovació de Hansi Flick.
0: Per tant, avui, a 2:15, 1:30, el president, entrenador i capità deixaran ja els trofeus de campions de Lliga i Supercopa al Museu del Club i després ja oficial es formalitzarà la renovació de Hansi Flick. I abans de parlar de Lewandowski i del seu comiat, el Nil Solà acostuma a entrar a l'estudi i així en veu baixa xiu-xiueja a l'orella.
2: És una paraula molt maca, xiu-xiueja.
0: Alguna noticieta. Sempre porta alguna cosa a la butxaca.
2: Una coseta.
0: Alguna cosa a la butxaca.
2: Què tens avui?
0: De què va estar especialment pendent ahir Hansi Flick, a part del partit, òbviament, i va quedar gratament sorprès?
1: D'un jugador del Betis, que precisament agrada molt a Flaky, que de fet Flaky em va preguntar per ell abans del partit. Abde, ahir Flick estava molt atent al rendiment d'Abde, és veritat que no era d'entrada molt fan de poder fitxar Abde fa unes setmanes, la situació és aquesta, així explica, però ahir va quedar molt i molt satisfet amb el rendiment d'Abde, a qui va estar molt i molt atent, que va portar de bòlit durant una bona estona a Jules Koundé, que li va forçar la targeta groga, per tant, atents també al futur d'Abde, recordem que el Barça ha de fitxar una extrema esquerra i el Barça té el 20% dels drets del futbolista, si no vaig equivocat, per tant, ahir Flick atent i sorprenentment content amb el rendiment d'Abde.
0: Té una clàusula de 70 milions d'euros. Sí. Abde, s'han interessat per ell equips de la Premier. El Barça només té un 20%,
1: només té un 20%
0: del jugador.
1: Només té un 20%. És veritat que també aquí hi ha l'altra part, que si el Barça fes el pas endavant, el jugador també ha de veure si vol o no, perquè és veritat que busca continuïtat, però ahir Flick va quedar molt content amb Abde, clàusula de 70 milions. El Barça té el 20% del futbolista i un dels altres que s'ha d'estar molt atent. Avui, precisament, parlant amb gent de l'entorn de Betis, explicava que la frase que fan servir allà és que va volant.
0: Abde. No, ha crescut com a jugador. A mi ja m'agradava el Barça.
2: Sí,
0: i té aquest punt de carrer que sí, m'encanta. O sigui, Abde, a més, ja he explicat algunes anècdotes que em van explicar quan estava al Barça.
1: Ha madurat,
0: és boníssim.
1: 9 gols i 8 assistències aquesta temporada de Lliga.
2: Aquest any 14 gols, 13 assistències entre totes les competicions, de les quals, com diu el Nil, 9 gols a la Lliga, 9 assistències, ha crescut, ha fet una gran temporada. I el Barça, que busca en aquest càsting d'aquest doble davanter que ha de fitxar, el nou i el jugador de banda, doncs em semblaria una opció a tenir en compte.
0: Sí, veurem què és el que passa. El que expliquem al que t'hi jugues és que Hansi Flick ahir va estar pendent d'Abde.
2: Tampoc va ser un gran partit d'Abde.
0: I va acabar gratament sorprès.
1: Va quedar gratament sorprès.
0: Sí, però els entrenadors entenc que a vegades veuen coses que nosaltres no veiem.
1: Totalment, el perfil que vol per l'extrem esquerre és un jugador agressiu, que vagi endavant, que te treballi, que sigui vertical, i si algú té aquestes característiques, doncs és Abde.
0: La notícia és aquesta. A partir d'aquí veurem què és el que passa. El que ens toca és analitzar. Tu el fitxaries, Abde?
2: Jo, home, depenent del preu, però em sembla que sí, per què no? És un jugador que més tindria ganes, vindria amb fam, té marge de creixement. Si a Flick li agrada, el beneïm.
0: Mira, ja que ha estat puntual i ja s'asseu a la seva cadira, Àlex Delmas, què tal, com estàs?
3: Bon dia, què tal? Molt bé. Sobre Abde, jo fa algunes setmanes que vaig dir que em sembla un perfil molt interessant, però per moltes coses. És a dir, el Barça entenem que ha de destinar tots els esforços al que seria el relleu de Lewandowski, no? Aquest davanter que ha de ser un primer espasa. Per tant, veurem el que li queda per al segon davanter, no? Però em sembla que per un segon davanter, per un davanter que no ha de venir a ser titular a priori, que t'ha de poder ocupar les dues bandes, que ha de ser, sobretot, jo crec que és molt important que sigui un bon regatejador, perquè el Barça ara mateix només té la menja mal com a bon regatejador, Abde compleix totes aquestes característiques. Per tant, a mi em semblaria bé, jo fa algunes setmanes que deixo caure el seu nom, no només hi ha ell, però entenc que compliria tots aquests paràmetres.
0: L'Àlex Delmas ja està assegut a la taula, sí, a la seva cadira. Els altres tertulians també han estat puntuals. El que passa és que el Jofre ha vingut al bar i ha anat de bar en bar a buscar cafès i ja torna a estar aquí als estudis de Barcelona.
2: Passa allò que queda una cadira buida i que són dos, ni ell...
0: Perquè un és el Jofre i l'altre és el Moixé Hurtado, que ha entrat somrient perquè, clar, ens catxondejàvem d'ell quan deia allò de que l'Espanyol acabaria a Europa. Exacte. I a l'última jornada resulta que l'Espanyol està salvat i té opcions d'anar a Europa. El futbol està boig.
2: Ja ho va dir.
4: Crits de Robert Lewandowski, s'assenyala l'escut, dona les gràcies. canta el Camp Nou en honor al seu killer, al seu nou, al seu golejador de la Reconquesta. Arrenca el partit. Rafinha preparat per picar la falta frontal de l'àrea, és perillosa per l'11 blaugrana. I va Rafinha, pica Rafinha, gol! Rafinha ha anat al curt i ha agafat a contrapeu Álvaro Valle.
5: Marcó el campeón, marcó capital. Marcó Rafinha, marcó el Barça.
4: Mira que recupera la pilota Rafinha frontal de l'àrea.
5: Ui, que error del Betis, balón para Rafinha, Rafinha a la media luna, le va a pegar Rafinha, gol. Gol, gol, gol, gol, gol.
4: Gol de Rafinha, que fa el segon del Barça.
5: Oh, capital, quiere acabar la temporada por todo lo alto, el error grosero del Betis. Vigolea el capital, vigolea el Barça.
4: Cancelo.
5: Su última aparición en el Camp Nou, veremos qué le depara el futuro. Lo celebra el portugués, que saborea el momento, manos al oído.
4: Al minut 74 de partit, Barça 3, Betis 1.
0: O capità Rafinha, Flaqui, que va fer dos gols. Per cert, que tu sempre dius a Rafinha o capità, i a Fermín, el soldadito de Flick, vas escoltar divendres que li agrada, que li diguis el soldadito de Flick.
2: Doncs ho celebrem. Sort que no va dir que no li agradava, perquè l'haguéssim hagut de canviar ràpid.
6: Exclusiva, per certo. Epa! Please don't go! Please don't go! Abbiamo l'exclusiva, molto importante. Il Barça planteggiandosi la repescazione di Abde. Il futbolista del Barcellona, Betis, una 20% del Barcellona. E il Barcellona può repescare Abde, il futbolista del Betis, 20% del Barça. Please don't go! Esclusiva mondiale!
0: Sì, mondiale. Jo s'està pixant.
2: Mondiale.
0: Va, mondiale. La notícia mondiale, del mondiale. Partit més enllà de la victòria, que ara analitzarem, del Barça contra el Betis. 3-1, amb dos gols de Rafinha, un de Cancelo, el del Betis de Isco de penal. Ho heu escoltat al muntatge del William, la narració del Flac i del Santi Ovalle. La notícia, el protagonista va ser Robert Lewandowski.
1: Sí, la protagonista va ser Robert Lewandowski.
0: Ara no sabia, has tingut una desconnexió mental,
1: no, ara, ara no sabia si estava esperant. Exclusiva. No sabia si estava esperant que Jofre valorés a Lewandowski. Un Lewandowski que...
0: Aquest moment de Abde és boníssim. Sí, posa, que m'encanta.
2: No recordava que allargava tant el Puig.
7: Sí, sí, sí. No sé si parla molt bé.
0: Sí, sí, sí,
7: el millor moment de Abde queda.
1: Pensava que li preguntaves a Àlex Almas.
0: No, però Lewandowski. És un tio molt natural, que te parla tal com raja.
2: Home, fa poc li van dir que sortia de l'entrenament del Betis el dia que va dir, sí, tot el pollastre, sí, sí, de la Copa Afri, i van dir, sí, oi, que al final eres campió. Ah, sí?
1: Mira, però, precis, la mateixa inconsciència segurament que té quan juga, i li va bastant bé. Robert Lewandowski, clar protagonista d'ahir al Camp Nou, durant el partit no, segurament no va poder brillar i ens vam quedar sense l'últim Lewandowski del senyor Flaquer, però després del partit va estar bé i va reconèixer que una vegada culer, sempre culer.
8: Ha sido un honor jugar por este club. Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo que he hecho y todo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevar al Barcelona en mi corazón. Muchas gracias a vosotros, afición. Una vez cooler, siempre cooler.
0: Va, que ja sé que us està passant a tots.
2: A tots
0: que
2: passa,
0: després escoltarem el Bermúdez.
9: Sí. Ah. He preparado de carto. Carto de comiata de mi para los culos.
1: Robert Lewandowski, que ahir s'acomiadava, en el comunicat va fer una frase que ha agradat molt, dient que ha tornat o retornat al Barça on li pertocava, una frase que ja va dir en el dia de la seva arribada.
10: Soy consciente que es el momento de que el Barça vuelva a ser el club ganador que siempre ha sido históricamente. Por eso estoy aquí, para ayudar a devolver al club al lugar donde se merece, ganando el máximo de títulos posibles.
1: Aquest era Robert Lewandowski en el comunicat que va fer el Barça en la primera entrevista que va fer com a jugador blaugrana. Després del partit, evidentment, també li van preguntar a Hansi Flick què és el que ha de tenir el nou que vingui per substituir Lewandowski.
11: From everything. You know, it's easy to say ha de tenir de tot, tot i que sigui molt fàcil dir-ho des d'aquí. En Robert és un jugador molt especial, ha estat el millor davanter del món els últims 10 o 15 anys, i no és fàcil trobar algú com ell. Crec que qui vingui haurà de tenir la nostra filosofia, haurà d'estar connectat amb l'equip, però sobretot ha de marcar gols, perquè al final és la feina del nou. Això és el que volem, però això ja és feina de Deco.
12: Yeah, it's all about scoring goals, and this is what we are looking for, and it's Deco's job.
1: No serà fàcil, deia Hansi Flick, però el que està clar que en aquesta química que hi ha en el binomi Deco-Hansi Flick, tothom té molt clar què és el que volen com a davanter.
12: Now we have clear how we want to do it. So
11: tenim clares les nostres prioritats, com ho hem de fer, i ara hem d'esperar. Crec que no és fàcil, però al final ho haurem de provar tot i veure què és el que ens dona l'equip. No tinc cap dubte sobre això. Penso que l'any que ve també tindrem un equip meravellós, amb molta qualitat per assolir els nostres objectius.
1: La marxa de Lewandowski deixarà un buit important al vestidor. S'han acomiadat d'ella en xarxes socials pràcticament tots els jugadors de la plantilla. Un dels que tenia molta estima, Robert Lewandowski, és Gavi, a qui ha protegit bastant, i tenia aquestes paraules després del partit.
13: Sí, la verdad que lo vamos a echar mucho de menos. Es de los mejores delanteros de la historia y, como te digo, lo echaré mucho de menos y le deseo siempre lo mejor. Me ha ayudado siempre, me ha dado muy buenos consejos. Al final, él es una leyenda del fútbol y yo siempre lo he escuchado porque sé que era un jugadorazo y que sabía muchas cosas, ¿no?, del fútbol. Y como te digo, una pena que se vaya porque le echaré mucho de menos nosotros y la afición también.
0: Lewandowski marcha del Barça amb 3 lligues de 4 aconseguides. 3 de les 4 lligues les ha guanyat Lewandowski amb el Barça. També 3 Supercopes, una Copa del Rei, Flaki, amb totes les finals guanyades al Madrid.
2: Al Madrid, sí, sí.
0: Això té un mèrit extra. Amb 119 gols en 192 partits. Aquesta és la fulla de Robert Lewandowski al Barça, que marxarà possiblement a Aràbia.
1: Possiblement a Aràbia, s'està acabant de decidir, té ofertes molt i molt importants a nivell econòmic, s'ha d'acabar de veure què valora, si la proximitat que té Aràbia amb la família, no es descarta ni molt menys que continuï vivint aquí la seva dona i els seus fills, també a l'opció de Polònia, amb un vol privat que se'n pot permetre els que vulgui, 4 horetes a Aràbia-Polònia, per tant, sembla que pot tenir pes a la decisió final. Això.
0: Felicitats perquè has anat narrant i anticipant la pel·lícula de Lewandowski i ja anem coneixent el final, que marxa del Barça i que la proposta d'Aràbia la contempla, òbviament per una qüestió econòmica, però també perquè ha vist en altres casos que li permetrà continuar jugant a la selecció, que és el que vol.
1: Sí, perquè les imatges que vam veure després de quedar eliminats d'aquesta repesca del Mundial semblava que ja s'acomiadava de la selecció, però per la informació que tenim sembla que vol allargar aquesta vida competitiva amb la selecció i és un dels motius de pes de fer segurament una passa enrere a una lliga menys competitiva per poder allargar la vida professional amb la seva selecció.
0: Tema econòmic, la possibilitat de continuar jugant amb la seva selecció tot i estar a Aràbia ha passat amb altres casos, com Cristiano Ronaldo, Laporte, molts futbolistes, Cancelo també, que va continuar amb Portugal, i que el viatge és més curt per a la família, ja sigui des de Barcelona o Polònia, Aràbia, que no pas als Estats Units, on també tenia propostes un Robert Lewandowski, que ens va dir el president Joan Laporta al Que t'hi jugues, el volia renovar una temporada més, però com has anat explicant, la proposta concreta formal no ha arribat. Entenc que, com hem comentat, Flaki, perquè el Barça també pensa que s'ha de buscar un relleu i que Lewandowski és millor que marxi ja, i el que diuen, no?, que una retirada de temps és una victòria.
1: S'ha donat a entendre per les dues parts que segurament la continuïtat no era el millor. Jo insisteixo que crec que també ha sigut important Lewandowski en aquest sentit de veure que forçar un any més potser no es podria adaptar a aquest rol de veure's en un segon pla i que a vegades marxar a temps et permet marxar millor amb un comiat tan especial com el que es va viure ahir al Camp Nou.
0: Gràcies, Nil. Doncs és important també acomiadar-te bé dels llocs i saber-lo acomiadar, i en aquest cas jo crec que el fitxatge de Lewandowski va ser bo, el rendiment ha estat fantàstic, un dels màxims golejadors de la història del Barça, ha faltat la Champions, no?, però ha guanyat 3 lligues de 4, havent estat pitxitxe en una d'aquestes lligues i havent fet gols a cada temporada, i entenc que totes les parts ja han vist que el millor era diguem-ne, separar camins i no passa res.
2: Ha sortit tot rodó, no? El rendiment, com dius, ha estat espectacular. És veritat que l'últim any, per qüestions físiques i d'edat, ja no ha pogut tenir el rendiment de la temporada passada, que va ser demencial, la temporada passada de Lewandowski, a nivell de xifres, al costat de Lamine i de Rafinha, va ser una temporada brutal. Crec que van ser 42 gols en aquella temporada que el Barça va guanyar tot i va estar a punt d'arribar a la final de la Champions, però com dius, i al final és un comiat de bon regust recíproc, no? Perquè Lewandowski, ell ho diu, marxa molt satisfet del que ha fet el Barça, d'haver complert la missió, i marxa amb un punt de sentiment culer que segurament no s'imaginava tenir quan va arribar fa 4 anys, i el mateix ens ha passat a tots des de fora, no? Que jo reconec que, per exemple, quan marxa Xavi i arriba Flick, que s'obre el debat de si Lewandowski sí, Lewandowski no, jo era dels que pensava potser un relleu podia venir bé, em va tapar la boca de manera clara i contundent a la temporada de la primera de Flick, i al final el culer també s'emporta un Lewandowski, doncs que el tindrà sempre en el record pel rendiment que ha donat.
0: Moisés Hurtado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Muy bien, contento.
2: Feliz.
0: Tranquilo. Ara parlarem de l'Espanyol, però abans de Lewandowski, on el situeu a, diguem-ne, posició a la història del Barça? Com a davanter, eh? Ho dic sí, perquè és el quart màxim golejador en Champions de la història del Barça, eh? Clar. Només el superen Messi, Luis Suárez i Rivaldo, eh? A Lewandowski. Sí.
9: ¿Quién es esto?
15: Em sembla que el Flaqui ha donat en una clau, és a dir, jo recordo la temporada després de Xavi, que crec que començava a posar-se en discussió la seva continuïtat, ell va tenir molt de mèrit, sense estar molt bé, acabar no només amb molt bones xifres, sinó acabar sent una peça clau quan hi va haver algun moment de la temporada que semblava que no acabava de rullar, no? I això el posa molt en valor, sobretot en l'edat que té, no només per professional, sinó per gana i per ambició, que per això és el futbolista que ha acabat, o que està sent, no? Però per gust personal i ja per una edat, em poso uns quants a davant, però evidentment ha d'estar, no sé, que diria top 8 de davanters de la història del Barça, top 6, més o menys, no sé.
0: Muy.
14: Para mí es el concepto de lo que entendemos como profesional, ¿no? Él venía a hacer goles, fue criticado, a lo mejor estéticamente no es el delantero ideal para el Barça, pero ha venido, ha hecho goles, ha ayudado a otros jugadores a que crezcan, estoy súper convencido de esto, que creo que es muy importante. Y para mí, pues ¿no? Lo ves en cómo se cuida, en cómo... Entonces, la palabra profesional. A nivel de top, yo creo que a nivel de datos está muy arriba. A nivel de estética, a lo mejor hemos visto pasar por el Barça jugadores muy buenos. Y sí, también diría que entre los 8 primeros, quizás.
0: El Àlex Delmas li ha volgut fer un homenatge a Robert Lewandowski i per això li dedica la seva del Masterclass.
16: Del Masterclass.
0: 4 punts que destaques del llegat de Lewandowski al Barça. El primer és lideratge i mentalitat guanyadora.
3: Sí, crec que és indubtable, no? El moment que va arribar, que era complicat i que porta aquesta mentalitat guanyadora i lideratge en una generació que venia una mica encaiguda, eh? Voldria repassar el seu primer 11. El primer 11 on juga Lewandowski, que recordem que és Ter Stegen a la porteria, 34 anys, defensa amb Araujo, 24, Christensen, 27, Eric, 22, Jordi Alba, 34, mig del camp amb Busquets, 34, Gavi, Pedri, 18 i 20, i després aquesta davantera amb Rafinha, que llavors tenia 26 anys, Lewandowski, que arriba amb 34, i Dembélé amb 26. Per tant, no només va portar lideratge i mentalitat i va guiar, sinó que sobretot aquests tres jugadors tan joves que hi havien i estaven començant, Gavi, 18 anys, Pedri, amb 20 anys, que no era el Pedri actual, i l'Eric, que acabava de la seva tornada, crec que s'han aprofitat una mica, diguéssim, de la seva experiència i els ha guiat una mica.
0: El més important per això de Lewandowski han estat els gols.
3: Correcte, el gol i la definició. Per suposat ha portat això, no? Fixa't que des que va arribar la 22-23, les seves xifres golejadores són espectaculars. Són 33 gols, 26, 42 i 18 aquesta temporada, i les freqüències són 119 a cada 119 minuts la primera temporada, un gol cada 91 minuts aquesta última precedent i un gol cada 128 minuts en l'actual, en què tots veiem que a Lewandowski ja li estan faltant algunes coses, però compte, perquè les seves freqüències encara són molt bones.
0: I tu destaques també que ha sabut adaptar-se al joc del Barça?
3: Jo crec que sí. Jo crec que ha afegit nous ingredients. És a dir, Lewandowski és un jugador que s'ha adaptat força al joc combinatiu per dins del Barça, és a dir, aprofitar les oportunitats que et generava el Barça generant en Pedri per dins, en Dani Olmo, etcètera, etcètera. Però també aprofitar les centrades laterals, aprofitar aquelles jugades on un home d'àrea té l'instint, té l'olfacte com per saber-les aprofitar, i hi ha molts gols decisius contra el Madrid, contra l'Atlético Madrid, que els fabrica pràcticament ell. Per tant, s'ha adaptat al joc Barça de tota la vida, però també hi ha donat el seu segell.
0: Lewandowski té 37 anys, en farà 38 al mes d'agost, per tant, ja és veterà, però tot i això ha mantingut bastanta continuïtat a l'hora de jugar.
3: Exacte, i per mi el quart punt és la continuïtat competitiva. Estem parlant d'un jugador que arriba amb 34 anys i ha jugat, respectivament, a les seves 4 temporades, 46 partits, 49 partits, 52 partits, i de moment en porta 45 per un

0: Barcelona. Creo que es mejor marchar este año, que todavía recuerdo vosotros de mí es bien, porque igual año que viene hubiera llevado unas pitaciones muy fuertes, porque sois muy buena gente, pero tenéis un gerontofobio importante. Me siento como un Opel Corsa de 2012, mejor regalar este año que tener que pagar más reparación y acabar llevando desballestamiento. Mejor tener una vida útil que intentar guardar un año más y acabar desguace y no pasando ITV. Sí. Si marcho ahora, estoy de más contentación porque vuestro recuerdo de mí es de leyendo. No leyendo de fútbol, sino leyendo de no leyendo de...
1: La carta.
0: Exacto.
2: Leyenda.
0: Leyenda, este. Quiero recordar los que ya estaban haciendo rajación de mí. Cuando yo vengo a Barcelona, soy campeón de Champions con Bayern y con Sextete, y vuestro delantero titular era Memphis Depay. Así que callar un poco bocos, pedazos de cabronos. Yo vengo en peor momento posible.
3: Sí.
0: Más agradecimiento falta para mí.
3: Sí, señor.
0: Voy a llevar siempre en el corazón. Ayer fue día de mucha emotivación. Me puse a llorar. También mi mujer, Ana, llorando. Porque tiene...
2: ¿Y los nenes?
0: Porque tienen que cambiar la playa Barcelona por aire acondicionado de Arabia. Es golpe muy duro de, digestir, hace llorar. Porque Arabia, si pones un salmón en papel de plata en calle, dejas 10 minutos y puedes comer hecho papillo. Gracias, Barça. Voy a echar mucho de menos. Una vez culo, siempre culo. Bye, culos. Visca Barça. Visca Terrayuro, me ha dicho...
1: Molt bé el Pau.
2: Les dades del partit, més enllà de la retirada de Lewandowski del Camp Nou, les explica el Fermín Suárez.
4: Bon dia, sí que el Barça finalitza la Lliga a casa de forma impoluta. 19 partits, 19 victòries, ple de punts, 57 de 57. És el primer cop que succeeix en una Lliga amb 20 equips. Per primer cop a la història, un equip és capaç d'assolir-ho. La darrera vegada que el Barça ho va aconseguir, però amb menys equips a la Lliga, lògicament, va ser la 59-60 d'Elenio Herrera. Balanç a casa del Barça de 57 gols a favor i només 10 gols rebuts en una temporada a casa impecable. Ahir dos gols des de fora de l'àrea més, ja en van 21 per part de 8 jugadors diferents. S'hi va estrenar Cancelo. El curs passat el Barça va marcar 23 gols des de fora de l'àrea. Rafinha, per primer cop des que jugava al Barça, va aconseguir el seu primer gol de falta, dos n'havia aconseguit amb el Leeds, i el Barça ja suma 3 gols de falta en el que va de temporada. No trobàvem un curs tan prolífic en aquest sentit des de la 20-21 amb 3 gols de Leo Messi. Amb el seu doblet, Rafinha arriba als 21 gols en 33 partits, i això que se n'ha perdut 23. Amb el gol de falta d'ahir, Rafinha arriba a les 12 dianes des de fora de l'àrea amb el Barça. Això vol dir que empata gols des de la perifèria amb Deco i Eto'o i supera els 11 gols des de fora de l'àrea que va aconseguir Andrés Iniesta amb el Barça.
2: 19 partits, 19 victòries a casa. El Barça ha jugat aquest any a Montjuïc, al Johan Cruyff i al Camp Nou. Ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa. És una dada històrica. No havia passat mai a la Lliga.
1: Intractable, no parla molt bé de l'equip.
2: I lo dels gols de fora de l'àrea és interessant, 21, i n'han fet 3 de falta, que ja tocava, marcar gols de falta.
3: Dos seguits, no ho recordàvem, això.
5: I 10 gols en contra, solo, ostres, en casa.
2: Home, és que Joan és mucho Joan,
5: Sí. Han fet un salt.
2: Lo dejaste bendecido tú en el fútbol base del Español.
1: Dos.
5: Bueno, se bendecía el solo, Sí.
1: Però en fet, no, escalonadament, l'equip que ja venia amb prou coses bones, vam segurament fer el millor moviment que podíem fer l'estiu passat, que era el de porter. Ara aquest estiu toca fer aquest moviment que ens farà super competitius com per allà aspirar a qualsevol cosa.
2: El del davanter.
1: Exacte.
6: Sí, a veure, jo crec que és incontestable la trajectòria del Barça, que també a fora ha estat molt bona, però sobretot a casa, no? Crec que tots tenim la sensació que aquest Barça no ha arribat al pic de la temporada passada, però en canvi, si mires els números, la fiabilitat és molt alta, és molt alta. Hem vist un Barça que ha buscat una mica més el control i tot i així no ha perdut gol. I hem vist, sobretot, jo crec que té molt de mèrit, que davant de les baixes que hi ha hagut aquest any i que l'any passat no va haver-hi, hi ha hagut passos endavant de certs jugadors, no? Sobretot la segona línia, aquest canvi de rol d'Eric, el creixement del mig del camp, la tornada de Gavi, l'aparició de Bernal. Jo crec que tot això és molt important i, com bé deien ells ara, crec que per la temporada vinent és alguna cosa que s'emporta. És a dir, el Barça està millor aquesta temporada que no l'anterior, més enllà de les xifres, perquè ha sumat més jugadors a la causa.

0: Aquesta reflexió crida l'atenció, eh? El Barça està millor aquesta temporada que l'anterior.
1: Jo crec que començarà la propera temporada amb més recursos del que tenia a l'inici d'aquesta, no? És a dir, tenim un Bernal que ha de ser un jugador estructural i que ja està recuperat i que ja hem vist el que és possible. Tornem a veure un Gavi que pot jugar... Per exemple, una de les notícies del partit per mi és veure Gavi de 9 de 10, que ens havíem oblidat que també de 10, de mitja punta pur, ho pot fer molt bé. Si el Barça encerta en aquest primer espasa que ha de ser davanter, té una porteria superben coberta que no la tenia, té un Eric García que ara és un, diguéssim, un líder a l'ombra. Jo crec que té molts arguments com per començar la propera temporada aspirant a tot.
2: És que la passada segurament parlàvem de un molt bon any més basat en rendiments estratosfèrics d'alguna de les figures, i el que diu l'Àlex, que comparteixo el 100%, és que ara tens la sensació de que hi ha, no, un paraigua molt més alt, que no depèn de que un o dos estiguin molt bé, no? I sí, si anem afegint coses, a mi em dona la sensació de que aspirem aquest any que ve a començar un estiu interessant. Aviam què passa també l'estiu, no només en davanter, sinó a venir Mundial pel mig, sempre és un estiu que pot ser mogut i poden passar coses.
0: El que encara no sabeu del Barça-Betis us ho explica el Santi Ovalle.
3: La festa de comiat de Robert Lewandowski va començar dissabte. Quan va acabar l'entrenament, Flick va reunir l'equip sobre la gespa i els va dir que el Robert tenia una cosa a explicar. Lewandowski, entre llàgrimes, els va dir que marxava del Barça i que estava orgullós del llegat que deixava. Ja esteu preparats per guanyar la Champions, els va etzibar. Un a un, els companys el van abraçar, les primeres de les moltes abraçades que li farien aquest cap de setmana. Després, Araujo li va adreçar unes paraules i, per últim, ho va fer Hansi Flick. Arribem a diumenge, el Camp Nou obre les portes i hi ha milers de polonesos. No s'han volgut perdre l'últim dia del seu compatriota. La nit va ser molt emocionant i Lewandowski va acabar fent-se fotografies assegut al cercle central d'un Camp Nou buit, com en el seu dia va fer Andrés Iniesta. També es va fer una foto amb una pancarta que deia «Robert, contigo empezó todo». Aquest cop no va aparèixer Kevin Roldán. Sí. Oh.

0: Però el de Lewandowski no va ser l'únic comiat de la nit. També li van fer un passadís de comiat amb un ram de flors gegant a Dolors Romero, responsable de competicions. Més de 40 anys al club. Es prejubila. El seu homenatge va coincidir amb les fotos de Lewandowski a la gespa i el polonès va voler participar de l'homenatge a la Dolors i fer-se una foto amb ella. Lewandowski va marxar vestit del camp i engolit per la gent que l'esperava a la sortida. Fins sempre, Robert. La vida continua. Avui, Just i Araujo i Flick portaran una nova lliga al museu. I Flick signarà fins al 2028 més un més opcional.
1: Gràcies, Santi. Em quedo amb aquesta frase, eh? El discurs de Lewandowski de comiat abans de l'entrenament de previ al partit. Ja esteu preparats, Flaki, per guanyar la Champions.
2: Fa aquesta sensació, no? Un any de més maduresa, dos ensopegades en Champions que t'han de fer aprendre, la solidesa de la que parlaven ara el Delmas i el Jofre a la taula, i sobretot el que dèiem, crec que està preparat per guanyar la Champions, ho estàs, però ho estaràs més si encertes aquest estiu. Crec que estem davant d'un estiu capdalt perquè el projecte Flick faci l'efecte trampolí definitiu.
3: Sí, no? es necesario sí, que el equipo se construya un equipo bueno, ¿no? Claro. Se construya un equipo con buen liderazgo, claro. Buena salida de balón, ¿no?
1: Sí. ¿Y qué más?
3: Y sobre todo el liderazgo.
1: Ah, pensaba que ibas a hacer una mención.
3: Como yo. No. Ah, pues si quieres.
1: Venga, dale.
3: Hombre, que nosotros... Tú puedes decidir si quieres un buen coche o quieres un Cupra, Litamendi, el motor.
1: Es más que un buen coche,
3: que,
1: ¿no?
3: Que es más que todavía, es todavía más.
4: Liderazgo.
3: Están los coches buenos y está el Cupra. Que claro, si tú quieres un Cupra León Hybrid, pues vas a Cupra, Litamendi, motor, que ahora lo haré en catalán y todo.
2: Ah, ¿qué dius ara?
3: Que tienen unidades en stock novas en entrega inmediata.
1: Eso es muy importante, lo de la entrega inmediata, pero claro, dependón vas a comprar un coche y tardes 3 meses o 4 a tenerlo.
3: Imagínate que tú querés a Julián Álvarez y te lo traen en marzo.
1: Si fichas a Julián Álvarez, lo quieres ya. Pues lo mismo, si quieres un coche, lo quieres ya.
3: Y a Mendiferemos de Cupra, unidades novas para endurte a casa con muchas posibilidades. Que si la propulsión mecánica, eléctrica, combinadas, lo que vulgues. Cupra Letamendi Motor, que es el teu concessionari Cupra, a Balmes, a Mallorca, a Barcelona.
1: Quin Cupra compraria? Ai, quin jugador compraria per la davantera? Quin jugador compraria per la davantera?
4: A mi, realment, se'm fa difícil escollir un jugador perquè tiraria noms que després me tireu en cara i no m'agrada.
2: No, mai ho hem fet, això. Mai ho hem fet, això.
4: Vull un perfil baix. Vull un perfil baix.
1: Aviam, Julián, Joao Pedro, Lautaro, són noms que agraden a la direcció.
3: Digue-ho, Jofre, digue-ho.
1: Blaovic, que és el que t'agrada tu perquè arriba gratis.
3: Digue-ho, Jofre.
2: Ve vestit del que vol.
4: Saps per què? Perquè ahir parlàvem, per exemple, de Joao Pedro. Em sembla un dineral que no dic que és llançat.
1: No t'enrotllis, digues la teva aposta, que no és Blaovic, ara hi he caigut. Sí, no, sí. És Blaovic.
2: No, que va vestit, que va vestit.
1: De jugador del Villarreal.
4: A mi m'agrada molt.
5: Samu Chicuete?
1: No.
2: Este era l'any passat.
1: Mikautadze. Que si deis la pedrada amb el Bermúdez.
3: Pim!
2: Fan pinça.
4: Un tio ràpid, un tio molt ràpid, que té gol.
5: Pero a ver si el delantero centro del Barça viene a recibir más que en profundidad, para que lo quede rápido, entonces.
4: Bueno, pero creo que si ve a rebre después hasta arriba al área, ¿no?
5: Sí.
6: Porque la intención ya estoy yo.
5: Pero normalmente es un jugador que hace de apoyo, que deja de cara, y los que tiran más en profundidad son los extremos.
4: Porque no tenés un delante que tú fácil. Es que sí.
5: Bueno, porque les hace el tercer hombre, hace el apoyo. Lewandowski te lo ha hecho. Cuando no tienes salida, que te apretan, tienes ese jugador que te las deja de cara. Y ahí no tiene que ser un jugador rápido.
4: ¿Lewandowski tú ha fet?
5: Sí, por supuesto. Siempre.
4: Yo a mí Lewandowski me ha dicho
5: Harry Kane, crec Harry que Kane.
1: Harry Kane, tú, ¿eh?
5: Por supuesto.
4: Hombre, sí, podemos dejar Harry Kane. Yo fui el mismo Harry Kane.
5: No, tú nunca has dicho Harry Kane, ¿eh?
4: ¡Pero
2: papa!
5: ¿Qué digo? ¿Alguna vez en esta mesa Harry Kane?
2: No sé.
4: Pero flaqué, pero ¿cómo puedo decir que no? Si voy a decir 50 veces Harry Kane, que es el nuevo
2: suyo. El boy me ha mirado raro.
1: Es que Jofre, ahora te puedo del que surti a xarxes, del que tituli la Núria, porque, claro, puede quedar un Moisés, Harry Kane, y Jofre Mikautadze.
4: Ah, si podemos ir a Harry Kane...
2: ¿Pero cuánto costaría Mikautadze?
4: No sé.
7: Seria el més econòmic.
2: Un valor,
7: no,
2: de mercat de 28 milions d'euros, segons Transfer Market.
4: Pues 20, posa'm 20.
7: A veure, a mi em sembla que el davanter que ha de fitxar el Barça ha de ser un nou modern, és a dir, amb mobilitat, i que també el Barça ha d'estar preparat per si Lamine va tirant cap a dins. Amb la qual cosa, a mi, tot i que Harry Kane em sembla un davanter espectacular, jo no el contemplo. A mi, els que han sortit, de tots els que han sortit, Julián em sembla que és el que té el perfil més adequat.
1: Mira, acabes de fer una reflexió ara sobre això de Harry Kane i Lamine, que no és la primera persona a la que li escolto. No és la primera persona a la que li escolto. I la persona de la que parlo no és el meu pare ni la meva mare.
4: No,
7: algú sí. Que pot decidir, no?
4: Sí, sí. El tema és que tu veus que Lamine a curt termini jugarà dins...
7: No.
4: I no preferirà jugar a la posició que juga amb més llibertat?
7: Segurament això no estic parlant de la temporada vinent, perquè jo Lamine encara el veig a la dreta i per ara se sent més còmode, no? Però no hem de descartar... És a dir, el fitxatge que faci el Barça li ha de servir per les properes 3, 4, 5 temporades, no? I més si parlem de les xifres que parlem. Aquí s'ha de preveure que Lamine pugui tirar cap a dins. Per tant, a mi em sembla que ha de ser un nou amb perfil més de mobilitat. I aquí t'hi poso a Julián. La meva pedrada, abans de que es lesionés, era aquí Tiqué. Que a mi em sembla brutal, però ara ja s'ha descartat. Julián em sembla bo, João Pedro no em sembla malament, tot i que crec que baixa nivell, Lautaro també m'encaixaria, però han de ser jugadors d'aquests que tinguin mobilitat, que et puguin caure a banda, que siguin molt treballadors a la primera pressió, i per tant jo aniria per perfils així.
4: Si et gastes molts diners...
5: I jo crec que l'altra posició, que nunca se habla, i bueno... Este año al principio se echó de menos, luego lo han camuflado bien, pero es la de central. Yo creo que son las dos posiciones que son más importantes en cualquier equipo, ¿eh? Delantero, centro y central. Y central el Barça...
4: Seguint en la línia de l'Àlex, que jo crec que central també acabarà venint un, perquè crec que també fa falta. Si surt algun, potser encara més, que estaria bé.
3: ¿De qué estás hablando?
4: Però...
3: No me toque la nariz.
4: No,
5: tu eres lateral derecho.
4: Aquesta figura que diu l'Àlex, jo la compro molt, d'un Lamine amb més llibertat que va dins, però passa que crec que li anirà millor si té un futbolista per davant que li fixi coses, encara que sigui per venir a rebre i trencar ella, però tenir un nou que no sigui nou fixe. I aquí, Harry Kane, és veritat que te l'imagines molt aquí, tot i que és un futbolista tan bo que pot jugar amb vulgui.
1: Va, se diu el vostre lloc un moment a l'Anna Palet, també al Xavi Seixó, que flaqui hem d'endreçar la resta. Venga, de la qualitat.
6: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
2: Anna Palet, bon dia.
8: Què tal? Bon dia,
2: Plaqui. Va ser un diumenge de comiats a la Lliga.
8: Com el d'Antoine Griezmann amb l'Atlètic de Madrid al Metropolitano, equip on va arribar l'any 2014, fins ara amb una etapa al Barça, enmig de la qual es van recordant el discurs cap a l'afició.
9: Sé que muchos lo hicieron, algunos todavía no lo han hecho, así que te pido perdón otra vez. No me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven. Hice un error, volví a recapacitar, hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo.
8: També comiat d'Ernesto Valverde amb l'Atlètic Club de Bilbao. Després de fins a 3 etapes diferents dirigint l'equip, de moment Valverde ha descartat entrenar la temporada vinent.
2: 28 anys tenia Griezmann quan va venir Barça, eh? Courtois es converteix en...
1: Què has volgut dir amb això, Flaqui?
2: Que no era tan jove.
1: Ah, vale.
2: Courtois es converteix en copropietari de l'Extremadura.
8: L'Extremadura ha anunciat l'entrada del fons d'inversió Nextplay, fundat per Thibaut Courtois, com a part dels accionistes del club. L'operació s'ha treballat durant un any i coincideix amb l'ascens a primera federació del club.
2: El Barça, campió de la Copa de la Reina.
8: I amb aquest ja ha guanyat 3 dels 4 títols de la temporada. Avui l'equip descansa i a partir de demà comença a preparar la final de la Champions de dissabte contra l'Olímpic de Lió de Jonathan Giraldez. Per cert, Aitana Bonmatí només va jugar un quart d'hora de la final de la Copa. Ho vam explicar a Carrusel, tot i que el peroné d'Aitana Bonmatí ha quedat ben fixat. La futbolista sent dolor a la zona de la lesió. És conscient, Aitana, que aquest estiu haurà de centrar-se en resoldre aquests dolors. Ella vol ser titular dissabte, però la suplència a la Copa ja és una declaració d'intencions de Pere Romeu.
1: Recordem que estem en Setmana Champions, sí. Dissabte la final a Oslo, Barça, Olímpic de Lió. Demà una jugadora de l'Olímpic de Lió estarà al que t'hi jugues.
8: I una del Barça, ja t'ho avanço també.
1: Ah, ja l'has tancat també.
8: Hi ha una del Barça també
1: no
8: tancada per demà.
1: Palet. O sigui, demà una jugadora del Barça i una del Lió.
8: Sí,
1: la del Barça
8: llàstima...
1: l'acabes de tancar ara mateix.
8: Sí, sí, sí.
1: Perfecte.
8: Uns minuts abans de començar el que t'hi jugues. Llàstima que no les puguem creuar, però tindrem doble protagonista demà.
2: Caram, quin cartell en Setmana Champions. Xavi Seixó, bon dia.
10: Hola, bon dia.
2: En bàsquet, victòries de Barça i Penya.
10: Doncs sí, dues jornades per al final de la fase regular. El Barça encara pot ser segon després de la victòria al camp del Tenerife, amb un gran partit, recordem, de Juan i Marcos. Mentre tant, la Penya, amb un gran Ricky Rubio, va guanyar la pista del Madrid i es consolida a la sisena posició. Lleida, aconsegueix la salvació i ensopegada important del Morabanc Andorra davant un rival directe com és el Burgos. Els andorrans tenen cada vegada més difícil la salvació. De dissabte, victòria del Baxi Manresa i derrota del Girona. Els dos estan en zona tranquil·la. I a la Lliga Femenina, l'Espart Girona acaba d'anunciar la renovació de Roberto Íñiguez.
1: Després, a la segona hora del que t'hi jugues, ho ampliarem, però ara que parles de bàsquet, Xavi, jo entenc que a les portes de la jubilació com estàs, sí, a poques setmanes ja per enviar-nos a tots a prendre pel sac, sí, deus pensar, menys mal que marxo ja, perquè això del Barça de bàsquet... Oh.
11: Quina mandra. No, no, ho dic així de clar, és que és tremendo. És una darrere l'altra.
1: Vull dir, però què està passant?
11: No sé, ara després ho ampliem amb més tranquil·litat, però... Jo crec que si algú fes un guió d'aquells de Hollywood de coses que poden passar en un club, doncs encertaria les més enrevessades. És a dir, després de dos anys sense títol, semblava que ara començava un projecte de Xavi Pasqual amb bons jugadors, tal i qual, i ara resulta que si no hi ha un canvi de guió, que jo no el descarto, Pasqual marxarà.
1: Tu encara ets escèptic, eh? Tot i que surt ja a molts llocs que acabarà, sí, marxant a final de temporada... Com que hi ha la porta pel mig, encara ets escèptic.
11: És que són amics personals, la porta i Xavi Pasqual. Aleshores, la porta és capaç de tot. Capaç d'oferir-li Michael Jordan en aquell moment, no? Vull dir, clar, és que... No sé, no? M'entens? Vull dir, sembla que la decisió està presa, però... En fi, posem un asterisc, per si un cas.
1: Aquesta no l'he vist venir. T'imagines, reunió a la porta de Xavi Pasqual i diu que fitxarà Michael Jordan.
2: Michael.
1: Bueno. Seria un gir de guió tremendo, eh? És que vam llegir l'altre dia a La Vanguardia que Xavi Pasqual tenia cita dia i hora per una reunió amb gent del club i no es va presentar ningú.
11: Sí, sí. Sí, sí. És que, clar, és que pensa que el directiu responsable és Cisco Pujol.
1: Perquè Josep Pujol ja està revelat. Sí, relevat.
11: Sí, bueno, revelat i relevat. Les dues coses. Vull dir, va aprofitar que el
1: Pisuerga... Clar, però és que Cisco Pujol, de fet, no sé si pot prendre possessió com a tal fins a l'1 de juliol, no? Perquè forma part de la... No?
11: Està ja com una manera interina, però jo és que encara no, la veu que té... No sé la veu que té, Cisco Pujol. No. Està allà, però, en fi, no sé.
1: Ara, la segona hora ho ampliarem, eh? Però sí, sí, la història està en que Xavi Pasqual, que té contracte amb el Barça i en principi hauria de ser l'entrenador la propera temporada, ha rebut una oferta de Dubai i fa la sensació de que comença a pensar en marxar.
2: Davant les coses incomplertes del Barça, doncs sembla que estudiaria aquesta oferta. Després ho ampliem. I tanquem amb motor, Anna, Àlex Palou, pole en les 500 milles d'Indianàpolis.
8: El pilot de Sant Antoni de Vilamajor defensa títol com a vigent campió, sortint des de la primera posició. Les 500 milles es disputen aquest diumenge dia 24 i encara amb motor el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, victòria de Di Gian Antonio en una cursa accidentada. La pitjor part se la va endur Àlex Márquez, que ja ha estat operat aquesta nit de la fractura a la clavícula i a una vèrtebra del coll.
6: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
12: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, Marcos. ¿On ens portes?
12: Bueno, a Portugal.
1: Parla de Mourinho.
12: A Mourinho, evidentemente. En Portugal solo se habla de esto. ¿Por qué? Porque te quieres ir, ¿no? ¿O no? No te
13: bueno, depèn.
2: Això vol dir que ha imitat molt bé Mourinho, perquè ha volat amb Marcos López, eh?
4: Sí, sí.
13: Depèn.
1: Sí, perquè la imitació està del Flac, ja, no del Bermúdez.
2: Ojo, Bermúdez, que depende. Encara...
13: Depende.
2: Però aquí m'he frenat, ja no m'he atrevit a més.
13: Puedes decir más cosas, si quieres.
2: No.
12: Vale, continuo.
13: Puedes decir quién es Pedro León. Puedes decir quién es Zidane o es Maradona. Si ara veia venir i Mas d'Antuona lo van a tratar com si fos Garrinche.
12: ¿Quién es Anton Meana?
13: ¿Quién es Anton Meana? No sé. No ve la luz del sol cuando estoy ahí.
12: El diario Abola explica las claves de la oferta de renovación. Insisto, la oferta de renovación que le ha planteado el Benfica al técnico. El vínculo termina en el 2027, pero, según este diario, prevé la extensión por un año, ampliando incluso la posibilidad a otra temporada. O sea, le está ofreciendo hasta 2029 en caso de que fueran cumplidos los objetivos relativos a títulos. En este caso lo tiene fácil, porque Mourinho no ha ganado nada, ni tan siquiera ha entrado en la Champions. El récord, otro diario deportivo de Portugal, va en la dirección contraria. Decisiones a la vista. Mourinho camino del Madrid, con contrato de dos temporadas a la espera. Y los plazos, vuelvo a bola, dice que no son casuales, porque se va a anunciar la próxima semana. Es cuando el Madrid de Arbeloa se ha despedido de la Liga y Florentino, si no tiene rival en estas elecciones express que se ha organizado, pueda ya definitivamente oficializar su viaje hacia el pasado.
1: Ahora, el que publiquen a Portugal avui són els detalls de la oferta de renovació que el Benfica, correcte, li ofereix a Mourinho, al diari Abola. Sí, sí, o sigui, allà pressionen per a que Mourinho es quedi.
12: Correcte.
1: Per cert, dimecres, que t'hi jugues especial, sí, des de l'hotel Melià Sitges de Sitges.
13: És eso.
1: Al costat del port d'Aiguadols. Si voleu venir, som un munt de gent ja, si voleu venir, a la pàgina web de la Cadena Ser us podeu descarregar la invitació. I si ho preferiu, ens envieu un missatge al WhatsApp del que t'hi juga, 606-32-72-11, 606-32-72-11, i ens poseu quanta gent vindreu a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, de Sitges, per viure un programa que serà històric, sí, per celebrar la publicació del llibre Mi pròxima parada, de José Mari Vaquero, i també l'aniversari de la primera Copa d'Europa. És 20 de maig, dimecres vinent, tindrem el trofeu, tindrem la Copa d'Europa a l'auditori de l'hotel Melià Sitges, tindrem moltes persones del Dream Team i tindrem alguna sorpresa que descobrireu quan arribeu a l'auditori.
3: I no serà, no és cosa menor, dicho de otra forma, és cosa major.
1: Sí, és casa major.
3: És casa major.
1: És casa major. Casa major. 606-32-72-11, si voleu venir, dimecres vinent a les 12 del migdia, que t'hi jugues especial, a l'hotel Melià Sitges, o us descarregueu la invitació a la pàgina web de la cadena SER. El Marcos, entre altres, hi serà.
2: Sí, sí.
3: Va estar? Pues ja li diré coses.
11: I avui, si em permeteu, escombraré una mica cap a casa, perquè dissabte es va fer a Badalona un homenatge a Miquel Àngel Fornés. Ho va organitzar la plataforma Juguem a Bàsquet, que té com a objectiu recuperar les pistes de bàsquet que es troben en mal estat a la ciutat. En aquest cas, la pista més cèntrica de la ciutat, la dels Pares Carmelites, porta des d'aquest dissabte el nom del fotoperiodista. A l'acte no hi va faltar ningú del món del bàsquet badaloní. Miqui Fornés va ser, recordem, el pioner en viatjar als Estats Units a fer fotos de l'NBA, té un fons de fotos impressionant i, a més, durant molts anys va ser el responsable de premsa de la penya. Homenatge més que merescut a Miquel Àngel Fornés.
1: Molt gran.
11: Molt gran.
1: El Miqui.
11: Sí,
1: gràcies, Xavi. 12:54.
6: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: Arroba que t'hi jugues.
1: Al YouTube del que t'hi jugues, també el de Carrusel i el del diari Es, teniu disponible el bar que hem obert avui, abans del que t'hi jugues, a les 11 del matí. El bar l'hem obert avui i el tornarem a obrir dijous vinent. Núria, més enllà d'això?
16: A Instagram, sí, que tenim sorteig. I és sorteig important, perquè, clar, divendres vam tenir el que t'hi jugues a Fermín López, que va dir això durant l'entrevista que li vam fer.
17: I una promesa per acabar, si guanyes la Champions amb el Barça.
18: El que diguin els comentaris. Bona, coses que pugui fer, no. Vale,
16: va. Això va dir Fermín, que ell no volia fer la promesa, sinó que faria el que diguessin els comentaris. Doncs sí, que tenim sorteig a Instagram, @quetijugues. La gent ha de fer dos passos. Ens ha de seguir i ha de comentar una promesa perquè Fermín faci si el Barça guanya la Champions.
1: Ha de llançar la seva idea.
16: Correcte, ja en tenim unes quantes. Si fan aquests dos passos, sí que sortejarem una samarreta firmada per Fermín. El vídeo que hi ha a Instagram...
1: És la samarreta dels campions,
16: Sí, de fet, el vídeo d'Instagram sí que la gent pot veure com el Fermín firma aquesta samarreta i deixar els comentaris i seguir-nos. Ja n'hi ha uns quants, vaig a dir que n'hi ha de molt divertits, sí que de molt originals. Mira, per exemple, hi ha un oient que diu que Fermín el convidi a fer un tour per les instal·lacions del Barça i que Fermín sigui el guia. Per tant, mira, ja que fa una promesa, la fa bé. Per exemple, el Gonzalo diu banyar-se a la platja a l'hivern, el Jordi pujar a Montserrat, un altre diu fer un ball amb el Lamin i el Caçador. Hi ha moltes propostes, sí que ja comencen a haver-hi molts comentaris, i els passos són seguir-nos, @quetijugues...
1: A Instagram.
16: A Instagram, i comentar aquesta publicació amb una promesa pel Fermín.
1: Dijous donarem el nom del guanyador o guanyadora, i totes les idees li traslladarem a Fermín per a que triï la que més li agradi, i si el Barça guanya algun dia la Champions, compleixi la seva promesa. La samarreta firmada la teniu per veure-la a l'Instagram del que t'hi jugues. 606-32-72-11, què diuen els oients?
3: Doncs mira, comencem pel Miquel i el tema dels fitxatges.
19: Ai, culots, ara és el moment d'estar con la caña i atento pa pescar. El delantero del que baje a segunda, ya sea Osasuna o Mallorca, no les va a ir bien la ficha, así que ficharle o a Budimir o a Muriqi, hace falta un delantero tanque que domine el juego aéreo en el área. Y luego el Chelsea, por ejemplo, no está en Europa, podías repescar a Marco Curella o cualquier joven promesa de estas que no se sepa nada del Mundial.
1: Caram, sí que ho té clar, aquest oient.
3: I per últim, una mica de coses que couen, com per exemple quan el Flaqui diu que 28 anys, no sé quantos...
20: Pots marxar. d'un equip com un senyor com ha fet en Lewandowski, amb un homenatge molt sentit i emocionant, o pots marxar com un ressentit com el Griezmann, dient que el perdonin perquè ha vingut al Barça. Mira, va quedar tan, tan lleig que, bueno, ja s'ho trobarà.
1: Però el comiat de Griezmann d'ahir va ser bonic.
2: Sí.
1: O era el pal cap a tu, flaqui, d'aquesta olla? Deixo 2 minuts per reflexionar.
21: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez.
1: Que t'hi jugues al migdia.
0: Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà a Wembley amb el Que t'hi jugues.
2: Que t'hi jugues.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
5: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
6: Una i quatre, Flaqui.
7: Al Què t'hi jugues ens divertim.
8: Esto lo hago para divertirme, para divertirme. Para divertirme, esto lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme.
6: I al tanto que avui el Seixó va a dues mans.
7: Sí, sí, sí, sí.
9: Doncs sí, sí, sí, perquè avui m'emporto dues coses al voltant del Gran Premi de Motos ahir a Montmeló. En primer lloc, la decisió de continuar la cursa després de dues banderes vermelles i de l'accident d'Àlex Márquez i Johan Zarco. Hi ha moltes opinions al voltant de si era necessari continuar després de l'esgarrifós accident de Márquez, amb la meitat de cursa ja disputada. I la segona qüestió, per mi encara més greu, el diari El Mundo va publicar una foto d'Àlex Márquez inconscient damunt la gespa. El mateix equip de l'Àlex, Gresini Racing, va fer un tuit per denunciar la manca de respecte envers el pilot. Sembla, això ho dic jo, que tot s'hi val. Sens dubte, el gran premi de MotoGP més accidentat dels que s'han fet a Montmeló.
6: D'aquí una estona també ens interessarem per la salut d'Àlex Márquez, que afortunadament ha quedat en un ensurt, l'han hagut d'operar, però dintre de la gravetat, òbviament, no és res que ens hagi de preocupar. L'accident va ser terrorífic, el d'Àlex Márquez ahir al circuit de Catalunya, al circuit de Montmeló. És la 1:06, per cert, ho he explicat al bar, Flaqui, però com que el Que t'hi jugues també s'emet en vídeo, que sàpiguin els oients la samarreta que porto és un regal de l'Adrià Soldevila, que ha actuat aquest cap de setmana a Mallorca, amb Balena, i a Mallorca hi ha una llibreria molt famosa, molt coneguda, que es diu Rata. Té unes samarretes, una de les quals el Soldevila m'ha regalat, se n'ha comprat una altra per a ell, i és la reivindicació de la cultura, perquè en aquesta llibreria diuen que si hi hagués un apocalipsi i el món s'acabés, l'últim que s'extingiria serien les rates i la cultura. Per això es diu Rata, la llibreria aquesta tan coneguda de Mallorca.
7: Ben trobat, bona troballa.
6: Aviam, Moisés, ens ho has avisat, vam tractar de boig, i al final resulta que arribem a l'última jornada amb l'Espanyol salvat i amb encara possibilitats, oi, Helena, de classificar-se per Europa. Difícil, però no impossible.
10: Sí, són reals, molt mínimes, perquè ha d'haver-hi una carambola de resultats, però la reacció de l'Espanyol ha estat immillorable. Sí que en 5 dies han capgirat una ratxa de 5 mesos gairebé sense victòria. Com et pots imaginar, arribant a l'última jornada amb aquestes mínimes opcions de poder-se classificar per a la Conference League, ahir els jugadors van fer festa grossa al Sadar.
11: Una felicitat enorme. O sigui, sembla que hem guanyat la Champions avui. O sigui, de veritat, és una felicitat molt gran.
10: Felicitat molt gran, deia Manolo, que va ser mantejat pels seus jugadors al terreny de joc, també per un Carlos Romero, que ahir va marcar el seu 6è gol a la Lliga, tercer màxim golejador de l'equip, al que li queda només un partit a l'Espanyol, tornarà a Villarreal, feia autocrítica a Carlos Romero i es disculpava amb el tècnic.
12: L'hemos pasado fatal. Creo que desde aquí, pues, darle un mensaje también al míster, ¿no? Pedirle perdón, porque creo que esto es cosa de los jugadores, al final los que jugamos somos nosotros.
10: Aquesta salvació renova automàticament a Manolo González, diu el tècnic de l'Espanyol, que ell se sent amb forces per seguir.
11: Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi, però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant. I jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club ha de millorar, hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant.
10: Veurem quins són els plans de Monchi, si opta per la continuïtat de Manolo, per la seva connexió amb l'afició, amb el vestidor, per una figura que respira espanyolisme o si, pel contrari, prefereix un canvi a la banqueta. I veurem també, sí que serà la clau, jo crec, quina serà la inversió del president Alan Pace en aquest mercat de fitxatges per la que serà la temporada número 90 a primera de l'Espanyol. Com ahir a la gespa del Sadar s'encarregava de recordar Omar El Hilali.
2: Otro añito para los que hablaban, otro en primera, otro!
6: Ja va explicar el Gonzalo Álvarez que a Monchi li agrada Pepe Bordalás del Getafe i a la prèvia de l'últim partit Bordalás va reconèixer que tot estava obert i que tot podia passar. Ara mateix l'Espanyol és 11, 45 punts, és difícil que es pugui classificar per a Conference, però no impossible. Què ha de passar?
10: Ha d'haver-hi un empat entre quatre equips, és a dir, ha de guanyar l'Espanyol, el Getafe hauria de perdre el seu partit, València i Rayo no haurien de guanyar el seu i Athletic Club hauria de guanyar, perquè si hi ha un quàdruple empat entre aquests equips a 48 punts, l'Espanyol d'aquesta combinació seria qui aniria a la Conference.
6: És complicat, molt difícil, però l'Espanyol ja està salvat i a l'última jornada, a casa contra la Real Societat, encara pot somiar amb Europa, Moisés.
13: Gente de poca fe. La última vez que fuimos a Europa fue algo así también.
6: Una carambola.
13: Una carambola con Rubi, que nadie se esperaba, llegas a la última jornada y todo el mundo allí, oye, que no se clasifica para Europa. Pues venga, pues puede ser. Lo que está claro que no era normal los 18 partidos sin perder. Ayer se vio otro español, o sea, ayer después
6: de la
13: victoria contra el Athletic en casa.
6: Es la constatación de que el fútbol te molde estat d'ànim.
13: Bueno, totalmente, sí, sí.
14: A mí, digas.
13: No, di.
14: Que m'agradaria que s'eliminés d'una vegada per totes lo de demanar perdó constantment perquè perd valor. Per què li demane perdó Romero a l'entrenador? Que passa que ha fet alguna cosa malament? És a dir, aquí hem patit tots, però ho dic amb totes, perquè ahir el Mallorca demanaven perdó, ara... O sigui, estàs veient que la gent demana perdó per quedar bé cap a afició, cap a no sé qui, no s'ha de demanar perdó per res. Vull dir, aquí tothom ha patit i ets els que ves.
13: S'ha de pedir perdó quan tu... no has hecho tu trabajo o crees que no has dado todo lo máximo que has podido dar. Yo estoy con Jofra, que si tú das lo máximo, no hay que pedir perdón.
6: Pero puedes pedir perdón porque te salga ser empático con la gente, ¿no? Y porque te dé pena no haber conseguido el objetivo.
13: Sí, o si no, yo lo entiendo lo de Romero, es porque han hecho sufrir mucho a Manolo, se le veía el otro día, ¿no?, cuando estaba llorando, imagino, pues que... Yo creo que Manolo, al final, ha tenido muy buena conexión con el vestuario. Mm. Yo conozco gente del vestuario y bueno, creo que él ha tenido esa conexión, que es importante también para sacar las cosas adelante, ¿no? Ahora se hablará del efecto Monchi también, porque Monchi ha venido, desde que ha venido él...
14: Ha sido la causa.
13: Nunca se sabe. En el fútbol hay tanto ruido y hay tanto análisis ahí que se hace... Pues que luego no sabes cuál es la verdad, pero...
6: ¿Tú mantendrías a Manolo González de entrenador?
13: Bueno, yo siempre digo que las notas hay que ponerlas a final de temporada, en junio, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega. Yo creo que tiene esa conexión con el equipo. Hay que recordar que esta plantilla ha estado este año sin los tres mejores jugadores de la temporada pasada, que son Joan García, Puado, que no ha jugado prácticamente, y para mí Cumbula, el central que se fue a Mallorca, que no ha jugado nada este año. Y con una plantilla que decíamos que era limitada, bueno, pues está salvado. Es verdad que ha habido una primera vuelta descomunal y una segunda vuelta desastrosa. Y la gente que está ahí dentro es la que tiene que tomar responsabilidades y analizar lo que está pasando. O sea, ellos saben, la gente que está dentro, lo que no, la gente de fuera podemos dar nuestra opinión.
6: No es Bolsmullar.
13: Sí, sí. Yo he dicho que Manolo me ha gustado el equipo, cómo ha trabajado, cómo ha estado desde el día de Levante hasta el día del Athletic de Bilbao. No me gusta el equipo, se veía temeroso, pero el otro día ha vuelto a dar una imagen
6: buena. Por tanto,
13: que decía lo que tienen que decidir.
6: Vale,
13: pero a mí Manolo me ha gustado.
14: Yo a mí me agradaría que seguís, pero una cuestión personal. Creo que es un tío que me temo el guanyat. Diria que no seguirà. Em sembla que la decisió ja està presa, que no segueixi.
6: Tu voldries que seguís, però creus que no ho farà.
14: Exacte.
15: A veure, jo tinc dubtes i sóc dels que penso que quan hi ha dubtes sempre sóc partidari de la continuïtat. És a dir, quan tu no tens molt clar que s'acaba el projecte, que vols començar un projecte nou, per tant, jo, per mi, hauria de continuar. A no ser que hem de saber quin projecte vol fer l'Espanyol de l'Alan Pace. És a dir, si el que vol és invertir molt, pujar dos graons... a portar jugadors de renom, jo crec que aquí doncs també caldria un canvi a la banqueta. Però si la línia és la mateixa, crec que l'Espanyol no trobarà ningú millor.
16: Mira, jo he salvat l'Espanyol, a mi deixeu-me en pau. si em voleu fotre al carrer, em foteu al carrer, però me lo decís ja. O sea, sin tocar los huevos. A mi, si m'heu de fotre fora, em foteu fora. Si voleu que segueixi, segueixo. Lo que queráis. Jo he salvat a l'Espanyol 2 anys.
14: Tu fíjate que és... És aquesta energia 100%, eh? O sigui, és que...
16: El tio m'ha dit, tu. Us heu equivocat amb el meu nom. Us heu equivocat amb les estadístiques. Tot el dia, coses males. Tot que si soy el peor entrenador del mundo. Bueno, pues l'Espanyol s'ha salvat 2 anys seguits porque estaba Manolo González.
17: Puta. Bien, bien. Alex, estoy como un toro.
16: Mira, he posat...
14: Totes colors.
16: He posat hasta llums de cortocircuito.
13: Alex comenta que si se ficha o no se ficha y tal, pero el entrenador que está ahí en... No está ahí rifándose, ¿no? Que es Bordalás.
14: Sonant,
13: yo en Formentera lo vi este verano y fui a saludarle. Le dije, digo, hola, mister. Digo, jugué en Girona contra ti. Os eliminamos con...
17: ¿Ah, sí? ¿Se lo dijiste?
13: Sí, sí, sí.
17: ¿Y no sé si reconoció él?
13: Yo creo... Él dice que sí, pero yo creo que no.
15: Y él, sin decirle nada, me dijo... Ya, el Presi, que ya va a vender jugadores, está a ver la plantilla que nos queda, porque así intentaremos competir.
13: Ya, pero estaba ya llorando ya desde buena... Y mira, y está a punto de meter al equipo en Europa. O sea, sí, que al final Bordalás también es un entrenador que si no hay inversión, saca muchas cosas,
17: sí,
13: ¿no?
17: Sí, sí. De hecho, no, la saca no, mejor no, si no hay inversión no, que cuando la hay,
14: sí.
17: ¿No? Porque la sala está para allá a Valencia...
14: Bordalás i Manolo.
16: Lo que tu diguis.
18: Puc tirar-li una maldat a Moi, que em fan arribar?
17: Sí.
13: Te tiraré otra luego, eh?
18: Ha dit l'Helena a la seva crònica que l'Espanyol va celebrar a la gespa del Salar la permanència. I Osasuna encara no està salvat. Hi ha qui es pregunta si això sí que es podia celebrar.
17: Que Flaqui es malo.
18: No es meva, però m'han demanat que no digui...
13: És bona pregunta. Cuando no hay una rivalidad...
17: A lo mejor
13: no es una falta de respeto. Yo creo que si Osasuna pide, oye, por favor, respeto y tal, y iros, yo creo que no tenía ningún problema en hacerlo. También yo te podía tirar otra maldad.
17: A ver. Espera, que me aparto.
13: El Girona que está ahí...
18: pero esa ventanilla es para Nil y Nuria.
13: Girona que está ahí en el meollo, yo creo que el Barça también, el otro día en campo del Alavés, podía haber hecho un flaco favor ganando al Alavés.
18: Sí, però ja dije que...
17: No, és que l'Alavés final... se salve gràcies a que guanye a un Barça que ja ha aconseguit el seu objectiu i a un Oviedo que ja no pot fer res perquè ha baixat de categoria. Són els dos últims partits de l'Alavés, els dos ha guanyat per 1-0 i salvat.
18: Però jo insisteixo, i ho deia l'altre dia i algú es va enfadar amb mi, quan un baixa per demèrits propis, no perquè el deixin de fer els altres. O sigui, si vostè baixa a la finestreta de les arades pròpies.
13: A favor, ¿cuántos partidos el Barça se ha quedado sin chutar a puerta esta temporada?
18: Va guanyes la Lliga diumenge, fas la rua dilluns, jugues dimecres, jo entenc que el Barça tingués un puntet de distensió.
13: Sí, jo també.
18: No crec que el Girona pugui, o l'Espanyol ja no, però no crec que ningú pugui... És que hem baixat per culpar el Barça, que es va deixar guanyar el camp de l'Alavés.
17: Deia que la realitat és que la victòria aquesta que comenta el Moi de l'Alavés, unida amb diversos altres resultats, fan que la situació al Girona sigui extremadament complicada. Té la part positiva, que depèn de si mateix i juga a casa. Girona-Elx, si el Girona guanya, se salva. Té la part negativa, que només li val guanyar.
18: Sí,
17: si empata o perd, el Girona se'n va a segona. Àlex Luna, què tal, com estàs?
19: Hola, sí, que hola, companys, bon dia. El millor, sí, depèn de si mateix. El pitjor és que també depèn de si mateix.
16: Et, no em treguis a mi les bromes.
17: Sí, que tenim un gag del mig.
16: Anava a fer jo un gag.
17: És que l'Àlex també és molt de la broma, tot i que allà s'ha de posar bona cara al mal temps. Aviam, primer, per situar, per requadrar, el Girona va tornar a perdre 1-0 contra l'Atlético de Madrid, gol de Lukman. I porta 7 jornades sense guanyar, eh? 7 jornades sense guanyar.
19: Sí, i el més preocupant és que en els dos últims partits contra la Real i contra l'Atlético són 54 xuts i només un gol a favor. Us dono una dada que vaig estar mirant fa un mes i que es tornarà a complir, a excepció de la temporada de Champions del Girona, que serà irrepetible, a la vista està, és que de totes les temporades que l'equip ha estat a primera divisió, en les últimes 7 jornades de Lliga no ha guanyat mai més de 2 partits. I es torna a complir i mai ha millorat la posició en la classificació en les últimes 7 jornades. Per tant, situació límit. El Girona, que només li val guanyar contra l'Elx, es pot mirar com una nova oportunitat, no?, de revenja després d'aquella final per l'ascens a primera divisió que va acabar amb aquell gol de Pere Milla. Així ho veia Mitchell al final del partit.
20: El vestuario estaba dolido hoy por esa falta de acierto que hemos tenido, pero no les he dejado bajar la cabeza. porque no toca lamentarse de nada. No será una semana de nervios, porque voy a hablar mucho desde la energía que me transmiten ellos, y cuando uno está convencido de algo, lo que tiene que sentir es seguridad.
19: Jo espero que no hi hagi nervis, ara també us dic que a vegades quan no estàs nerviós vol dir que no estàs tan implicat, no? A mi m'han dit això sempre.
18: Serà setmana de nervis, serà.
17: Home, i tant.
18: Home, és que...
17: Dissabte, eh?
13: Eso es la
17: Girona-Elx.
13: Dissabte, l'atenció.
17: Dissabte a les 9 de la nit.
19: Sí, senyor.
13: Però que jo crec que els nervis tenen que intentar que sea tensión, però esa tensión que no se convierta en nerviosismo, no?
14: Que te enconxeixi la cama, no?
13: Sí, exacte.
15: Però és que són... És que per als que no sé si heu jugat partits així, però és que són... És que s'ho has cagat.
14: Arriba a l'última jornada.
15: S'ho has cagat.
14: És el pitjor.
18: Però vaja, bueno, també estarà això... cagat l'Elx.
15: No, està clar. Per això serà molt important.
14: I més que el Girona.
15: Hi ha un punt a favor per al Girona. Jo crec que hem de confiar i crec que Mitchell aquest tipus de coses les gestiona molt bé. Recordo l'any que fan l'ascens, que la tornada a Tenerife ells van amb inferioritat al marcador, i durant tota la setmana Mitchell transmet molta confiança i es veu clarament un Girona molt superior anímicament al Tenerife. Jo confio en aquesta gestió de Mitchell.
17: Jugaràs tu, Ani? Aquesta és la clau. Si jugaràs tu, Ani, o no jugaràs tu, Ani?
18: Una estona, segur.
19: Jo dubto que entreni o entrenarà molt poc. El que sí sabem és que s'haurà d'infiltrar, estan a l'espera, no, de com li afecten en aquestes properes hores les infiltracions, perquè en el moment doncs es pot trobar molt bé, però les properes hores sempre són claus, perquè és quan tornen a aparèixer les molèsties. També estem pendents d'Alejandro Francés, que estava sent un fix a les últimes jornades, que va mostrar un bon nivell i que ahir va marxar plorant, desconsolat, amb els seus companys intentant abraçar-lo o consolar-lo d'alguna manera. No hi ha proves, perquè hem d'esperar que baixi la inflamació i estan pendents de saber què pot tenir i si pot jugar, perquè si no tornaria a Blin, que és veritat que guanyes molt en sortida de pilota, ho sabran els experts que teniu a la taula, però és veritat que també tirant enrere doncs perds, i a nivell de capacitat defensiva jo crec que es perd.
17: El Girona juga la salvació a casa, a Montilivi, dissabte a les 9, evidentment amb retransmissió al Carrusel i també al Que t'hi jugues Barça, perquè serà macrojornada. Si guanya, salvat; si empata o perd, a segona, eh? I pendents de Francesc i d'Estuani, que està lesionat i farà 40 anys. Estuani, sí, sí. Farà 40 anys al mes d'octubre.
19: Sí, senyor. Sí, sí, i tothom li resarà. O sigui, és la gran esperança, perquè, clar, el Girona juga sense nou i s'ha demostrat que sense nou deixes de fer el més important, que és el futbol, més enllà de les sensacions i de que l'equip tingui ànima, que és el gol. I si no fas gols, està complicada aquesta permanència a primera divisió, sobretot perquè el Girona no té un projecte capaç d'assumir-se a segona.
17: Gràcies, Àlex. L'estadística que ha donat crec que té una part negativa, òbviament, però una positiva, que és que el Girona té ocasions de gol que no fa, però almenys les té.
14: Sí, però són moltes, i en aquesta dinàmica de resultats i de falta d'encert, arribar al partit determinant com arribes, doncs no són bones notícies. Bé, és una setmana complicada de gestionar, però esperem que diumenge la cosa hagi...
19: Serà dissabte.
14: I diumenge estarem ja contents, això ho deia, no?
17: Que hagi baixat lo de dissabte.
13: Ja ressaca, no?
16: És una final, que, sí. Final.
18: Sí, sí.
16: Com dieu aquí els catalans, U-O, no tinc por, aunque tot, que també dieu aquí, estic una mica cagat. Sí. La gran notícia, com ha dit l'Àlex, és que depenem de nosaltres mateixos. La pitjor notícia... és que depenem de nosaltres mateixos.
17: Com t'ha dit l'Àlex.
16: Efectivament.
17: T'ha trepitjat el gat.
16: Però és igual, no passa res. Només marca l'Estuani, ahir vam celebrar els seus 91 anys. La resta de l'equip és l'Echeverri, el Blin, que és un central que quan corre cap a defensar se sent això. I també del Bitzel, que quan corre a defensar se sent el mateix. I que és més gran que l'Estuani. De fet, l'altre dia m'explicava ell com es va fundar el Girona, que és el que estava. I també depenem del Gazzaniga, que jo sempre dic eterno Gazzaniga. Perquè és eterno, perquè no hi ha manera de fotre'l fora, no hi ha manera de que marxi ni amb aigua calenta. Però no sé què es passa al Girona, que els últims partits de Lliga sempre les passem canutes. Cada any es passa el mateix. L'altre dia el president em va saludar i em va dir: «Hombre, Eusebio». I vaig dir: «Què?». I em diu: «Ja lo entenderás». I jo, pues vale, pues ja, Pues hasta luego, Mari Carmen.
17: Antón Meana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
17: Hay que ponerle una sonrisa a tiempos difíciles, en aquel caso el Girona. Igual que en el Madrid, salvando las distancias, ¿eh? A ver, por partes, porque te íbamos a preguntar primero por Mourinho, pero cambiamos el orden, ya que se ha hecho oficial, el que más o menos sabían todos, que Carvajal se va.
1: Sí, es una salida que lleva televisada desde que se fichó a Trent Alexander-Arnold. El Madrid buscaba un recambio en ese lateral derecho y por ese motivo fichó a Trent Alexander-Arnold. Y hace aproximadamente media hora el Madrid hacía oficial en su página web que despide este fin de semana a Dani Carvajal como leyenda del club. Su último partido va a ser el sábado a las 9 ante el Athletic en el Santiago Bernabéu. Él quería quedarse, él quería haber jugado más. Su relación con Arbeloa en este último tramo de la temporada ha sido mala, pero acepta, ¿no?, esta salida en plan leyenda, como le pasó a Modric, como le pasó a Carlo Ancelotti. Creo que es mejor una salida así que una como la que tuvo, por ejemplo, Sergio Ramos por la puerta de atrás. Así que Dani Carvajal, después de haber ganado 6 Copas de Europa y haber jugado 450 partidos con el Real Madrid, se va a convertir en exfutbolista blanco a partir de la próxima semana.
17: 6 Copas de Europa realmente es una pasada.
14: Una borgería. Això sí que és una llegenda d'un club i no el que van viure amb Lewandowski, que també ho és, però clar...
21: Sempre estàs recordant de mi.
14: Els títols de Lewandowski són interessants també per la trajectòria, però 6 copes sembla difícil d'igualar. No sé si algú que ve després ho aconseguirà.
17: I de Mourinho, què?
1: Pues que todo está preparado para que se convierta en el próximo entrenador del Real Madrid. No hay ningún

0: Àlex del Mas, 2 punts. Mourinho està descatalogat. Que les xarxes igual socials facin la seva màgia.
1: Sí, igual me la venjo, també.
2: Ara a mi em serà molt...
3: Cosa que jo prefirme sota, eh?
4: Igual que la Comes,
2: és verdad. Molt trist i molt fort dir que pel Barça del Madrid l'únic entrenador que ho pot arreglar és Mourinho. És que arribar a aquesta conclusió...
5: No, jo no he hecho el único. Sí, he hecho que és un gran candidato para arreglar. O sea, que no veo tantos... que conozcan el vestuario, que muestren ese respeto. O sea, tú cuando eres jugador del Madrid y te viene Mourinho, no es lo mismo que te venga otro, ¿eh? Aunque esté descatalogado, que yo también, tácticamente, puede ser que...
0: Crispetas. Jofre Mateu, Àlex del Mas, Moisés Hurtado, gràcies.
3: Adéu, bona setmana.
0: Pausa, i el Saïssó farà un pack avui amb el futur del Barça de bàsquet i amb tot el que va passar a Montmeló.
2: Ai, Jordan.
6: ¿Qué te jugas?
7: Cadena Ser. Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
8: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
9: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
8: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
9: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
10: Dir-li al veí que t'avisi cada cop que senti un soroll sospitós és una opció. Contractar l'alarma protegint és tenir la millor seguretat d'Europa a la teva llar o empresa en català i amb un servei de proximitat com el del veí, però més eficaç. Toca el 2 i fes-ho tranquil. Amb protegim.cat, ara amb detecció preintrusió pel mateix preu. Contracta-la ara.
11: Tío, he tenido un imprevisto y de los caros.
12: Cuidado, no acabes en un revolving que se dispara. Mira mejor a tupréstamo.com y prueba con United. Todo online, condiciones claras y sabrás lo que pagas cada mes. United es un préstamo online hecho para you.
13: ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el servicio profesional y cercano de siempre. Vista óptica.
14: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
15: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Plaquer.
0: Ara, lo de la intensitat, ja et vas passar el joc quan... Va fotre aquella hòstia el porter de l'Atlético de Madrid. Quants punts a la cara?
16: En 4 dies em vaig fer aquesta.
0: Sí, la de la front.
16: I aquesta.
0: La de sota el nas.
16: Sota el nas van ser 7 punts, crec.
0: I a dalt?
16: I a dalt 7.
0: 14. Mira els punts que li vau treure al Madrid després del clàssic.
16: Com me busca, eh?
15: Què t'hi jugues?

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimarts.
2: No vull patir més que com estic patint ara.
1: Es diu Francesc i té 56 anys. Havia de morir el 2024 per l'aplicació de l'eutanàsia, però el seu pare la va recórrer. Ja porta 650 dies patint i sabent que no millorarà, sinó al contrari, cada cop estarà pitjor. Avui es reuniran els metges del Tribunal Suprem per decidir, els jutges del Tribunal Suprem, per decidir si impedeixen que situacions com aquesta puguin continuar passant. Ho expliquem, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el temps. Avui ja no s'esperen les pluges d'ahir, només alguna aïllada a l'interior i al prelitoral i les temperatures que comencen a pujar. El trànsit continua tallada en sentit nord la P7 a Santa Margarida i els Monjos per la retirada d'un vehicle accidentat ahir. Carregades ja les entrades a Barcelona, sobretot a l'A2, amb 10 quilòmetres de cua. Al transport públic no hi ha incidències. Avui els jutges del Tribunal Suprem es reuneixen per sentar jurisprudència sobre l'eutanàsia. Andrea Villòria, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Han de decidir si veten que els familiars dels pacients s'oposin a la seva mort digna. És a dir, si tanquen l'esquerda legal que han usat els ultracatòlics per paralitzar la mort assistida de dos pacients catalans durant gairebé 2 anys.
3: A partir d'aquest matí i fins dijous, durant 3 dies, els 34 magistrats contenciosos del Suprem estan alliberat l'agenda per reunir-se a porta tancada i debatre sobre la judicialització de l'eutanàsia de pacients que han rebut tots els avals mèdics. La pregunta que tenen sobre la taula i que han de respondre és si és suficient ser pare o mare d'un pacient eutanàsic per recórrer i paralitzar la seva mort digna. És el que li va passar a la Noèlia, que va morir després de 600 dies d'espera. També és el cas del Francesc, que ja en porta 650 esperant pel recurs del seu pare. La decisió que prenguin servirà no només pel seu cas, sinó pels que vinguin en el futur.
1: El Suprem s'ha de pronunciar justament pel recurs que va posar la Generalitat en el cas del Francesc, que té reconeguda l'eutanàsia per a tots els seus metges i també un jutjat. Però el Tribunal Superior de Catalunya creia que el seu pare tenia dret a dur l'eutanàsia a judici. Gairebé 2 anys després hem parlat amb ell, assegura que no vol morir, sinó deixar de patir, Andrea.
3: El Francesc Auger té 56 anys i en fa 2 que havia d'haver mort. El 6 d'agost del 2024 tenia l'eutanàsia, però el seu pare la va recórrer i la va paralitzar.
2: No vull patir més que com estic patint ara.
3: Ell va patir 4 ictus i 2 infarts i diu que des d'aleshores...
2: No sóc jo. Per mi no sóc jo.
3: No pot llegir, li costa moure's i sobretot parlar, comunicar-se.
2: A mi parlar... És un esforç molt gran. Per mi és com cridar.
3: El que abans feia en una hora, ara triga un dia o més, i el pronòstic és que empitjorarà. Per això ha esperat la mort digna i la decisió del Suprem.
2: Però si m'obliguen, em va pels meus mitjans. Per
3: assegura que no vol esperar.

0: millorar les condicions salarials dels professors, Xavier Balló.
1: Els comuns no condicionen el suport als pressupostos a que es desencalli el conflicte amb els professors, conscients que segurament anirà per llarg, però sí demanen al govern com a mínim un gest per encarrilar les negociacions amb els docents, fent millores també en l'àmbit salarial. El cas és que reclamen al govern que millori la proposta de pressupostos que ja tenien acordada de fa uns mesos, especialment en l'àmbit de l'habitatge o el pla de barris. David Cid, portaveu.
2: Que encara seguim lluny d'aquest acord, que hi han d'haver-hi moviments importants. Entenem que ja no són els pressupostos del 2026, sinó que estem parlant d'uns pressupostos de legislatura.
1: L'àmbit en el que veuen més difícil fer moure el govern i que ja no han posat en primer pla és la paralització de la línia R-Aeroport.
0: A l'espera del vistiplau final dels comuns, la patronal Foment ha celebrat l'acord entre el govern i Esquerra pels pressupostos.
3: Des de Foment sempre hem defensat que hi hagi comptes públics. També reclamem que aquest acord, en cas de que es pugui arribar al seu final, no incrementi la pressió fiscal de les empreses i de les famílies a Catalunya.
0: Paraules de Josep Sánchez Llibre en l'acte de presa de possessió del seu tercer mandat com a president de la patronal catalana. I les associacions de famílies demanen per carta a la consellera Niubó que escolti els docents i que negociï amb voluntat real de resoldre el conflicte que ahir, malgrat la pluja, es va sentir altra vegada als carrers de Barcelona. Els sindicats també fan pressió, en aquest cas, a tots els diputats perquè no aprovin els pressupostos si no inclou partides per atendre les seves reivindicacions. Soledad Domínguez.
4: Ni els sindicats ni els professors entenen que Esquerra Republicana i Comuns no aprofitin la negociació de pressupostos per reforçar els serveis públics.
5: Sanitat i educació estan cada vegada més desbordades i no s'està fent una inversió i ja fa molt de temps. I la olla a pressió pues, de patata. Ara.
6: Al final, que els partits polítics es pensin que no és cosa seva, nosaltres no podem canviar la normativa.
4: Els sindicats esperen que al llarg del dia la conselleria els faci arribar la seva proposta marc per abordar les reivindicacions pendents, entre les que inclouen sou, deute, reducció d'alumnes per aula i més recursos per a l'escola inclusiva.
0: I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha denunciat que l'exèrcit d'Israel ha retingut a Xipre una vintena d'activistes espanyols de la flotilla humanitària que va sortir fa setmanes del port de Barcelona i que viatjava cap a Gaza.
7: El abordatge de les embarcacions de la flotilla hoy en aguas internacionales las proximidades de Chipre es una nueva violación del derecho internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal.
0: Els portaveus de la flotilla eleven la xifra de detinguts a 45 i demanen el seu alliberament. I el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a intentar que l'Institut de Patrimoni Cultural, que depèn del Ministeri, es pronunciï sobre el trasllat de les pintures murals.
8: El museu considera que la jutge Dosca ha vulnerat el seu dret a defensa en descartar que el màxim organisme encarregat de la protecció del patrimoni digui què s'ha de fer.
0: Són les 7:27.
9: Un 11 de somni. Vaquero. Salinas. Begristain. Amor. Eusebio. Reixac. Unzué. Barjuan. Amb Sique Rodríguez, Lluís Plaqué i Albert Bermúdez. Que t'hi jugues al migdia. Vine a celebrar els 34 anys de la primera Copa d'Europa del Barça amb el Que t'hi jugues. El dimecres 20 de maig, des de l'auditori de l'Hotel Malià Sitges, amb la presència del Dream Team. Reserva la teva invitació a sercatalunya.cat. El 20 de maig, Sitges serà Wembley amb el Que t'hi jugues.
10: Que t'hi jugues.
11: Amb la col·laboració de l'Hotel Malià Sitges, Murprotec Ricard Mateu i compramostupiso.com.
0: Hansi Flick ha signat la seva renovació.
8: El club ha fet oficial aquest dilluns la renovació del tècnic alemany, que quedarà vinculat a l'entitat fins al 30 de juny de 2028 amb opció a una temporada addicional.
12: Barça is more than a club and my hunger is
8: ja,
12: more.
8: Que el Barça és més que un club i que té més ganes de títols després de la signatura que va tenir lloc a les oficines del club en un acte al qual van assistir el president interí Rafa Juste, el director esportiu Deco, els membres de la comissió esportiva i el president electe Joan La Porta.
0: I tot apunta que Xavi Pascual marxarà del Barça de bàsquet a Dubai.
8: Explicava el Xavi Seisó a la graderia del balcó que Pascual va comunicar en una trobada ahir amb Rafa Juste la gran oferta que té del Dubai Basketball, li tripliquen el sou i els motius pels quals està molest.
0: Hi ha motor, bones notícies per Àlex Márquez, que ja té l'alta hospitalària.
8: El subcampió del món ja està a casa per reposar de la fractura residual inoperable de la vèrtebra C7.
0: I què celebrem?
8: El dia del metge de família. Ja fa 15 anys que se celebra el Dia Mundial del Metge de Família i té com a objectiu destacar la importància i la seva contribució als sistemes de salut.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parella de tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
4: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia. D'aquí a res s'ha de produir la signatura de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. Un acord que SER Catalunya pot avançar inclou la creació d'una oficina que ha de derivar en direcció general per potenciar el català a l'entorn digital. Una oficina que estarà adscrita al Departament de Política Lingüística. És un detall, un dels detalls d'aquest acord de pressupostos que s'ha de signar. Ara ho ampliem, però abans tres imprescindibles. El primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència.
7: Bon dia, doncs. A hores d'ara hem de tenir paciència encara aquesta AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, perquè tot i que ja s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, en sentit nord només hi ha un carril de circulació obert que provoca fins a 7 quilòmetres de retencions. En sentit sud, la circulació ja s'ha reobert amb normalitat. Parlem ara també de les manifestacions del professorat, perquè tot just fa uns instants s'ha tallat la C-17 a l'altura de Montcada en els dos sentits de la marxa. I parlem també d'altres incidències actives. Tenim un accident a la A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat, que encara talla dos carrils de circulació en direcció Lleida. I també parlem d'una avaria, en aquest cas a Ripollet, a la C-58, que en sentit nord, en direcció Manresa, deixa un carril tallat i 6 quilòmetres de retencions. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
6: El segon és el transport públic, de moment sense incidències, i el tercer el temps. Jordi Carbó, bon dia.
8: Temps assolellat, amb algunes tronades durant la tarda al nord de Catalunya i temperatura més alta que ahir. Ja han baixat menys les mínimes, ara 15 graus a Barcelona, 14 a Tarragona, també a Lleida, 13 a Girona. Les màximes de 20 a 25 graus a gran part de Catalunya superen els 25 a l'interior, sobretot a Ponent. I durant la tarda, després de fer molt de sol, al Pirineu hi haurà tronada, sobretot al més oriental, que després afectaran a l'interior de Girona, sobretot la part més muntanyosa, i al nord de Barcelona, especialment nord del Berguedà i al nord d'Osona.
6: La notícia aquesta hora està al Palau de la Generalitat. S'ha produït ja la signatura del pacte de pressupostos o està a punt de fer-se? Xavier Balló, bon dia. Xavier Balló, bon dia. Ara sí,
9: Hola, bon dia, sí.
6: Sentim, bon dia.
9: Perfecte. No, mira, s'acaba de produir ara mateix la fotografia entre Salvador Illa i Oriol Junqueras a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Salutació formal entre tots dos, encaixada de mans, i ara han passat a reunir-se al despatx del president per signar posteriorment l'acord de pressupostos conjuntament amb els equips negociadors. A les 9 compareixerà la consellera d'Economia, Alicia Romero, per explicar aquest acord... Perdó, que implicarà diverses qüestions, com per exemple aquesta oficina d'impuls del català que estem explicant a SER Catalunya, amb l'objectiu de coordinar totes les accions per afavorir la llengua, especialment en l'entorn digital, i promovent nous continguts audiovisuals i per xarxes. És la darrera de les potes que hem conegut sobre aquest acord, que té com a elements principals un seguit de qüestions que prendran forma demà amb una comissió bilateral Estat-Generalitat a Madrid, on s'impulsarà, recordem, la línia orbital ferroviària, que les administracions catalanes tinguin el poder de decisió sobre el Consorci de la Zona Franca o un impuls per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya amb una major dotació econòmica.
6: Gràcies, Xavi, i bona feina, i que t'espera un dia llarg també per endavant.
9: Fins ara.
6: Fins ara. Escoltem a tot plegat el comentari d'opinió que hi posa el cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
10: La fotografia de Salvador Illa i Oriol Junqueras d'avui a Palau, amb l'acord de pressupostos ja tancat, certificarà dues realitats. Que el govern té recorregut fins a finals de legislatura

0: pressupostos sigui llegit com un aval pragmàtic que no implica renúncies, ni al finançament ni a l'IRPF. Avui, les explicacions després d'un Consell Nacional maratonià.
1: Sergi López, bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Jessica.
1: Però avui serà un nou dia de vaga al sector educatiu.
2: I avui les aturades estan convocades als centres del Maresme i dels dos Vallesos. Mentrestant, les associacions de famílies han demanat per carta a la consellera Niubó que escolti els docents i que negociï amb voluntat real de resoldre el conflicte. Els sindicats esperen que al llarg del dia la conselleria els faci arribar la seva proposta marc per abordar les reivindicacions pendents que inclouen sou, deute pendent, reducció d'alumnes per aula i més recursos per l'escola inclusiva. Demà hi ha convocada reunió per debatre aquesta proposta.
1: Els portaveus de la flotilla diuen que hi ha 45 detinguts per part de les autoritats israelianes i demanen el seu alliberament immediat.
2: Ho van reclamar centenars de persones davant la seu de la Unió Europea a Barcelona.
3: No és una guerra, és un genocidi.
2: L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, reclama l'acció de govern perquè diu que els activistes estan en risc.
4: Exigim als estats de la Unió Europea que es moguin al màxim nivell per aconseguir la llibertat immediata d'aquests companys i aquestes companyes.
2: Els manifestants van tallar Passeig de Gràcia i van baixar cap a plaça Catalunya.
1: I a l'Audiència de Barcelona ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat d'haver agredit sexualment una menor de 14 anys tutelada per la DGAIA.
2: Segons la fiscalia, tots dos es coneixien perquè la víctima li comprava drogues i fa 2 anys la va agredir al seu pis juntament amb un altre home. La fiscalia demana 25 anys de presó.
1: I el Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a intentar que l'Institut de Patrimoni Cultural, que depèn del Ministeri, es pronunciï sobre el trasllat de les pintures murals.
2: El museu considera que la jutge d'Osca ha vulnerat el seu dret a defensa en descartar que el màxim organisme encarregat de la protecció del patrimoni digui què s'ha de fer.
1: Més detalls, Soledad Domínguez.
5: En l'escrit que l'advocat del museu va presentar divendres, el MNAC demana al jutjat que rectifiqui la seva decisió i que demani un informe a l'Institut de Patrimoni Cultural. Defensen des del museu, que és l'organisme més qualificat i més solvent, per determinar quin és el procediment més segur per poder desmuntar els murals, transportar-los fins a l'Aragó i col·locar-los en la seva nova ubicació, tot això garantint la seva preservació i la integritat d'una obra que està catalogada com a bé d'interès cultural. El museu insisteix que ells només són això, un museu, i que no tenen ni la capacitat ni els coneixements tècnics necessaris per complir el que mana la sentència sense malmetre l'obra.
1: Són les 8:28.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
12: I què?
11: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
12: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
14: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
1: Arnau Montserrat, hola de nou.
15: Hola, Gisela.
1: Pep Guardiola deixarà la banqueta del Manchester City al final de temporada.
15: Tot i tenir un any més de contracte, segons han avançat mitjans britànics, i ha pogut confirmar la cadena set, Pep Guardiola dirà adéu al City aquest diumenge. En total ha guanyat 20 títols, entre ells la primera Champions del conjunt de Manchester. Té molt complicat sumar-ne un més i guanyar la Premier, ja que l'Arsenal ahir va guanyar i ha caronejat el títol.
1: Fermín López es perdrà el Mundial.
15: Té trencat el 5è metatarsià del peu dret i passa per quiròfan. Estarà de baixa uns 2 mesos a Can Barça. Ahir Flick va signar la seva renovació.
16: Passa és molt tenir clar.
15: Fins al juny del 2028, amb opció a una temporada més.
1: I tot apunta que Florentino Pérez sí tindrà rival a les eleccions.
15: Seria Enrique Riquelme, que diu que té ja l'aval i que en un parell de dies anunciarà si finalment es presenta o no.
1: Gràcies, Arnau.
15: Fins ara.
1: A partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en doble programació SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya, cadena SER amb l'Oi per Oi.
17: En la cadena SER... Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
18: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
19: CaixaBank patrocina este espacio.
18: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes, en el que todavía hay mucho que hablar, mucho que analizar.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Continúan los registros en el despacho de Zapatero y en otras tres empresas. Fuentes de la investigación apuntan a que dos de ellas pagaron a Análisis Relevante la asesoría vinculada al amigo del expresidente Javier Liébana.
1: Es por ello, apuntan estas fuentes, que están siendo registradas. La tercera empresa en cuestión es la vinculada a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. En la sede de esta última está Pedro Jiménez. Pedro, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Desde la sede What the Fab en Madrid, el registro empezaba a las 10 menos cuarto de la mañana. A esa hora llegaba la policía judicial y minutos después, junto a una abogada, lo hacían las hijas de Zapatero. Ninguna de ellas está imputada y fuentes del caso nos dicen que están colaborando con los agentes. El empresario vinculado a Zapatero, Julio Martínez, a quien se investiga por el rescate de Plus Ultra, pagó a la agencia de las hijas del expresidente 198.000 euros desde 2020 hasta 2025, cuando estalló el caso y la policía detuvo a Martínez. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha impulsado este martes la segunda fase del caso Plus Ultra, que incluye registros por la gravedad de los hechos investigados y que ha culminado con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Los socios de izquierda también están cerrando filas con Zapatero, mientras que Vox le ha vuelto a pedir al Partido Popular apoyo para presentar una moción de censura contra el gobierno. La imputación de Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Plus Ultra está monopolizando las ruedas de prensa que están dando los partidos en el Congreso. Ahí está Josué Coello, cuéntanos.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los socios de izquierdas del gobierno han expresado sus dudas sobre la imputación del expresidente del gobierno y desde Sumar, Podemos o Compromís han puesto el foco en una presunta guerra judicial por la relevancia de Zapatero. Verónica Barbero es portavoz parlamentaria de Sumar.
4: Como sabemos, tal y como sabemos que se está comportando últimamente pues algunas de sus señorías o en general la judicatura con algunos supuestos, pues podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación. Vamos a ver lo que pasa en todo caso, porque es verdad que así como he querido darles esta opinión, es muy indiciaria, es muy inicial, porque no tenemos información al respecto de este caso.
3: Al contrario, desde Vox hablan de gobierno mafioso y vuelven a plantear al PP presentar una moción de censura. Pepa Millán.
5: Nosotros le hemos pedido en reiteradas ocasiones y habiéndolo hecho de forma pública, pues tampoco yo creo que el mensaje les habrá llegado bastante bien al Partido Popular. No obstante, el Partido Popular pues sigue empeñado en pensar que existe un cierto PSOE bueno, que es posible llegar a determinados acuerdos con este gobierno, que demuestra todos los días que ha hecho de la corrupción.
3: Primera reacción parlamentaria del PSOE. Aquí en el Congreso escucharemos a Patxi López.
1: Por su parte, desde el PP, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el PSOE por señalar, ha dicho, y cuestionar a los jueces en este caso.
6: Increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa? Que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay law fair, España no es un Estado de Derecho, o es lo que pretenden que no sea. No sé, cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso me parece terrible. Y propio.
7: Cadena Ser. Servicios informativos.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
10: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
9: La crítica és la consciència de la història.
10: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
9: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
10: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de...? Directa.
13: Valorado.
12: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
13: En España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Tu verano realidad con Travelplan y Viajes El Corte Inglés a precios increíbles como Punta Cana desde 850 euros y con hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva tu viaje de Travelplan con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
15: Dale, José. Venga, va.
16: Una nana canila, podría dormir.
17: Cadena Ser y Ser Cataluña. Referents amb tu.
18: Radio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser.
19: Migdia Central, Eli Pagan.
20: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts de les 12, som dimarts, som 19 de maig. Tenim en aquests moments quasi 21 graus de temperatura al centre de Manresa, a Sant Domènec. En un migdia central, on sempre començarem fent repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. Avui veuran que ve plegada l'actualitat amb el fet divers i en capítol judicial, ara els explicaré. En aquest migdia central avui ens en volem anar fins a Navarcles. I és que la plaça Aguila de Navarcles ha rebut un premi estatal d'arquitectura per la seva remodelació. Una remodelació que forma part també de la remodelació que s'està fent en d'altres indrets del casc antic de Navarcles. Avui, per això, en aquest migdia central hem convidat a l'alcaldessa de Navarcles, a l'Alba Pérez. I els dimarts és moment de parlar i de fer efemèrides, per tant, sabrem quins són els fets que van passar aquesta jornada, aquest 19 de maig, al llarg de la història, amb efemèrides, amb naixements, amb defuncions i també amb efemèrides musicals, tot sempre acompanyat de música. Abans d'entrar en matèria, com els deia, és hora de fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts Jonathan Andic per un presumpte homicidi en relació amb la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. Fins ara, el fill havia mantingut que la mort es va produir per una caiguda accidental per un precipici quan passejaven per Montserrat. Ara, gairebé un any i mig després dels fets, la investigació fa un gir i la policia l'ha traslladat al jutjats de Martorell per tal que declari. I l'Ajuntament de Solsona i la Fundació AINS, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, liderada pel violoncel·lista Peter Firman, ha anunciat la suspensió de la 25a edició d'aquest festival internacional prevista entre l'1 i el 15 d'agost. La decisió arriba després que el diari El Periódico publiqués la denúncia de 3 exalumnes del Conservatori del Liceu, on Firman va ser professor fins l'any passat, que l'acusen d'assetjament. En un comunicat conjunt, les dues institucions afirmen que la suspensió és la mesura més adequada per preservar la trajectòria i els valors de l'Acadèmia Thiemann. També s'ha apartat temporalment del càrrec de regidor a Castellar de la Ribera, al Solsonès, mentre s'esclareixen aquests fets. Però ara no s'ha presentat cap denúncia, per ara volem dir, no s'ha presentat cap denúncia davant de la policia o de la justícia. Segons les informacions publicades pel diari, l'exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i més tard. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins el cotxe del professor. Els fets es remunten a fa una dècada i el professor fa un any que és fora de la docència del Conservatori del Liceu. En el comunicat conjunt fet públic entre l'Ajuntament i la Fundació Solsonina subratllen que el festival ha contribuït a projectar internacionalment Solsona com a espai de formació i excel·lència musical amb alumnes d'arreu del món. A més, subratllen que el model pioner a Catalunya ha impulsat la descentralització cultural, la promoció de joves talents i l'accés col·lectius vulnerables al món de la música. I ens anem a parlar de la Fundació Altaia, perquè aquesta Fundació Vegenca i Manresana ha fet més de 1.000 intervencions pel que fa a transplantaments.
21: La Fundació Altaia ha superat les 1.000 intervencions amb cirurgia robòtica des del 2023, una xifra que confirma l'aposta del centre per aquesta tecnologia en l'àmbit quirúrgic. El sistema permet operar amb més precisió, reduir la invasió i afavorir una recuperació més ràpida dels pacients. L'Hospital Sant Joan de Déu disposa actualment de dues plataformes robòtiques. Una s'utilitza en cirurgia ortopèdica i traumatologia, especialment en pròtesis de genoll i maluc, i l'altre dona suport a operacions de cirurgia general, aparell digestiu, urologia i ginecologia.
20: <fixi-se> I ara anem a parlar d'aquestes centrals reversibles. Catalunya podria disposar de fins a 20 gigawatts en centrals reversibles aprofitant embassaments existents. Recordin que una d'aquestes centrals s'hauria d'ubicar o s'està projectada per fer-se a la Baells, a Cercs, al Berguedà.
0: Les centrals hidroelèctriques reversibles funcionen amb dos embassaments situats a diferent alçada, un de superior i un d'inferior. Quan hi ha excés d'electricitat, l'energia es fa servir per bombar aigua cap al dipòsit superior i quan augmenta la demanda, l'aigua es deixa caure per generar electricitat. En molts casos, part de la infraestructura necessària ja existeix, ja que es poden aprofitar embassaments actuals i adaptar-los per convertir-los en centrals reversibles, el que permet reduir costos i impactes respecte a noves infraestructures. Ara bé, les instal·lacions actuals no són suficients per al desenvolupament que hi ha d'energies renovables i caldria reforçar els sistemes d'emmagatzematge per compensar la variabilitat de fonts com la fotovoltaica.
2: En principi s'han fet estudis i hi ha capacitat per ampliar. I pots ampliar fent-ne de noves, en el cas de l'embassament de la Baells, ara hi ha un projecte, s'està parlant d'un projecte i està en fase de definició de les característiques d'aquest projecte, però, per exemple, en aquest cas, l'embassament inferior ja existeix i l'únic que has de fer és un embassament superior i muntar una central que sigui capaç de fer aquesta funció que jo deia abans.
0: El projecte per instal·lar una central hidroelèctrica reversible a la Baells, al Berguedà, ha generat un intens debat a la comarca amb posicions contràries sobre els seus beneficis i l'impacte que tindria. De fet, els municipis directament afectats, Vilada i la Nou de Berguedà, van celebrar una consulta popular per saber l'opinió dels veïns i aquests van rebutjar majoritàriament el projecte. Per contra, la Generalitat s'hi ha mostrat favorable i ha encarregat a l'empresa pública l'energètica que hi participi.
22: Les reversibles són imprescindibles, així ho ha declarat el govern, així ho ha declarat la Comissió Europea, així ho acaba de fer el govern d'Espanya amb l'últim Reial Decret Llei que han aprovat, que les declaren d'interès públic, i és una infraestructura essencial, perquè quan tens molta renovable, molta solar i molta eòlica, o tens reversibles o el sistema et queda una mica coix, no? I al final la manera més eficient d'eliminar emissions és amb les reversibles, perquè si durant el dia tens un mix sense emissions, una producció sense emissions, però a la nit comences a cremar gas perquè ja no tens sol o no tens vent o no tens manera de, en certes èpoques, de produir amb la hidroelèctrica normal, o fas bombeig o part del problema de les fòssils encara el tindràs. Per tant, és imprescindible.
0: La central està impulsada per la companyia austríaca Verbund i Paris Storage i preveu una inversió de 400 milions d'euros. Seria la primera infraestructura d'aquest tipus a les conques internes de Catalunya. El portaveu del projecte, Carles Ferràs, assegura que és una infraestructura clau per al país, per poder lluitar contra el canvi climàtic i aconseguir la sobirania energètica. A més, assegura que crearà molts llocs de treball al territori.
23: A nivell de beneficis per la comarca, en primer lloc els llocs de treball. Estem parlant d'uns 500 llocs de treball quan la central s'estigui construint i uns 1.500 d'indirectes i els 500 directes, no? I quan la central estigui en funcionament, uns 30 llocs de treball. Això per començar. Després també s'ha demanat i s'ha proposat que es faci una borsa de treball per intentar que tot el personal qualificat del Berguedà i les empreses del Berguedà puguin optar de forma preferent quan es faci la construcció.
0: Per la seva banda, des de la plataforma Pla de Claraviu, creuen que hi ha dos motius principals per oposar-se al projecte. El primer és el dèficit hídric que arrossega el Llobregat i el segon, els riscos geològics que comporta. A més, asseguren que la participació pública en el projecte serà ínfima.
24: Fa poc que el projecte tiri endavant perquè, de fet, tant la Generalitat com el Ministeri sembla que són favorables a aquest projecte. De fet, s'ha anunciat participació pública, tant per part de la Generalitat amb l'energètica com per part del Ministeri, que ha dit que hi destinarà uns diners dels fons Next Generation. I això ens fa pensar que, bé, que hi ha un interès públic per tirar endavant aquest projecte, que recordem que és un projecte privat, no és un projecte públic. La participació pública que tindrà és ínfima.
20: I segons publica Nació Manresa, el jutjat de guàrdia de la capital del Bages ha dictat aquest dilluns un ordre d'allunyament contra la dona acusada d'agredir un grup de dones musulmanes aquest diumenge a la baixada dels drets de la capital del Bages. La magistrada ha acceptat la petició de la fiscalia i investiga tant la dona de 47 anys com l'home que l'acompanyava de 44 per delictes d'odi i lesions. La decisió judicial arriba després que els dos detinguts hagin passat aquest dilluns a disposició judicial i que el magistrat hagi escoltat tant les seves declaracions com les de les víctimes. Avui també s'ha convocat una manifestació per rebutjar aquests fets, que s'ha convocat a 6:45 d'aquesta tarda al mateix lloc on van passar els fets, a la baixada dels drets de Manresa, una concentració-manifestació convocada pel col·lectiu Mai Més.

0: I ara, si comencem a parlar de la informació esportiva, els hem de parlar d'aquest pla, d'aquesta inversió de 9 milions d'euros que preveu l'Ajuntament de Manresa en diferents indrets esportius, equipaments esportius de casa nostra.
1: Pràcticament 9 milions i mig d'euros en tres fases per millorar els equipaments municipals esportius de la capital del Bages. Es tracta del nou pla que ha presentat aquest matí l'Ajuntament de Manresa i es durà a terme durant 5 anys. Van començar el 2024 i acabarà el 2029.
2: Ens ha de servir, primer, per millorar doncs, una vintena d'equipaments, equipaments de tot tipus. Tenim 11 equipaments de barris, tenim 7 equipaments diversos a la zona esportiva del Congost, d'aquest gran espai de l'esport que tenim a la ciutat, la Joia la Corona, però també tenim una piscina municipal on hi podrem intervenir de valent i també a l'Ateneu de les Bases.
1: D'aquests més de 9 milions, 1,2 ja estan invertits i en marxa per millorar aquests espais de Manresa, amb l'objectiu de modernitzar tota la xarxa municipal d'instal·lacions esportives, des del nou Congost fins a les piscines municipals o equipaments dels barris. Es tracta d'una inversió entre el govern de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Fons Europeu Next Generation i l'Ajuntament de Manresa com a major inversor. El pla s'ha dividit en tres fases. La primera ja s'ha pogut executar aquest 2025 i va començar el 24, amb una inversió d'una mica més d'un milió d'euros. La segona suposarà gairebé 4 milions d'euros i contempla projectes que han d'arrencar aquest 2026. I la tercera, de cara al període del 2027 fins al 2029, tanca encara el pla amb una inversió de gairebé 4,5 milions d'euros.
3: De fet, no hi ha hagut mai cap inversió d'aquest sentit, no? Per tant, no només aquests 10 anys que no s'havia pogut doncs, fer doncs, una inversió de mínima de manteniment, per això doncs, partim en uns certs casos de molta necessitat de millora, però que en tot el conjunt d'Ajuntament Democràtic no s'havia fet un muntant tan important com els que us exposarem. No?
1: A més, i com ha afirmat l'Ajuntament, hi ha una inversió complementària de més de 5 milions d'euros en infraestructures estratègiques al voltant d'aquests equipaments esportius.
0: I la informació esportiva d'aquesta jornada té dos noms propis. El primer, el de Àlex Reyes. Quan la temporada encara no s'ha acabat, els rumors de fitxatges ja fa dies que envolten alguns noms propis de la Lliga Endesa i un d'ells és, com el dic, el de l'aler del Baxi Manresa, Àlex Reyes. Segons ha avançat Televisió de Badalona, Reyes hauria comunicat al Manresa la seva voluntat de pagar la clàusula de rescisió per sortir del club, tot i haver renovat recentment fins l'any 2028. Diversos equips s'haurien interessat pel jugador català, entre ells l'Unicaja, el Tenerife i especialment el Joventut de Badalona, que ara mateix seria el destí amb més opcions per la temporada que ve de l'aler extremeny, actual jugador del Baxi Manresa. Reyes està signant una gran temporada amb el Baxi i s'ha convertit en una de les peces claus de l'equip de Diego Campo. I l'actualitat esportiva de la jornada avui té un altre nom propi, el de Pep Guardiola. Segons els mitjans britànics, el tècnic de Santpedor deixarà la banqueta del Manchester City aquest estiu. Tot i tenir encara un any de contracte, Guardiola posarà punt i final a una etapa històrica al club anglès. En els seus 10 anys al City, l'entrenador bagenc ha aconseguit 20 títols, entre ells 6 Premier Leagues i una Champions, convertint-se en una de les figures més influents del futbol anglès. Segons les informacions publicades per la premsa britànica, el seu últim partit serà aquest diumenge contra l'Aston Villa i el club prepararia ja el seu relleu a la banqueta. No se sap què passarà amb el futur de Pep Guardiola, es baralla la possibilitat que pugui agafar-se un any sabàtic o que sigui un proper seleccionador d'algunes de les seleccions que aquest estiu doncs, participaran al Mundial de Futbol. Anem per les portades. Comencem amb el diari Regió 7, que precisament fa referència a que se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de 3 exalumnes del Liceu al president de la Fundació, que el fill d'Isaac Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare, i Albert Plin Planell, director de l'Agència Catalana de Residus, que diu en el reciclatge el més barat és el contenidor obert, però s'ha vist que no funciona. Ens anem a l'equip Berguedà. Les promocions d'ascens del futbol català més berguedanes que mai. 5 equips aspiren a pujar de categoria. El Porreig, el Berga i el Gironella aconsegueixen 3 de les 4 places del play-off d'ascens a primera. L'Avià jugarà contra el Cant Bruixeres la semifinal per pujar a segona i el Montmajor s'enfronta al Navàs B en el primer duel per l'ascens a tercera. Del Berguedà al Nació Digital Solsona, que també tornen a parlar d'aquesta suspensió de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, i parlen també que la solsonina Marta Gangonells entre les investigadores destacades al rànquing de dones científiques del CSIC de l'any 2026. I acabem amb l'info Anoia.cat. Igualada presenta una oferta centrada en l'esport i l'art pels casals estius municipals de la capital de l'Anoia i de les portades a la meteorologia. Com aquests darrers dies, dues parts diferenciades. Matí, avui això sí, de més sol que no pas ahir. Ahir al migdia ja teníem ruixats a la ciutat de Manresa i a la comarca del Bages. Avui tenim un dimarts 19 de maig amb matí de sol, però a mesura que passin les hores, els cels també s'han d'anar cobrint a la Catalunya central i, per tant, núvols més grisos i la possibilitat d'algun ruixat, en aquest cas, però en algun punt del Lluçanès, del Berguedà i d'Osona. Sembla, doncs, que aquesta tarda no tindríem pluges a la comarca del Bages. Això sí, tindrem cels més ennuvolats que no pas ara. Les mínimes que continuen sent altes, mínimes de 9 graus a la ciutat avui de Manresa, 9 a Solsona, 9 a Vic, 10 graus a Berga de mínima i la màxima temperatura mínima avui ha estat a la capital de l'Anoia, Igualada, amb 11 graus. A mesura que vagi passant la setmana, les temperatures han d'anar creixent i fort. Per tant, tenim setmana de força calor amb valors força alts per l'època de l'any en la que estem i avui doncs els termòmetres en alguns punts de la Catalunya central podrien fregar els 28 graus de temperatura. Per tant, dia de calor.

0: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
1: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa. Viu tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat. Passió pel bàsquet.
0: Dissabte, a partir de 7:45 del vespre, Dreamland Gran Canària, Baxi Manresa.
1: Amb el patrocini de...
0: Quívoc Albert Disseny, Expert Joanola, La Taverna del Pinxo, Control, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Viatges Massaners, GCT Plus, Clínica La Dental Doctora Marín, Iscra, Consultoria Web.
2: Migdia Central, Eli Pagant.
3: En aquest migdia central de Ràdio Manresa ens en volem anar fins a Navarcles. Navarcles ha rebut un important reconeixement estatal en l'àmbit de l'arquitectura i de l'espai públic. La remodelació de la plaça Aguilar ha estat premiada en els Premis de la Casa de l'Arquitectura impulsades pel Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana en la categoria d'Escohesión, que destaca projectes que fomenten la inclusió social i la cohesió urbana. Avui nosaltres hem convidat en aquest migdia central a l'alcaldessa de Navarcles, a l'Alba Pérez, a qui li donem la benvinguda. Alba, què tal, com estem? Molt bon migdia.
4: Hola,
3: com...
4: bon dia.
3: Què tal?
4: Molt bé i molt content.
3: M'imagino. Ah, clar, què suposa, doncs, per Navarcles rebre un premi d'aquesta categoria, no?, d'àmbit estatal, Alba?
4: Per nosaltres ha estat una molt, molt bona notícia, perquè vam fer una gran aposta i una aposta valenta i arriscada, com és apostar per la remodelació del casc antic, amb tot el que suposa, i vam apostar per fer espais on la prioritat fos de posar-ho al servei de la gent del poble, que servissin per passejar, que servissin per seure, per socialitzar, i vam apostar per aquest tipus de places. I veure que en uns premis del Ministeri, on hi concursen gent de tots els països, de tot el país, i projectes de tot el país, s'hagi triat la plaça Mas Aguilar, doncs per nosaltres ens reforça, i com sempre, doncs, són aquelles coses que et donen la força per seguir treballant en aquest sentit.
3: Ah.

0: Puigcerdalà i properament l'obrirem i també serà de servei públic, però ens trobàvem que la plaça que l'acompanyava era un aparcament municipal, amb el terra d'asfalt i els pàrquings marcats. Per tant, no hi havia aquest espai de trobada o aquest espai de passeig. La prioritat eren pels vehicles. I nosaltres vam considerar que la manera era posar-lo en un ús més de passeig i de trobada, i ho vam fer conjuntament. Aquesta plaça és la que ha rebut el premi, però també vam fer-ho en una altra plaça important del poble, que és la plaça Sant Valentí, i tenim dos punts del nucli antic completament remodelats i amb aquesta idea de cohesió social.
1: Mm-hmm. Ah, llavors, com heu fet que aquesta plaça tingui aquest ús de cohesió social, amb més passeig?
0: Aquesta plaça el que s'ha fet és retirar l'espai de pàrquing, cosa que també és una de les qüestions difícils o decisions difícils Clar. Que vam haver de prendre. Tot i així vam comptar que a Navarcles tenim la sort de tenir 100 places de pàrquing amb pàrquings públics a menys de 2 minuts del centre, i vam pensar que això es podria absorbir, i per tant vam treure la prioritat, diguem, dels vehicles, i ara la prioritat és pels peatons. Els vehicles hi poden passar, tenen una zona per on poder passar, però tot el centre de la plaça és peatonal, amb espais verds, amb reutilització de l'aigua a dins les jardineres per tal de ser eficients energèticament i hídricament, i generar aquests espais, no?, on la ciutadania s'hi pugui sentir a gust.
1: Clar, l'alcaldessa ens ho deia, eh? És un reconeixement, i ho deia, ho destacava a nivell estatal. Tenim que es van presentar més de 400 candidatures,
0: sí.
1: Alba.
0: Sí, sí. Clar, per nosaltres, quan veus, si no m'equivoco, eren 406, o ara parlo de memòria, eh? Però com deies, més de 400 candidatures d'arreu d'Espanya, i de cop doncs la plaça guanyadora és de Navarcles. Per nosaltres, un poble petit i amb pocs recursos, el qual partirà endavant aquests projectes, hi ha molta feina de recerca de finançament i molta feina burocràtica de gestió d'aquestes subvencions, la veritat és que estem molt contents de que aquests esforços hagin donat aquests fruits.
1: Qui hi havia al darrere, és a dir, qui veu encarregar fer la remodelació de la plaça? Qui hi ha l'estudi?
0: Això ho vam treballar amb la Diputació de Barcelona, i el finançament també ens el va oferir la Diputació de Barcelona. Perquè, com deia, per un poble com el nostre, tirar endavant projectes econòmicament d'un cost elevat és molt difícil. Llavors, el que intentem buscar quan tirem aquests projectes endavant és un finançament supramunicipal. I les dues places, aquestes que et comentava, tant aquesta del Mas Aguilar com la de Sant Valentí, ho hem pogut fer gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona.
1: Clar, quant ha costat això? Perquè ens fem una idea, Alba, més o menys, eh?
0: Ara no tinc els números aquí, eh? Però parlem d'uns 200.000, i clar, que la Diputació se'n faci càrrec per nosaltres és molt, molt important.
1: Clar, perquè tirar endavant un projecte d'aquestes característiques sols, Alba, no sé si és quasi bé...
0: Seria inviable. Navarcles és un poble petit, amb poca indústria, no tenim grans polígons industrials, i per tant la font de finançament és pràcticament els impostos, i per tant, clar, les finances públiques de l'Ajuntament de Navarcles són molt justes, et donen pel dia a dia i per tirar endavant, diguem, els manteniments o fer polítiques de manteniment del municipi. Però quan parlem de grans remodelacions necessitem aquest finançament. I amb això he de dir que hem treballat molt de la mà amb la Diputació de Barcelona, s'han cregut el projecte i ens han donat suport.
1: Parlaves d'aquestes dues places, la que ha rebut el premi és aquesta plaça Aguilar, també parlaves sí. de la plaça Sant Valentí. Sí. No sé si també teniu altres actuacions previstes al centre històric o en altres espais de Navarcles, aquesta seria la intenció, o clar, o sempre depenem d'aquest finançament que ha de venir?
0: Ara, la intenció és, el projecte que ara tenim ja aprovat i que volem que, quan tinguem el finançament, poder tirar endavant, és la plaça de la Vila. La plaça de la Vila és molt estimada perquè, a més, és molt original. El problema és que a nivell de mobilitat dificulta la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda i altres qüestions. Llavors creiem que és el moment de remodelar-ho, i la Generalitat de Catalunya va obrir la línia del PUOSC, que també és una subvenció directa als ajuntaments, i amb aquesta línia volem renovar la plaça de la Vila.
1: Mm-hmm. Això en un futur, ja que

és la veu de Victòria dels Àngels, que tal dia com avui, de l'any 1944, debutava al Palau de la Música Catalana. Victòria de Los Ángeles López García, coneguda internacionalment amb el nom artístic de Victòria de Los Ángeles, Victòria de Los Ángeles i Victòria dels Àngels, a Catalunya. Soprano, lírica i cantant d'òpera catalana de la segona meitat del segle XX, de les més reconegudes arreu, especialment per la seva activitat en els anys 50 i 60, el període més brillant de la seva carrera. En la llista de les 20 millors sopranos de la música enregistrada que publica la BBC Music Magazine l'any 2007, figura en tercera posició després de Maria Callas i de Joan Sutherland. I continuem quedant-nos a casa, a Catalunya. Si la tècnica funciona, a veure... Ens hem a l'any 1960, no ens movem de la capital, no ens movem de Barcelona. Tenen lloc els fets al Palau de la Música. La interpretació del cant de la Senyera provoca mesures de repressió contra el catalanisme per part de les autoritats franquistes. Dinou de maig de l'any 1960, durant l'homenatge del centenari del naixement del poeta català Joan Maragall, organitzat per l'Orfeo Català en presència dels ministres de Franco, són considerats com l'inici del renaixement del catalanisme polític després de la Guerra Civil Espanyola i l'inici de la carrera política de Jordi Pujol. L'homenatge va tenir no solament ressò musical, sinó també cívic, a causa dels aldarulls produïts arran de la prohibició governativa d'interpretar aquesta peça, el cant de la Senyera. Aquell dia l'Orfeo no va interpretar el cant de la Senyera, però una part del públic sí. Entre els diversos detinguts hi havia el futur president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, que tot i no ser el Palau, era un dels organitzadors d'aquesta protesta i que va ser sotmès a un consell de guerra, per raó del qual va anar a la presó.

I continuem a Catalunya, que passa una mica més lluny. Els fets, les persones són catalanes, l'únic és que el fet ens en anem fins a l'Everest, ens en anem una mica lluny. Núria Balaguer i Maita Hernández, membres d'una expedició catalana exclusivament femenina, ascendeixen a l'Everest per la cara nord i fan el cim. Doncs bé, això passava un 19 de maig de l'any 2004. I de Catalunya ens en anem a França.

Ens anem a París. Ens anem a França. Ens anem a l'any 1802, a França, tal dia com avui. Napoleó Bonaparte va fundar la Legió d'Honor. Napoleó Bonaparte la va crear per ser atorgada com a recompensa als mèrits eminents fets al servei de la nació a títol civil o militar. Només la poden rebre ciutadans francesos i sempre s'accedeix a l'ordre pel grau de chevalier. Com a primera condecoració té prioritat sobre les altres condecoracions franceses o estrangeres.

Els estrangers poden rebre una distinció de la Legió d'Honor, però no són admesos a l'ordre com a cavallers. Doncs bé, aquest reconeixement es creava, en aquest cas es fundava aquesta Legió d'Honor que va donar lloc a aquest reconeixement francès. I de França ens en anem a Anglaterra, ens en anem a Windsor. Podríem haver posat l'himne anglès. Ens anem a l'any 2018, ens anem a Windsor, ens anem a Anglaterra. Tal dia com avui, parlem d'un casament que passava el 19 de maig de l'any 2018, un casament reial. I és que avui, de l'any 2020, avui celebren aniversari doncs, de casament el príncep Harry i l'actriu Meghan Markle.

0: I segur que coneixen aquesta cançó i aquesta veu.
1: Quan engego la moto, quin orgasme sideral.
0: És la moto d'en Pere Tàpies, i és que l'any 1946, un 19 de maig, a propet d'aquí, a Vilanova i a la Geltrú, al Garraf, naixia aquest cantautor, aquest gastrònom i locutor de ràdio català, Pere Tàpies.
1: Xe, com voles el seient?
0: Naixia tal dia com avui a Vilanova i la Geltrú, moria el 22 d'abril de l'any 2017, a l'edat de 70 anys, a Sant Pere de Ribes. Estudiant de dret, va debutar en el món de la cançó l'any 1968. Des del primer moment, el seu estil irònic i informal contrastava amb la seriositat d'altres cantants de la mateixa generació, com els de la nova cançó. De fet, no va ser acceptat als 16 jutges i el seu primer long play no va aparèixer fins l'any 1973. Portava el títol Per a servir-vos.
1: Per terra.
0: A l'any 87 va deixar la música durant un llarg període de temps i es va concentrar en d'altres projectes de ràdio i també de televisió. El 22 d'abril del 2017 ens deixava a l'Hospital de Sant Pere de Ribes a causa d'una malaltia hepàtica. I avui també fa anys, en aquest cas, una altra efemèride catalana d'una periodista catalana. A l'any 1971...

Avui fa anys la periodista catalana Lídia Heredia. De fet, en fa 55. Ha desenvolupat la seva carrera a ràdio, televisió i també de premsa escrita. Des del 2014 fins l'any 2022 presentava el programa Els Matins de Televisió de Catalunya. Des de la tardor de l'any 2022 és la corresponsal de TV3 a Washington.

I ara anem avançant amb naixements. Això sí, ens anem una mica més enrere. Ens anem a l'any 1879. Hem triat per aquesta efemèride la veu d'Aretha Franklin. Ens anem al 1879, tal dia que avui naixia a Virgínia Nancy Astor, política britànica, primera dona a ocupar l'escó a la Cambra dels Comuns del Parlament Britànic. Va ser diputada per Plymouth Southend pel Partit Conservador i es va centrar a promoure mesures a favor de les dels nens i la igualtat entre homes i dones. Va mantenir el seu escó durant 26 anys amb 7 victòries consecutives. Astor no va ser, malgrat això, la primera dona escollida per la Cambra dels Comuns, ja que uns anys abans la feminista i sufragista Constance Matijevich, al desembre del 1908, s'havia presentat pel Sinn Féin a les eleccions i havia resultat escollida, però seguint la política abstenció pensionista del Sinn Féin, mai va arribar a ocupar l'escó. Doncs tal dia com avui naixia aquesta dona, Nancy Astor. I una altra persona que naixia tal dia com avui, un 19 de maig. Ens anem a l'any 1925. A Omaha, a Nebraska, naixia l'orador, ministre religiós i activista nord-americà, Malcolm X. Malcolm X és el nom amb què és conegut Malcolm Little. També se'l coneix com Assad Mashot. Va ser portaveu dels Estats Units del grup conegut com a Nació de l'Islam, fundador del Muslim Mosque i de l'Organització de la Unitat Afroamericana. El primer dia de la Setmana Nacional de la Generalitat de la Germandat va ser assassinat amb 7 trets mentre feia una conferència al Saló de Ball d'Audubon a Manhattan, a Nova York. El 1953 va canviar-se de nom de Malcolm Little pel de Malcolm X i es convertia en ministre assistent al Temple de Detroit de la Nació de l'Islam. Malcolm explicava el perquè del seu nom de la manera següent. En adoptar la X, hom adquireix un cert misteri, una certa possibilitat de poder als ulls d'amics i enemics. La X anuncia el que has sigut i el que seràs, exfumador, exbevedor, excristià, exesclau. La X també correspon al cognom desconegut dels esclaus dels quals Malcolm X era descendent. Doncs naixia tal dia com avui i moria un 21 de febrer del 1965. Tenia tan sols 39 anys.

ara segur que coneixen aquesta banda sonora. Ens anem a l'any 1944, ens anem a Barnes, ens anem a Londres, ens anem a Anglaterra. Tal dia com avui naixia l'actor Peter Mayhew, actor conegut pel seu paper de Chewbacca a la saga de la Guerra de les Galàxies. Havia nascut, doncs, tal dia com avui de l'any 1944, moria el 30 d'abril de l'any 2019, tenia 79 anys. Un paper de Chewbacca que li va canviar la vida per sempre. En les següents pel·lícules de la trilogia de Star Wars, Matthew va repetir el paper i més tard va fer alguns anuncis comercials amb aquesta disfressa, amb la de Chewbacca. I una altra persona que naixia tal dia com a veu, aquesta veu. 1948, a Spanish Town, a Jamaica. Naixia la cantant, la compositora, model, productora i actriu jamaicana Grace Jones.

Avui aquesta veu, Grace Jones, fa 78 anys. I deixem els naixements per anar-nos a les necrològiques. Avui en destacarem una. And they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name. 1944, Nova York, tal dia com avui, un 19 de maig, moria, la primera dama dels Estats Units pel seu matrimoni amb John Fitzgerald Kennedy. Tal dia com avui, moria Jacqueline Kennedy. Jacqueline Lee Bouvier, esdevinguda Jacqueline Kennedy arran del seu matrimoni amb John Fitzgerald Kennedy, president dels Estats Units, i posteriorment Jacqueline Onassis, a partir del seu casament amb el magnat grec Aristòtil Onassis. Fou una de les dones més populars de la premsa rosa en el decurs de la seva de la segona meitat del segle XX. Havia nascut un 28 de juliol de l'any 1929 a Southampton, a Nova York, i moria, com deia, tal dia com avui, de l'any 1994. Tenia només 64 anys. I ens anem a dues efemèrides musicals. La primera. Ens anem al 19 de maig de 1975, quan el grup de rock americà Eagles va treure el seu tema One of These Nights com a single. Doncs Eagles, que tal dia com avui treia aquesta peça.

Però no acabarem a Beagle, sinó acabarem amb Genesis. Amb aquesta banda, perquè tal dia com avui, un 19 de maig de l'any 1986, Genesis treia el seu single, aquest single, Invisible Touch. Amb aquest Invisible Touch, amb aquesta veu al capdavant de Genesis, amb Phil Collins, arribem a la una del migdia. Tornem demà, quan passin uns minutets de les 12. Ara les notícies i el passeu amb l'Aina Font. Adéu-siau, fins demà. Vinga.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, 19 de maig. I avui el programa el dedicarem a parlar d'un projecte que va començar a caminar fa un parell d'anys i que té com a protagonistes els pobles de Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Aguilar de Segarra. Quatre pobles que no s'han cregut mai que això de ser petit és un impediment per res i que han convertit les seves suposades debilitats en fortaleses. Quatre pobles que d'uns anys ençà s'han volgut i s'han sabut entendre i que han fet aflorar un sentiment col·lectiu de pertinença que els ha unit en causes ben diverses, des de l'escola de Fonollosa fins a la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus, passant, per exemple, pel projecte de construcció d'un equipament esportiu compartit que, tot i que encara està a les Beceroles, genera un consens que és unànime. Però més enllà del que l'administració concerneix, el cert és que aquest consens ha traspassat els mateixos veïns i veïnes, que són els principals protagonistes del projecte del qual avui parlarem i que porta per nom Patrimoni Obert. Patrimoni Obert va néixer per preservar i donar a conèixer el patrimoni cultural i natural d'aquests quatre pobles des d'una mirada integral i participativa. Perquè, segons diuen els seus mateixos impulsors, no només es tracta de conservar documents antics i de recuperar espais històrics. Del que es tracta és d'entendre el territori, de reforçar la identitat col·lectiva i de construir futur a partir de la memòria, el paisatge i la participació ciutadana. Per parlar de tot plegat, avui ens acompanyen la Laia Munts, directora de l'associació Patrimoni Obert. Com estàs, Laia?
1: Hola, molt bé.
0: L'Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa, un dels municipis tocats per aquesta vareta màgica.
2: Molt bé, bon dia.
0: I l'estimat Pere Fontanals, que ja el tenim aquí cada dimarts, i jo el tindria aquí cada dia, ja ho saps.
3: Bueno.
0: Què tal, com estàs?
3: Dependrà de l'oferta.
0: Dependrà de l'oferta. A veure, què se m'acudeix. Com estàs?
3: Bé, bé, anar fent.
0: Molt bé. He fet una bona presentació, s'adiu bastant els valors que té aquesta associació. Tu mateixa, Laia, a veure, explica'ns.
1: No, la presentació està perfecta, o sigui, encaixa perfectament amb els valors de l'entitat i del projecte. El projecte neix de fet, no?, perquè ja hi ha un col·lectiu d'entitats i de persones que estan fent recerca en aquest sentit, no?, de documentar, de preservar, doncs, el que és memòria històrica. I l'associació el que busca és fer aquest pas més i anar a aquesta divulgació, o sigui, això, que aquesta recerca, que ja es fa en molts llocs, que no quedi en un calaix, i buscar com difondre, doncs, tota aquesta memòria històrica. I des d'un inici tenim la participació dels ajuntaments, que són peça clau també, no?, perquè hi van apostar, hi van creure, i bueno, llavors tota la suma, no?, fa que sigui possible el projecte.
0: Clar, tu, Eloi, has fet un lleuger somriure quan he dit que els pobles aquests que he dit, Aguilar, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu, no us havíeu cregut mai que ser petit era un impediment per res. I ha rigut perquè hi combregues amb
2: sí,
0: aquesta...
2: Sí, absolutament. De fet, jo crec que els nostres pobles, amb l'activitat, amb la dinàmica que portem, que no parem mai, som un clar exemple que poble petit no vol dir que fem coses pensant en petit, sinó al contrari. Nosaltres estem més orgullosos que ningú del nostre territori, dels valors que tenim, que sobretot són, no?, i encaixa perfectament amb la proposta que avui parlem, el patrimoni cultural, natural, històric, social i de tradicions, que fa molts anys ja, o fa uns quants anys, que des de l'administració pública vam saber ja veure l'oportunitat. Jo sempre m'ha agradat dir que la gent, veïnes, veïns, l'àmbit privat sempre ha anat per davant de l'administració pública. És a dir, nosaltres, l'Ajuntament de Fonollosa, que és el meu, comencem a parlar de turisme i a fomentar el turisme quan portem unes quantes desenes d'anys que gent tenia cases de turisme rural, que intentaven tirar endavant, i en canvi des de l'administració, des del meu punt de vista, no havien fet els deures, i ens anem posant a relluç. Sí que és cert que tenim unes limitacions molt importants, i aquí és la gran virtut d'on complementa el projecte de Patrimoni Obert. El primer dia que venen i ens el presenten, jo crec que sempre hem sabut veure'ls com un aliat, no?
0: Expliqueu-nos una mica això. El primer dia que venen i ens el presenten. I això va començar el 2024. No sé si hi havia hagut moltes reunions prèvies, però diguéssim que us constituïu el 2024.
1: Sí.
0: Qui éreu? Com va anar això?
1: Vale. Ens constituïm el 2024 fruit de que, o sigui, nosaltres el que fem és crear aquesta associació sense ànim de lucre, Patrimoni Obert, per aixoplugar la recerca que ja s'estava fent en aquests quatre municipis que hem dit, no? Aguilar de Segarra, a Fonollosa, a Rajadell i Sant Mateu de Bages. Ja hi havia historiadors, ja hi havia grups que feien recerca. Llavors, el que fem és crear aquesta associació com a paraigua i neix una mica perquè tenim la sort que hi ha una persona que és en Pere Fons, no? Que és, que és inquiet, no? que busca com enxarxar i comença com anar-nos enxarxant a diferents persones, no? Que ens va picant el coquet, no? I anem teixint aquestes aliances fins que neix l'associació.
0: De quina manera us enxarxa? És a dir, tu, per exemple, com t'hi vas sentir interpel·lada?
1: Clar, jo vinc del món de la gestió cultural, llavors un projecte, no? Que neix en els municipis, jo sóc de Castelltallat, per tant, és no? dels municipis, i que el que busca és aquest posar en valor, no? Tot aquest patrimoni, crear identitat, era com ADN per mi, o sigui, de seguida m'hi sento interpel·lada, de seguida vull sumar-m'hi i formar-ne part, no? Però ell té doncs, aquesta habilitat d'anar teixint amb diferents persones de diferents sectors aquesta xarxa, no? I es crea l'associació. I a partir que es crea l'associació anem a veure, el primer, a veure els ajuntaments, perquè ens adonem que tenim molt patrimoni, aquests ajuntaments, tenim més de 1.500 recursos patrimonials inventariats.
0: Wow.
1: Però necessitem, no, d'aquest suport de l'administració per poder-los fer brillar i per buscar aquestes aliances per tota la part de programació que es fa des de Patrimoni Obert.
0: Llavors, els reuniu, els hi expliqueu quin és el vostre objectiu i quina és la resposta.
2: Home, la resposta és que els ajuntaments veiem que tenim una sort immensa, perquè acaba sent una feina que no la podríem pagar amb diners des de l'administració pública. Llavors, una vegada més, veiem com en els nostres pobles, des de l'àmbit del voluntariat, però persones que professionalment es dediquen a això, que tenen molta experiència en tot aquest àmbit, per tant, amb uns criteris professionals molt marcats, no és fer les coses de qualsevol manera, o només amb bona voluntat, que també està bé, no? Però no és només això, té un valor afegit molt important, que ens ho porten, i al cap i a la fi, no és ben bé així, no? Però acaben sent els nostres agents, no? El nostre tècnic de turisme que no tenim a l'Ajuntament o als diversos ajuntaments, acaben fent una mica aquesta funció, perquè pensen des de fora, pensen en global, a nivell de territori, que jo penso que també és una virtut, no fem bolets a cada un dels municipis, que ja els han fet els ajuntaments, perquè no ho podem fer d'una altra manera, evidentment, no? L'Ajuntament de Sant Mateu, la seva funció és dinamitzar el patrimoni de Sant Mateu, no dinamitzar la de Fonollosa. Però, en canvi, una entitat que agrupa quatre municipis, sí que té aquesta virtut i es pot permetre el luxe, per dir una manera, de pensar en global, en xarxa, vehiculant recursos turístics ja existents o, per exemple, unificant senyalització com s'està fent ara, no? Posant en valor aquests elements més patrimonials amb una senyalització homologada, única a tot el territori, per tant, també creant aquesta imatge i aquest sentiment de pertinença, sentiment que és molt natural perquè ve sobretot al voltant de l'escola de Fonollosa, que és el nexe, no? El nucli, és que on tots els nens d'aquests municipis van i, per tant, creen comunitat i llaços de territori a través de l'escola.
0: Jo és el que anava a dir, no sé tu, Pere, però aquest sentiment de pertinença i aquest abocar-se a divulgar des de tots els angles el teu poble, no sé si es dona en general en pobles, és a dir, no,
3: home, tots els pobles tenen les seves entitats i les seves particularitats i els seus orgulls de poble. El que aquí potser hi ha la diferència és que estem definint, diguéssim, un nucli de quatre pobles de l'oest del Bages que s'agrupen per fer coses conjuntes. O sigui, jo entenc que si tu te'n vas a Talamanca hi haurà molta gent, anant a l'altra banda de la comarca, sí, hi haurà gent que està orgullosa de Talamanca i no parlem de Mura, vull dir, també hi ha molta gent. Però una altra cosa és aquest treball amb xarxa, que també seria una cosa que m'agradaria preguntar-los. I ara l'Eloi comentava allò de la senyalització, allò de l'uniforme. Com es tradueix tota aquesta feina que feu? Es tradueix en un web? Es tradueix en estudis que es publiquen? Es tradueix en
0: amb documentals?
3: Sí. Amb documentals? Amb...
1: Tenim 7 línies d'actuació. De moment, jo crec que ara ja està bastant consolidat i no n'hi haurà una més, però de moment en tenim 7. Una és la part d'arxiu, on el que es fa és aquesta recerca i documentació. Ja tenim més de 10.000 fotografies catalogades, vull dir que No? Parlem de 4 municipis, 17 pobles, i us heu d'imaginar que cada un d'aquests pobles doncs, té un representant que fa aquesta recerca, catalogació, i després tot això està enxarxat, no? Es recull amb aquest arxiu. També hi ha píndoles d'entrevistes, de relats històrics, tot això es documenta. Aquesta és una pota, la part d'arxiu documental. Ara començarem també amb la part musical. O sigui, no és només el patrimoni material i cultural, sinó també hi ha l'immaterial, que també el volem anar catalogant.
4: De fet, ja heu publicat alguna cosa de les cançons de Fals, eh? A la pàgina
1: ja
4: web.
1: Ja es va fer alguna cosa amb els aplecs, vull dir que ja comencem a treballar aquesta pota. Després hi ha una altra pota, que és tota la de produccions audiovisuals pròpies, no? I aquí es van presentar 2 documentals, un sobre la Guerra Civil al municipi de Fonollosa, un sobre la postguerra, i ara en presentarem un aquest diumenge sobre el bosc, les veus del bosc, a la Serra de Castelltallat, i se n'està a punt de presentar un altre sobre l'escola de Fonollosa.
4: És que és una passada, és a dir, jo al·lucino aquesta superproducció, perquè tot és voluntari, entenc, Laia.
1: No, aquí sí que hi ha una part, com deia a l'Eloi, sí que amb treballs puntuals es va buscar professionals, no? Que ens ajudin. Per exemple, amb la part de documentals s'ha treballat amb el Genís Frontera i la Marta Ripollès, també s'ha treballat amb el Marc Plana Gomà, que jo diria que són professionals que no els podem pagar al 100%, o sigui, hi ha una part de voluntariat perquè creuen en el projecte, perquè hi posen amor, hores, i no? Vull dir que... Però hi ha una part de professionals contractats amb aquests.
4: I això va a càrrec de l'Ajuntament, entenc.
2: Això va a mixta, és a dir, sobretot la principal línia de finançament és a través de la Diputació de Barcelona, que de manera coordinada des de Patrimoni Obert es miren les línies que van sortint anualment, es coordina què demana cada ajuntament, que és una estratègia molt intel·ligent perquè s'optimitzen els recursos que s'acaben rebent de les administracions superiors. Llavors, evidentment, els ajuntaments, en funció de la disponibilitat, acabem aportant una petita part de cofinançament per acabar de complementar alguns d'aquests recursos que ens dona la Diputació. Obligatòriament ens diuen, doncs, el 20% l'heu de posar a l'ajuntament i, per tant, es financia així. I és bàsic, perquè totes aquestes feines, els documentals mateix, que estan publicats, això encara no m'ha dit la Laia, no? Però estan publicats a la pàgina web.
4: Sí, de fet, que tenim ja un recull d'imatges que si mentre vols parlar van sortint, perfecte. Així també la gent els
2: podran veure. Els que ja s'han estrenat estan a la pàgina web. Jo crec que si la gent els vol mirar, són d'una qualitat espectacular. Jo sempre dic, quan vam fer la presentació, a part de molt emocionant, vam quedar sorprenentment parats perquè és una qualitat que els podries veure a la televisió pública tranquil·lament i tu diries que és un projecte hiperprofessional fet amb molta qualitat, amb molt respecte, amb molta precisió, i que tenim una sort immensa de tenir-ho.
4: De fet, ara ho veiem, hi va haver un documental, el de Pel verd després del negre.
1: Aquest es va fer des de l'associació Riubrugent. Vull dir, també el que fem és recollir documentals que han impulsat associacions que formen part d'aquests municipis i nosaltres divulgar-los a través d'aquesta plataforma web, que seria la tercera pota que no hem explicat, que és aquesta de divulgació, que aquí es va crear una plataforma web perquè tot sigui consultable, no?
4: Em fa pensar una mica la vostra manera de funcionar amb qui vam tenir aquí la setmana passada, Memòria Història, memòria.cat, no? Que s'organitzen, doncs, això, La feina que fan els associats és completament voluntària, de recerca, i llavors tenen com diversos webs dintre d'un web mare on van com publicant les diverses línies d'investigació.
2: Crec que és important matisar o en tot cas explicar que l'embrió també de tot plegat és d'una feina que feia molts anys que s'estava fent arreu del territori, precisament del grup de recuperació de la memòria històrica, encapçalat, no?, per l'Ernest Molins i companyia,
1: Roser,
2: diguéssim, amb la Roser, depèn de quin altre municipi, però que acaba ser una mica l'assaig, perquè l'Ernest va començar amb el poble de Fals, ho va acabar expandint amb Fonollosa, llavors se'n va anar a Rajadell, llavors se'n va anar a Sant Mateu, aquí la Roser també va fer aquesta feina, i per tant, aquestes persones que a nivell de territori doncs, són molt fonamentals i tenen una certa autoritat, no?, amb tot aquest tema, van anar ja engrescant gent, van anar també, en certa manera, divulgant tot això, tot el que és el territori, i d'això també surt la necessitat de dir... No? Fem un pas més, que és el que ara ha fet Patrimoni Obert, amb el Pere, amb la Laia, amb tota la gent que hi ha al capdavant. Per tant, que diem, no? Neix el 24, Patrimoni Obert sí, no? Però portem més d'una dècada anar plantant una mica aquesta llavor i aquesta necessitat que ara tenim de que tot això passi. Jo crec que és important perquè l'incentiu també ve de tota aquesta feina, en aquell cas sí, molt altruista, molt voluntària, sense cap punt allò de pagar res de professionals perquè faci res, que jo crec que també val la pena i és molt just posar-la molt en valor. I que aquesta gent s'han integrat ara a Patrimoni Obert. No, és a dir, no és que...
3: No és competència.
2: Que sigui ni competència ni que hagin desaparegut, sinó que han sumat sinergies i ara estan tots treballant en la mateixa direcció.
3: Et refereixes, Eloi, als llibres aquells que es van publicar? Correcte. Als llibres aquells que es van publicar, eh?
4: Masos de...
2: Aquests municipis... Tenim la sort que tenim uns llibres editats de cada poble superbé, que això sempre ho dic, és que des de l'Ajuntament no hauríem pogut fer mai, bàsicament, perquè no hauríem pogut pagar. És
4: que
2: és impossible.
4: Però per això ho dic, que no em dóna la sensació que estigui ple de pobles que tinguin els seus llibres amb els seus masos i no...
3: No, això no, sí.
4: És a dir, que trobo que sou, bueno, que són pobles on hi vull molta activitat, però perquè també hi ha un sentiment identitari brutal.
3: Bueno, i són municipis que també tenen una cultura popular, sí, o sigui, un calendari anual de cultura popular molt potent. Això també fa que hi ha nuclis especialment que tenen una potència cultural de programa gairebé setmanal. Mm-hmm. Vull dir, ara penso en Fals, per exemple. Sí. Vull dir,
2: espectacular.
3: És espectacular.
2: Clar, amb el ritme frenètic. També,
3: les associacions culturals recreatives, tot sí, plegat. Vull dir que precisament són molt d'aquesta zona.
2: Que és evident, que existeixen arreu, eh? Vull dir, i això
4: sí,
2: que no és un tret diferencial dels nostres quatre municipis, però potser el tret diferencial és que nosaltres tenim la sort de tenir un seguit de gens amb una trajectòria professional i vital molt important, que per moments també de la seva vida ara s'han pogut dedicar a fer això, i això és un tresor.
1: Sí. Ha confluït, no? Sí. Poder... I l'escola, jo crec que també, no? Sí. Això que deies tu, Eloi, abans, vull dir que tenim l'escola, que el projecte neix de... i es nodreix de tota aquesta recerca que es feia, però també posa el focus en l'escola, o sigui, tot això no tindria sentit si els alumnes de l'escola no els impliquéssim en el projecte, no? I tenim la sort que l'escola, quan els hi vam anar a presentar el projecte, de seguida els professors van dir sí, hi apostem, hi creiem, i volem formar-ne part, no? Llavors, que l'escola, els alumnes, doncs, un dia puguin sortir i anar a visitar el jaciment de Rajadell, no? De Sant Amans, en bicicleta, i coneguin aquest jaciment, això és un regal també pel territori, perquè és la millor llavor que podem plantar, o sigui, que aquests alumnes hagin estat allà i coneguin aquest patrimoni, no? Perquè també hi crearàs aquest vincle, no?
3: I això ho coordineu vosaltres. És que t'has quedat la tercera pota i me'n falten quatre.
4: Sí.
1: La tercera és la plataforma web i la quarta seria l'escola, no? Però ho coordinem amb l'escola. O sigui, l'associació ho faci i l'escola s'ha implicat, és l'escola que ens diu, mira, ara anirem a Sant Amans, aquest any aniran a visitar les Torres de Fals, vull dir que l'escola es mou perquè els alumnes, no?, formi part del projecte educatiu d'escola, no?, tot aquest patrimoni que tenen, el coneguin. També hi ha tota la part, s'ha implicat amb la part de patrimoni natural, de conèixer els ocells, fer manellament d'ocells, vull dir...
4: És una pedagogia molt implicada, no?, en el territori, en el lloc on es viu.
2: Si no, perdoneu, caiem en l'absurd que els nens de la nostra escola se'n van a l'Estartit de Colònies i a veure les ruïnes d'Empúries i els aiguamolls de l'Empordà a veure ocells i no sé què, i no han estat al
4: jaciment
2: de Sant Amans, a les Torres de Fals o al Castell de Castellà. Llavors, és que una mica surt també d'aquesta reflexió interna de dir, no?, poder ens estem saltant passos i coses. Sí, i si no fem que els nens estimin el territori, i per estimar-lo l'han de conèixer, i el paper fonamental és l'escola, la sensibilitat que tenim la sort que té aquesta escola i el projecte que tenim la sort que té aquesta escola. I ja et deixo continuar amb les altres potes.
4: Sí, clar, de moment quatre potes.
1: Quatre.
4: En falten tres.
1: Vale. Una ràpida, in situ seria totes aquelles actuacions que podem fer en el territori per d'alguna manera posar en valor aquest patrimoni. Per exemple, ara s'hauran posat 44 panells interpretatius amb diferents d'aquests elements patrimonials que tenim, no? Hem dit que en teníem més de 1.500, els més... que tenen més projecció, que són més visitables, doncs s'hi han posat uns panells molt discrets, però amb uns codis QR que ens permeten enllaçar-ho amb vídeos, amb explicacions, de manera que si tu vas a Quaner, per exemple, que puguis fer com una visita guiada, no? Que tinguis un àudio, que tinguis un vídeo, que t'expliqui aquell element patrimonial que tu estàs, igual ho veus tancat i no pots entrar perquè en aquell moment no hi ha el guia, no? Pues que hi hagi una explicació d'aquell element, no? Llavors això també creiem que era clau.
4: Suposo que tot està logotipat amb el logo de Patrimoni Obert, eh?
1: Sí.
4: Ja no forma part de cap municipi, és a dir, no posa Ajuntament de Sant Mateu?
1: Treballem en xarxa, eh? O sigui, hi ha el logo dels ajuntaments, hi ha el logo de Patrimoni Obert, i hi ha el logo de Diputació, en aquest cas,
3: que és una
1: part finançada per ells. Vale. I una altra pota seria els aplecs. Els Aplecs és un festival que vam iniciar l'any passat, a l'octubre, que aquest any tindrà continuïtat, amb la idea també de tot aquest patrimoni, de crear-ne una festa, no? Abans aquests pobles ja es feien aplecs, i per tant de recuperar doncs aquesta tradició i aquest nom, i crear-ne una festa per vincular aquests municipis entorn al patrimoni també. O sigui, es fa molt pensant, després estem molt contents que vingui gent de fora i que tothom ho gaudeixi, però molt pensant en que la gent dels municipis gaudim del nostre patrimoni. Llavors, pivoten entorn de quatre eixos. Un és la part divulgativa, la part de conèixer bé aquestes descobertes de patrimoni. Llavors, per exemple, a les Torres de Fals ja hi ha una programació de visites guiades, no? Que tu pots anar a visitar un dia i t'ho explicaran i estaràs una hora i mitja, no? De visita guiada.
2: El tercer diumenge de cada mes.
3: Aprofitem.
1: Aprofitem, sí. Però el dia de l'aplec només es fa una píndola d'un quart d'hora de diferents mirades, no? Sobre aquell element, no? Llavors, creiem que és molt important aquesta part de descoberta, que tu després un altre dia puguis anar a visitar pròpiament l'element. Hi ha una part de descoberta natural, també, sempre t'expliquem, ve un geòleg i parla de la part de geologia, no?, d'aquell espai, i des de la mirada del paisatge, d'anar parlant doncs, del relat d'on ens trobem. I després hi ha la part musical.
4: Clar, és que si no, jo un aplec, des del meu desconeixement total, però em sembla més com una petita festa major, no? Que hi té molt pes la música i la dansa.
1: Exacte, hi ha una part musical o de dansa, i després per acabar una part de tasca, que també és important, la part de gastronomia, de posar en valor els productes del territori.
4: I aquest any ja l'esteu preparant per l'octubre.
1: Sí.
4: I on serà?
1: Ai, no sé si puc fer spoiler, eh?
4: Perquè... Una mica.
1: L'any passat, cada any, volem buscar un fil conductor que sigui un relat. L'any passat era el Camí de l'Aigua, i ens vam centrar a la zona de la Riera de Rajadell. Aquest any anem als castells de frontera. Els castells de frontera ens portaran a Quanè, ens portaran a Aguilar de Segarra, al castell de Castellà, a Rajadell i Torres de Fals. O sigui que...
4: De fet, quan estava a Nació Manresa, vam fer un reel sobre tots els castells aquests de frontera.
3: Sí.
4: I que, ja coneixem una miqueta
3: el
4: terreny.
3: El vas fer tu.
4: Sí. Em vaig documentar fort. Sí, home, sí. El castell d'Aguilar de Segarra, alerta, que és una passada.
1: Castell de Castellà...
4: Poc reivindicat que està, penso.
3: Primer diumenge de mes?
2: Aguilar, em sembla
1: crec
2: que
1: sí. Crec que sí, és el primer diumenge de mes.
3: Parlo de memòria,
1: I, a més, l'han restaurat...
4: Em sorprèn.
1: L'han restaurat, o sigui que molt recomanable la visita a tots ells, Vull dir, quan també han restaurat la torre i es fa visites, crec que també ells el fan el dissabte, crec que és el primer dissabte de mes, els amics de Quaner. Torres de Fals també s'ha fet una restauració, és fantàstic. Després, el castell de Castellà també s'ha restaurat la coberta i la rectoria, vull dir que també és preciós. I Rajadell, el castell no es podrà visitar, però hi ha el poble, estan museïtzant una part, vull dir que jo crec que també serà...
4: Llavors, ara mateix, Patrimoni Obert, amb quants col·laboradors compta? Qui hi ha dintre del nucli dur? I com us organitzeu? Per exemple, el Salvador Redó i el Quim Eloi ens explicaven que es trobaven
3: un cop al mes
4: i que llavors feien dues horetes, primer exposaven què estaven fent, llavors...
3: Abans ja t'he dit que hi havia 17 nuclis i en cada nucli tenien un representant.
1: Exacte.
4: Clar.
3: Com a mínim ja són 17.
4: Exacte. No, clar. Bueno, i un dia que els hi vagi bé tots 17, clar, de trobada.
1: Us explico. M'he deixat una línia, que és les publicacions. Així ja tanquem temes de... Les publicacions és la manera de documentar per cada un dels aplecs. Aquesta, per exemple, formava part de l'aplec de l'any passat. És documentar doncs, els relats que hi han hagut al llarg de l'aplec. També pensem que és important de publicar i editar, no?, tot aquest tota aquesta història. Com ens endrecem? Doncs la veritat és que som bastant ecosistema viu, en el sentit de que de forma natural, com explicava l'Eloi, ja hi havia, no, uns historiadors que treballaven en uns territoris, i per tant el que s'ha fet és, ells mateixos han endreçat aquesta xarxa i tenen un representant a cada un dels pobles, que el que fa és recollir tota aquesta informació de recerca, i tot això es passa amb un grup, que és la part d'arxiu, on pivota i hi ha un responsable. I aquest responsable, un cop al mes, ens trobem en assemblea, i a l'assemblea és on es trasllada, doncs, la informació. I això funciona molt així, o sigui, per cada una d'aquestes línies hi ha una persona responsable que trasllada a l'assemblea, doncs, com va evolucionant la línia, no? Llavors sí que hi ha la meva funció com a directora del projecte, sí que és més, doncs, d'anar pivotant i anar vigilant si hi ha alguna línia que queda encallada, doncs anar donant un cop de mà.
4: I prioritzant, no?, ordre de prioritats, no?, què va primer, què és important que s'acabi, que perquè, clar, potser tothom vol escombrar cap a la seva...
1: Això elaborem un programa, que és treball amb xarxa, no?, amb, hi ha el Pere Fons, que és el president de l'entitat, que també té molt d'experiència, no?, amb tot aquest tema de gestió d'entitats d'aquest tipus, amb el Pere Liaguilla, que porta tota la part de pressupost, no?, perquè aquí també hi ha algú, no?, que deixeix tots aquests números, que tot s'aguanti. Llavors elaborem un programa que presentem als ajuntaments també, de que, bueno, que anem d'acord, no?, alineats amb les línies on treballarem, i a partir d'aquí, doncs, es va treballant. Vull dir que es busquen els professionals, si s'han de buscar professionals, doncs això, per produccions audiovisuals, per temes puntuals que faci falta encàrrecs, i anem coordinant-nos i treballant.
4: Parlaves que aquest diumenge estreneu el nou documental que heu fet, que es diu La Serra de Castelltallat. Veiem un moment el tràiler o les imatges que veu compartir per xarxes i ara ho comentem.
5: Bosc amb collites que es van acumulant.
6: És que s'aprofita tot del bosc.
5: Un bosc es tallava i no hi quedava res. El pi, tu el duies tot.
7: I el bosc formava part, doncs, del modus vivendi de la casa.
8: Hi ha molta gent que entén que no tallar el bosc és fer un benefici. I no tallar el bosc, al meu entendre, és un perjudici.
9: El gran canvi va ser l'any 60 i algo, 62 o per allà, que van començar a haver-hi les serres mecàniques. Que va ser un canvi, que, clar, abans es anaven d'estral, o amb serra de mà.
10: El segon moviment que hi va haver va ser, doncs, que van venir les màquines per tallar i per pelar. El que feia amb 50 homes, ara amb 5.
11: Els feien pujar, els feien baixar, els feien girar a la dreta, els feien girar a l'esquerra. Hi havia animals que ensenyaven al rastrador.
12: Que aquesta associació de propietaris va néixer no per apagar foc, sinó que va néixer per pagar una derrama, perquè abans els bomberos es tenien de pagar. I llavors dèiem, si a sobre que se't crema tot, llavors t'arriba la factura dels bomberos, t'acaba de rematar, no?
13: Tot canviaria a partir del 94 i el 98, que és quan hi ha els grans incendis. Tot i el coneixement que hi havia de com gestionar el bosc, ningú s'esperava una catàstrofe d'aquestes dimensions.
14: Vam estendre mangueres, no ens va donar temps d'estendre mangueres. Vam marxar amb les mangueres arrossegant darrere del tractor perquè se'ns encenia el tractor.
15: Imaginar que es cremessin hectàrees, 1.000 hectàrees o 5.000, ja ho havíem viscut. Per tant, la por la tenies, però el que va passar no.
16: Es va creixent, això és com una selva. I el dia que hi ha un misto,
17: el Mediterrani s'ha cremat mils de vegades per la història. El Mediterrani és un bosc que s'estan acostumats a cremar. És ara que ens sembla que s'acaba el món, perquè es crema un bosc. El bosc s'ha cremat sempre. I aquí, doncs, ara hi ha zones que hi torna a haver fusta i n'hi haurà.
4: Estàvem dient, és que estàvem comentant una cosa, que potser molts dels espectadors també els deu haver explotat el cap. Aquí surt l'exalcalde de Sant Mateu de Bages, que ara l'Eloi ens deia, i recordo perfectament que es va morir molt poc després que jo fos investit.
2: Alcalde, per tant, deu anys i mig o aproximadament.
4: Que és el que sortia, de fet, amb les imatges en blanc i negre. Clar, aquest documental s'estrena ara, però entenc que recull imatges i testimonis no només del que heu gravat ara per fer aquest documental, sinó que us deveu haver...
1: Sí. Ens hem nodrit de moltes entrevistes que havia fet l'Arada, que també és una entitat que treballa en el territori. Ells han fet moltes entrevistes a persones del territori i molt sobre el tema de bosc. I, per tant, aquí hi ha persones que ja no hi són, que s'ha aprofitat, doncs, tot aquest enregistraments que ja hi eren, que estaven molt ben fets, i el treball és després del muntatge que fan, no?
4: Clar, que el relat tingui sentit.
1: Ah, exacte.
4: Què vol explicar aquest documental?
1: Jo crec que és important veure la gestió forestal, la importància. La importància perquè estem en un moment, no?, que això és un tema molt delicat, que sembla que s'ha de preservar els boscos que no es poden tocar i que la gestió forestal formava part del territori, de l'ADN, i de fet sorgent que ho explica, no?, que hi ha els avis i els besavis, no?, fent aquesta gestió forestal, s'anant modernitzant, i també s'explica en el relat del documental, però de la importància que avui en dia també té d'aquest paisatge mosaic i que aquests boscos siguin gestionats, perquè si no, amb els incendis, no?, que som territori on n'hem patit uns quants, doncs això és un polvorí. Si no.
4: Llavors, aquesta estrena es farà el diumenge. A quina hora i a quin lloc? I la gent necessita invitació, pot venir tranquil·lament?
1: Està tothom convidat, es fa 11:45 al casal de Castelltallat.
4: Del migdia, eh?
1: Sí, de la nit.
3: I després DJ.
4: Hi ha molta gent amb insomni en aquesta vida, saps? Vull dir que poder...
1: No, ho fem al migdia, i la idea és que després sí que quedarà penjat, però bueno, que tothom qui vulgui venir per veure-ho i això. Jo penso que també és xulo de veure-ho a la serra de Castelltallat.
3: Clar.
4: Home.
3: En el web hi teniu només els documentals que feu, o tot allò que havies parlat dels milers de fotos que teniu triats, els heu començat a digitalitzar, o estan digitalitzades, o com...?
1: La web és l'aparador, diem, no? En diem plataforma web, perquè podria ser, de fet, una web de webs, i ja hi tenim, no les 13.000 fotografies, no, ja però sí que ja se n'han entrat una part, potser ara n'hi han 200 o 300. La idea és d'anar-ho alimentant i d'anar-ho penjant. També hi ha píndoles d'entrevistes editades, no? D'entrevistes a la gent d'aquests municipis, no?, que parlen, doncs, de la matança del porc, de les festes, de les tradicions... També hi tenim aquestes produccions audiovisuals, no només les pròpies, també n'hi tenim d'aquestes entitats, sí, no?, com l'Arada, sí, o les ACRs, que ja han fet i han presentat, doncs, produccions que les recollim, i també totes aquelles publicacions i arxius documentals que se'n cedeix el material per penjar-ho. O sigui, la plataforma web seria un aparador,
3: no,
1: amb la idea aquesta de divulgació, de que tota aquesta recerca no quedi en un calaix, o sigui que algú de l'altra punta del món, si vol consultar el patrimoni d'aquests municipis, ho pugui fer.
4: I jo ja sé que sóc molt pesada amb el tema de l'edat i del jovent. L'altre dia també els hi comentàvem amb el Salvador i amb el Quim Eloi. Clar, la mitjana d'edat dels activistes d'aquesta associació és més baixa de la que jo em puc imaginar, tenint en compte el que estic dient, o és real que la necessitat de preservar d'on venim la té més les persones que ja tenen una trajectòria vital que no pas el jovent?
1: Jo et diria que la té més aquestes persones, no?, que ja tenen una trajectòria i que tenen més hores, potser, no?, per fer aquesta recerca, però t'he de dir que quan fem activitats, doncs la gent respon molt bé, i els aplecs hi veu gent, no?, de totes les edats, l'escola, no?, ens fa baixar la mitjana d'edat amb les activitats on participa, i no sé...
2: Per mi el principal repte, justament amb el que indicaves tu, Aina, és el tema dels joves. De fet, una de les conclusions que jo compartia el dia que es van presentar els documentals de la Guerra Civil a Fonollosa va ser com fem que els joves puguin veure allò, perquè estic convençut que no ho han vist, que costarà que ho vegin, i el meu pensament era que veure allò curava moltes coses, de problemes que tenim
3: actuals,
2: a la societat actual, perquè bàsicament posava noms i cognoms a la gent del poble, a les cases del poble, els avis, els familiars, el tot, no? I jo vull dir, soc una persona que la història m'ha agradat sempre, que he tingut la sort que a casa meva he sentit sempre explicar i a parlar de tot, però a mi em va xocar moltíssim el que vaig veure, com ho vaig veure, com ho vaig sentir, fet amb molta delicadesa, però home, testimonis en primera persona que eren petits en el moment de la Guerra Civil, no? Recordo el Josep Dou Castella, per exemple.
4: El Valentí Calmet.
2: El Valentí Calmet.
4: Explicant allò, no?, de l'escola, no?
2: Llavors, això no sé com ho hem de fer, és un repte una mica que tenim de com arribar en aquest sector de la població, que seria una de les coses més beneficioses que podríem fer. És un repte immens, eh? Jo crec que és molt difícil de resoldre-ho.
4: I general, jo crec, no només d'aquests quatre pobles, sinó en general.
2: Ho podem fer, evidentment, a l'escola. A l'escola agafem encara unes edats una mica justetes. Sí. Seria edat d'institut. És evident que els nostres nens no tenim un institut propi, se'n van a Sant Joan de Vilatorrada, i, per tant, Sant Joan de Vilatorrada, passar un documental tant de la nostra zona, no sé si és el més òptim, però en tot cas jo és una idea que llenço i que ja vaig dir al seu moment de que hauríem d'intentar que això passés, perquè seria molt important.
3: Dimarts passat, quan vam estar amb en Redó i amb l'Eloi de l'Associació Memòria i Història, parlaven de que estaven pendents d'estrenar una nova línia de treball que serà tot el tema de rejuvenir, o sigui, de rejuvenir els formats amb els quals arribar al públic, que es basava bàsicament en xarxes socials, que si TikToks, que si Instagrams, missatges ràpids, o sigui, fer clips, o sigui, el que nosaltres ens mirem amb paciència i devoció, que dura mitja hora, doncs fer clips que com a molt durin 2 minuts i mig. I anar-ho fent, i llavors, evidentment, amb l'enllaç per qui ho vulgui completar, però perquè vagi passant.
4: Que vagi calant.
3: Que vagi calant, no?
4: Sí.
3: Perquè és això. El problema no és tant amb els nens que de primària que estan a l'escola i allà podeu fer, sinó precisament l'edat complicada en general, no només a Fonollosa, Rajadell i Castelltallat, sinó en general és l'edat de l'institut, que és llavors quan es forma la personalitat i quan, si no tens aquest missatge molt a prop, no... Mm-hmm. Vull dir...
4: Clar, jo ara estava pensant, suposo que fa relativament poc el conseller Ramon Espadaler va venir a visitar com funcionava Patrimoni Obert, va dir que era un model a seguir per tots aquests municipis petits. No sé si han vingut col·lectius inquiets com vosaltres d'altres pobles perquè els expliquéssiu com funcionàveu, o fins i tot algun altre poble del Bages que podem entrar a Patrimoni Obert, perquè clar, Patrimoni Obert a més no et dona cap pista que només forma part de 4 municipis, vull dir, Patrimoni Obert es podria estendre a la resta de Catalunya.
3: El que passa que els municipis que hi ha a la vora de Patrimoni Obert ja són més grandets.
4: Sí, però jo què sé, a lo millor Talamanca i Mura diuen...
3: Però estarien a l'altra banda, llavors haurien de fer el mateix que Patrimoni Obert, però amb Mura, Talamanca i Rocafort.
4: Clar, però Patrimoni Obert és una marca, diguéssim, sí. Que no t'està dient, ah, sí, és veritat, amb el cap em va

0: El difícil, i jo crec que la màgia, és que al final tots aquests actors que hem parlat, no? Pues tenim la sort que ens hem trobat en aquest territori, no? I de vegades no sé si això pot arribar a passar amb un altre, que segurament sí, i amb d'altres cares, eh? Però vull dir que el fet de que hi hagi una escola com la de Fonollosa, no? Que hi hagi uns historiadors que ja anaven fent xup-xup, uns ajuntaments que de seguida diuen, ostres, sí, i a més ens posem en línia i podem treballar en xarxa, vull dir que això també és una sort. Uns voluntaris que muntes una cosa i la veritat és que, bueno, muntar uns aplecs també és un repte, perquè cada plec, no, movíem unes 200 persones en llocs que normalment no són per aquests volums, i de seguida gent dels diferents municipis, a més que això és lo xulo, no? No només venien els de Rajadell quan feies els de Rajadell, és que venien els de Sant Mateu també donar un cop de mà, no?
1: És que no hi ha fred de peus, em dóna la sensació.
0: Vull dir que és xulo això, és...
1: Ahir en parlàvem amb l'alcalde de Rajadell, amb el Joan Carles Lluch, que va venir a parlar doncs, de l'activitat esportiva que hi ha al municipi, però és el que deia ell, és que la gent de Rajadell se'n va o a Aguilar o a Fonollosa a jugar a futbol, però és que estem intentant projectar aquest nou equipament esportiu que ha de donar cabuda a tots els clubs de tots els municipis, és a dir, i aquí no hi ha un alcalde d'Aguilar que digui ai, per què no es fa el meu? No, és a dir...
2: Perquè són també quatre municipis molt similars, bueno, potser Sant Mateu i Aguilar tenen el nucli més dispers, sí. Però són... De molt... Bueno, potser Sant Mateu el que hauries de fer és agafar Valls com a nucli, ja. Gairebé. Mm-hmm. Però vull dir que tenen unes característiques molt similars de població. Sí que hi ha diferència, però no hi ha molta diferència. Vull dir que no hi ha un dels quatre municipis que sigui molt líder en alguna cosa, sinó que Fonollosa està més repartit en diferents nuclis grans. Rajadell és més un nucli d'allò, però Masies, tots tenen Masies escampades per tot arreu.
1: Però vull dir que a nivell d'alcaldies també hi podria haver l'alcalde que es volgués imposar.
2: I a més són de diferents colors.
1: Per això que...
2: Bueno, de diferents colors. Jo sí, crec de diferents colors,
3: que,
2: no?
3: Que la virtut que tenim també és que tenim molt bona entesa a nivell territorial. Jo insisteixo, i no em vull fer pesar, l'escola és la clau, sí, que ens uneix, i que tots compartim una visió d'equilibri territorial i que ningú pot ser egoista de voler-ho tenir tot al seu municipi, bàsicament també perquè si algú volgués tenir tot tampoc s'ho podria permetre, perquè som prou petits com per no poder tenir tots els serveis del món replicats a cada lloc, i per tant tenim molt clara aquesta idea de que els serveis els hem de compartir, i el que tu, o en tot cas que explicava l'alcalde de Rajadell ahir, no? una proposta com aquesta de... Al territori tenim, per exemple, no? Sorgeix la necessitat de tenir un equipament esportiu amb condicions més gran que ara mateix no tenim a cap dels municipis i que difícilment, depèn de quin municipi, podem tenir de manera individual. No? Ens posem d'acord i tots veiem bé un punt com és el municipi de Rajadell, que té disponibilitat de sòl, sobretot, per crear-lo. I escolta, i aquest serà un equipament supramunicipal dels diversos municipis que tots col·laborarem, tal i com aquests municipis col·laboren amb l'escola, que està a Fonollosa, i tenim altres serveis una mica que també segueixen aquest model. Per tant, jo crec que això és positiu i que Patrimoni Obert el que fa és constatar això. I jo permeteu-me que discrepi una cosa, eh? Jo crec que això és difícilment replicable a altres territoris, perquè no és només que hi ha el territori i el patrimoni, han de passar més coses, i han de passar més coses que aquests quatre municipis passen, que és l'escola, insisteixo, és la gent, i evidentment és el patrimoni, és la voluntat, i és tot plegat. Que algun altre lloc pot passar això? Sí. Que és molt difícil que passi entre municipis diferents? Jo crec que és molt difícil. Mm-hmm. Molt difícil. Mm-hmm. En un municipi pot passar que tenen algú que sigui tope crac, que l'Ajuntament hi aporti recursos, que la gent s'hi aboqui i que faci una cosa xulíssima. Que n'hi ha moltes a la comarca, eh? Això és evident. Ara bé, que quatre municipis de la comarca s'ajuntin per fer això de la manera que ho fan, que els ajuntaments es coordinin per demanar diners renunciant a projectes propis, sinó que, el Patrimoni Obert, la fitxa de projectes culturals, us la cedim. Què ens proposeu aquest any? Això no és per tirar unes floretes, però no és tan fàcil.
1: És un vot de confiança,
3: no? I,
1: absolut.
3: Bueno, però és un vot de confiança per aquesta trajectòria, perquè ens coneixem tots de sobres, perquè sabem, no, la solvència contrastada de tothom qui està implicat en aquest projecte, i perquè ho veiem clar. I ara mateix, i jo també crec que ho hem de dir, a nivell d'ajuntaments tenim un moment molt dolç, perquè ens entenem molt bé, l'alcalde de Rajadell, l'alcalde de Sant Mateu de Bages, l'alcalde de Fonollosa, no? I l'alcalde d'Aguilar de Segarra. ens entenem, fem coses de manera conjunta, tenim bona sintonia, malgrat siguem, no? Hi deuen haver dos d'esquerra, un de PDeCAT i un independent. És igual, ens entenem.

0: Entrem bàsicament també perquè tots, o gairebé tots, hem tingut relació a través de l'escola, tots ens hem acabat entenent a través de l'escola, tots ens estimem aquest projecte i, per tant, tenim un sentiment de territori, perquè a més no té nom, vull dir, no som una subcomarca, no som el grup que ens diem no sé com
1: No,
0: i
1: no.
0: que reivindiquem no sé què, no, som del Bages, tots estem contents al Bages, volem ser del Bages, però tenim aquest sentiment de pertinença comú. Alguna cosa que no sé definir ni sé el nom, suposo també per un tema d'arrels, no? I de sinergies històriques, no? Vull dir,
1: Bueno, i el
0: tot.
1: que deia el Pere, no? Aquesta vida de la cultura popular que encara ara té la flama encesa com el primer dia.
2: Però administrativament, a més a més, no heu creat ni un consorci ni cap cosa.
0: Teníem la Mancomunitat de
1: Sí.
0: Municipis pel Residu, de Residus, que també hi havia Castellfollit del Boix, que aquesta Mancomunitat pròpiament, que encara la tenim creada, no està activa, perquè fa 3 anys, quan vam passar a fer el model aquest de contenidors tancats, vam passar directament tota la gestió al Consorci del Bages, i per
2: Sí.
0: tant ha quedat buida, però jo crec que és indicatiu que ens hem resistit a anul·lar-la, perquè sempre hem dit que l'hem de reconvertir. I la meva posició personal, que de fet des del principi que la vaig repetint, és que la Mancomunitat de Residus acabarà esdevenint alguna cosa vinculada a cultura i a turisme. El que
1: Veus?
0: passa que hem de trobar el moment oportú per fer-ho i veure-ho clar i com ho gestionem. Que jo crec que cada vegada més anem notant tots plegats la necessitat de fer-ho i acabarà esdevenint cap aquí, n'estic convençut.
1: Està bé, per això, esperar que les
0: Sí,
1: coses passin,
0: sí.
1: també de dir, ja vindrà, ja
0: És a
1: vindrà.
0: dir, ni l'hem reconvertit ni l'hem anul·lat, perquè si l'anul·léssim i l'haguéssim de crear de nou, seria un problema.
1: Ja per acabar, heu parlat molt de l'escola de Fonollosa, sobretot tu, Eloi, però tu, Laia, deies que el proper documental que sortiria tindria a veure amb l'escola de Fonollosa. Què ens podeu avançar d'aquest documental? Que ja us prometo jo que quan el tragueu, per favor, aviseu-me, que tinc moltes ganes de veure'l.
3: Oh, jo crec que ha sigut un documental que lo difícil en aquest cas és tallar. Veureu que fem produccions de mitja hora, vull dir, perquè pensem això, que han de ser també breus, i en aquest cas és un documental d'una hora. Vull dir que ja us dic, no, la feinada que s'han fet moltes entrevistes, totes hi veien molt valor, no és que les altres no, però és que, clar, per l'escola de Fonollosa han passat molts alumnes, és una escola amb, molt, bueno, amb molts anys de trajectòria, llavors era com difícil de posar aquest tall, no?
1: I molt, molt
3: I
1: pionera en moltes
3: pionera,
1: coses,
3: sí.
1: no?
0: Sí, sobretot això, no? Aquest projecte i el que ha significat a nivell de territori. Vull dir, l'escola ha estat i és a dia d'avui l'element més cohesionador, i jo diria que en el fons és la flama que manté viu els pobles, el municipi de Fonollosa per descomptat, però també tot l'entorn i els municipis de l'entorn, i és aquest nexe d'unió. Jo personalment estic esperant amb molta il·lusió el documental aquest, a part que hi surto també, diguéssim,
1: Home, com exalumne.
0: un documental que hi volia sortir tothom, i a més en un
3: Sí.
0: moment tan maco com ara, no, que tanquem una etapa de, per dir-ho d'una manera, els primers 50 anys de l'escola Fonollosa tal com l'hem conegut avui en dia, que hem estrenat una part molt important de l'escola nova, que hem dit adéu també a una part més vella i més antiga que hem hagut d'enderrocar. Per tant, jo crec que el moment és molt bonic, i sobretot que hi vol ser tothom. És a dir, tothom volia ser en aquest documental, i quan el veiem hi haurà gent que dirà, home, jo també m'hauria... Perquè,
3: Exacte.
0: bueno,
1: Clar, clar.
0: justament és això, no? Anar afavorint i surt aquesta reivindicació i aquest sentiment.
3: I crec que també amb aquesta escola, com es va crear, com s'explica, també hi ha aquesta essència que dèiem, no? De dir, ostres, com és que Patrimoni Obert funciona amb aquests... Pues quan veieu el documental de l'escola, entendreu també com és que una escola, no? Molt innovadors en el seu moment, no? Ara sí que es parla d'aquestes escoles que funcionen amb projectes, però estem parlant de 50 anys enrere. Va néixer i s'ha mantingut i encara és pionera en tots aquests... Pues, jo crec que és això que deia l'Eloi, és difícil d'explicar en paraules, no? Però es traspua de les entrevistes, del fet, no?, de que s'hagi pogut mantenir fins a dia d'avui. Vull dir, és
1: Sí,
3: aquesta essència, no sé com explicar-ho, no, no té
1: sí.
3: nom això,
1: I que
3: però és...
1: també, si més o menys tens relació amb docents, jo en tinc, moltes amigues meves són mestres, el meu company és mestre, tothom volia anar a fer pràctiques a l'escola de Fonollosa. De fet, totes les meves amigues, han anat a fer pràctiques a l'escola de Fonollosa quan van acabar, bueno, quan estaven fent la carrera, no? Per com a exemple.
3: Sí.
1: I gent de fora del Bages.
3: Sí, i per exemple que jo vam portar els aplecs a l'escola, va venir el Manel Camp a tocar a la suite de Patrimoni Obert, que això no ho he explicat, i va tocar amb alumnes de l'escola que van assajar la partitura, o sigui, no va ser un concert del Manel Camp, va ser conjuntament amb els alumnes de l'escola, amb els professors de música de l'escola, van tocar. O sigui, hi havia alumnes que li demanaven autògraf, i per ells, i quan els vam entrevistar, hi havia alguna que deia, és que clar, és que el meu pare m'ha dit que és una persona molt coneguda i em fa molta il·lusió poder tocar. Vull dir que veies, no?, aquella màgia, no?, de poder viure això, no? Jo crec que és...
1: Home, doncs, moltíssimes ganes de veure'l i ara, quan acomiadem, us quedeu un moment a veure si podem fer-ho d'alguna manera per poder-lo passar per aquí Canal Taronja, també. Ha sigut un plaer, Eloi, Laia, Pere, com sempre. I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
3: Estan passant coses al meu cap i no

casa. Un lloc a l'armari pel quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. La justicia sitúa a Rodríguez Zapatero como el líder de una estructura estable de tráfico de influencias. Así se recoge en el sumario del caso Plus Ultra, cuyo secreto se ha levantado esta mañana y que nos deja por primera vez en la historia un expresidente del gobierno imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el papel que supuestamente jugó Zapatero en el rescate de la compañía. Última hora, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Casal? Sí, el juez sitúa a Zapatero al frente de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias en la que habría aportado su agenda para conseguir decisiones favorables a terceros, como el rescate de Plus Ultra. Esto a cambio de un beneficio económico que se disimulaba con contratos de consultoría para su amigo Julio Martínez o se escondía. El magistrado apunta que el expresidente impartió instrucciones para crear una sociedad offshore en Dubái que debía canalizar el 1% del rescate de la aerolínea. La UDF ha registrado hoy su oficina y la empresa de sus hijas. Está citado a declarar el próximo 2 de junio.
2: Sí, son los detalles de ese sumario que podéis leer ya en la portada de cadenaser.com, edición especial de Hora 14, en la que vamos a analizar esta decisión que supone un verdadero terremoto político que arrasa con todo, especialmente con la resaca de las andaluzas y que se convierte en la noticia del día en mayúsculas. La UDEF, en efecto, está registrando desde primera hora la oficina de Zapatero en la calle Ferraz y también otras tres empresas que están relacionadas con esta operación, entre ellas la empresa de las hijas de Zapatero en esa calle de Madrid, en Ferraz, a escasos metros de la sede nacional del PSOE. Está Joan Gimeno, que muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí continúa el registro. Van más de 4 horas desde que han llegado los primeros agentes al despacho del expresidente Zapatero. La foto clave de la mañana es la de 3 agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas de la Policía, el GOIT, que se han marchado con 4 maletines en un coche negro que estaba aquí en la puerta. Uno de los maletines, una caja de herramientas con material que suele utilizar esta unidad de la Policía Nacional especializada en registros complejos y con un alto grado de tecnología y mecánica para buscar objetos muy ocultos. El registro continúa y no es el único. Ha habido registros en otras 3 empresas, una de ellas la vinculada a las hijas del expresidente y en la sede de 2 mercantiles que, según fuentes de la investigación, han realizado pagos a Análisis Relevante, que es la asesoría vinculada a Julio Martínez.
2: Sí, hay media. Explicamos bien que busca en esas sedes la policía, el papel que ha jugado Análisis Relevante, de la que cobró Zapatero por labores de asesoramiento. Dibujamos el perfil de ese empresario, de Julio Martínez, y vamos a recordar lo que ha venido diciendo Zapatero sobre este tema en los últimos meses, negando cualquier relación con Plus Ultra y desvinculando esos cobros de la operación de rescate de la compañía en plena pandemia. 2:03 p.m. Pedro Sánchez ha enviado a su ejecutiva un mensaje de respaldo sin fisuras, de respaldo al expresidente del gobierno Zapatero. El PSOE desliza la idea de un caso de lawfare y carga contra la derecha, que ha salido en tromba esta mañana. Primero, vamos con el PSOE. Guillermo Lerma, tal y como hemos avanzado aquí en la SER a la 1:00 p.m, Pedro Sánchez ha hablado ya con el expresidente del gobierno, con el expresidente Zapatero. Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tanto Sánchez como otros miembros del ejecutivo han podido hablar con el expresidente del gobierno en privado. En el ejecutivo hablan de malestar profundo por lo que creen que, pese a la investigación, es una operación orquestada de la derecha judicial para hacer caer al gobierno de coalición, tocando al que es uno de sus referentes políticos. El impacto en el PSOE es absoluto, también el cierre de filas de la dirección. La secretaria de organización ha escrito un mensaje en redes sociales asegurando que todo esto responde al llamamiento de José María Aznar, el que pueda hacer que haga algo, a lo que se ha referido también hace unos minutos el portavoz socialista Patxi López.
6: Acabamos de oír a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular decir que ellos creen y respetan la presunción de inocencia, pero que Zapatero es culpable de absolutamente todo lo que se les ocurra. De todo. Y es que desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas.
5: El presidente del gobierno, Casal, como hemos contado aquí en la SER, ha enviado un mensaje a los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal en el que pone en valor el legado de Zapatero y pide que hoy más que nunca el partido se reafirme en la tarea de seguir luchando para avanzar en nuestro país.
2: Sumamos a esto la reacción desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la ministra portavoz, preguntas para Elma Saiz apelando a la presunción de inocencia.
7: Respeto a la justicia, que la justicia haga justicia, pero sin perder nunca de vista ese principio fundamental. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como manos limpias.
2: En el PP acaba de pronunciarse también desde el Congreso su portavoz, Esther Muñoz, habla de una organización criminal en lo económico y en lo moral en referencia al PSOE. Estamos en el Congreso, última hora. Julia Molina, buenas tardes.
8: Buenas tardes. El PP mira directamente a Sánchez, lo acusan de estar detrás de los delitos que se le imputan a Zapatero, así que le piden una comparecencia urgente para dar explicaciones e insisten en que está acorralado.
9: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al Gobierno de España. En estos momentos no hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral.
8: Génova dice que la imputación no les produce sorpresa, presumen de llevar años poniendo en duda el rescate de Plus Ultra, pero hacen oídos sordos a la petición de Vox para que presenten una moción de censura. Insisten en el PP en que es Sánchez quien debe dar un paso atrás y convocar elecciones y ponen la responsabilidad sobre los socios a quienes piden que dejen de tragar, decía hace unos minutos Muñoz, con la corrupción.
2: Y hoy sí ha reaparecido Isabel Díaz Ayuso, que tras su polémica gira por México ha hablado en referencia a Zapatero de escándalo internacional.
10: Me parece increíble que también hayamos escuchado lo del no pararán. ¿Qué pasa? Que también los jueces son fachas, todo el mundo es facha, hay lawfare, España no es un estado de derecho, o es lo que pretenden que no sea. Cuestionar el trabajo que están realizando la justicia en este caso. Me parece terrible y propio de un gobierno populista. También van a poner en tela de juicio las investigaciones internacionales, al resto de los organismos. Yo creo que ha llegado el momento de explicaciones, de ver qué está pasando, transparencia, y que ya un asunto como el de Plus Ultra, que lo sabe el mundo entero, pues llegue a su fin y se conozca qué hay exactamente ahí.
2: Su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ha escrito en redes sociales: Zapatero, pa'lante. Con Isabel Vega, a y media, respondemos a todas las preguntas y quedamos pendientes de todas las reacciones que se siguen produciendo en las ruedas de prensa en el Congreso de los Diputados. También vamos a analizar la decisión que se produce, recordemos, tras las andaluzas con el magistrado Joaquín Bosch aquí en Hora 14. Ya digo que todo esto se come el resto de la crónica del día, que salvando las distancias tiene otro nombre propio, el de Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango. Así, de esta manera, esposado, ha llegado hace unos minutos a los juzgados de Martorell tras su detención a primera hora por parte de los Mossos y por su relación con la muerte de su padre. Inicialmente, por un accidente durante un paseo en la montaña. En los juzgados está Andrea Villoria. Buena tarde.
11: Buena tarde. Sí, Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, sigue todavía en el juzgado de Martorell en la comparecencia ante la jueza que le investiga por homicidio por la muerte de su padre tras año y medio de investigación. Ha llegado custodiado por los Mossos, esposado por la espalda. Minutos antes llegaba también al juzgado la fiscal del caso, especialista en homicidios, y los investigadores de los Mossos, que acarreaban con ellos una caja de cartón llena de los folios del atestado que recopila las contradicciones en su versión sobre el suceso. La familia Andic acaba de lanzar un comunicado en el que defiende la inocencia de Jonathan Andic y pide que se respete su presunción de inocencia.
2: 2 y 8, nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Y con más cuestiones informativas de este martes, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. La periodista que comió con Carlos Mazón el día de la Dana, Maribel Vilaplana, ha rechazado contestar a las preguntas esta mañana en la comisión de investigación de esta tragedia en el Congreso. Vilaplana se ha limitado a decir que ya respondió ante la jueza de Catarroja, ha remarcado que no tenía ninguna responsabilidad política y ha roto a llorar.
13: Se ha dicho tanto sin decir y se ha dicho después explícitamente tantas barbaridades que no le doy a pasar a nadie. Es muy difícil salir a la calle, no derrumbarte. Es que no quiero entrar en eso porque, ¿sabes qué pasa? Que después entonces parezco que yo estoy asumiendo un victimismo, que es lo último que quiero.
12: Además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han firmado esta mañana el acuerdo para aprobar los presupuestos catalanes, que serán los primeros que tendrá el actual gobierno. Ahora solo falta el sí definitivo de los comuns, que ya estaba cerrado. Y un último apunte que se acaba de conocer: el Parlamento Europeo le ha quitado la inmunidad parlamentaria al ultra Alvise Pérez para que el Tribunal Supremo le pueda juzgar por presunta financiación ilegal de su partido por recibir 100.000 euros de un empresario de criptomonedas encarcelado por fraude. Es la segunda vez, Casal, que el Europarlamento se la retira, la primera para ser enjuiciado por acosar a un fiscal.
2: Completamos la portada con el tiempo. Desde hoy ya se nota y bastante la subida de temperaturas. Jordi Carbó.
14: El sol continuará luciendo durante toda la tarde en la mayor parte del país, dando lugar a un ambiente más cálido que los últimos días. Máximas alrededor de los 25 grados será lo más habitual en el interior y cerca de los 30 en el Valle del Guadalquivir o en el interior de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, donde menos subirá la temperatura en puntos costeros, pero igualmente ambiente muy suave el sol, ambiente fresco en Galicia, donde todavía tendremos nubes y alguna llovizna. En el Pirineo más oriental, en Cataluña, algunas tormentas descargarán con fuerte intensidad durante la tarde.
2: Pues arrancamos esta edición especial de Hora 14 con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 10 minutos.
1: Hora 14, Cataluña.
15: Joan Bofill.
16: La notícia del dia, els Mossos detenen a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango. Les contradiccions en el relat sobre el que va passar el dia en què el pare va caure mentre caminaven sols per Montserrat ha precipitat la seva detenció aquest matí en una investigació que els Mossos han dut amb un secretisme absolut. Som en directe als jutjats de Martorell, on ara mateix el fill està declarant. Voto entre Salvador Illa i Oriol Junqueras per escenificar l'acord de pressupostos. El detall el tindrem divendres quan s'aprovi el text, però de moment tant el líder d'Esquerra com la consellera d'Economia es defensen de les crítiques dels mestres pel fet que no reculli cap de les seves demandes.
17: Un pressupost de 49.000 milions d'euros, ja ho trobarem, òbviament. Hi ha algunes peticions que ja es pot veure que són inassumibles.
18: No pot haver-hi un increment de sou de mestres i professors si no hi ha una dotació pressupostària que ho permeti.
16: La consellera d'Educació ha assegurat que avui mateix presentarà una proposta als mestres de cara a la reunió que tindran demà, avui, que la vaga de docents és al Maresme i al Vallès. Hi ha hagut talls de carretera, per exemple, a la C-17 i també protesta a Sabadell aquest migdia. Un de cada quatre llocs de treball que hi ha ara mateix a Catalunya estaran ja afectats per la intel·ligència artificial de manera imminent. Alguns perquè els començaran a canviar les tasques, a d'altres perquè acabaran substituïts per màquines.
19: A mitjà termini predomina l'efecte automatització, és a dir, que ja una vegada l'empresa té incorporada la IA, hi ha determinades tasques que ja les fa directament la màquina en lloc de l'humà.
16: És el primer estudi sobre l'impacte de la IA a Catalunya i que ha presentat avui la Cambra de Comerç de Barcelona. Tot això en un dimecres amb bon temps i calor. Només algunes tempestes al Pirineu. Jordi Carbó.
14: Avui també es formaran tempestes, però afectaran moltes menys poblacions que els darrers dies. Des d'ara fins que arribi la nit, a qualsevol vall del Pirineu creixeran nuvolades amb xàfecs localment intensos. Serà el Pirineu més oriental, sobretot cap al Ripollès, la Cerdanya, la Garrotxa, també a les muntanyes de l'interior de Girona i al nord de Barcelona, sobretot al nord d'Osona i del Berguedà, on tindrem les tempestes més actives amb algun aiguat i localment també en calamars o pedra. Però la major part de Catalunya la tarda es presenta assolellada amb temperatures màximes de 20 a 25 graus superant els 25 a l'interior, sobretot a Ponent. També durant la tarda el vent de marinada bufarà de manera moderada. Els pròxims dies la calor guanyarà més protagonisme.
16: I atenció a la P7 a Santa Margarida i als Monjos. Encara hi ha un carril obert només en sentit Barcelona i 15 quilòmetres de cua com a vies alternatives, la C32 sud de pagament i la Nacional 340, aquesta AP7 que continua afectada després de l'incendi ahir de dos camions. Tècnica, Guillem Arnal, producció, Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
15: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
16: Què tal? Bona tarda. Som en directe ara mateix a les portes dels jutjats de Martorell, on des de fa ja una estona hi està declarant Jonathan Andic i ha entrat emmanillat, acompanyat per 5 Mossos d'Esquadra. Aquest és el so del vídeo que podeu trobar a sercatalunya.cat. Els Mossos l'han detingut per la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango i home més ric de Catalunya. Tots dos caminaven per Montserrat el desembre del 2024 sols, quan el pare va caure i va morir. I tot i que en un primer moment es va tractar tot plegat com un accident, la investigació ha continuat sota un secretisme absolut. Fins avui, que hem conegut la detenció del fill gran de la família. Andrea Villòria, des de Martorell, com estàs? Bona tarda.
20: Hola, bona tarda, Joan.
16: Quina és l'última hora? Sabem res més del que ha motivat aquesta detenció ara?
20: Doncs mira, l'última hora és que Jonathan Andic segueix a l'interior del jutjat 5 de Martorell, on els Mossos l'han conduït, com deies, escoltat i emmanillat després de detenir-lo aquest matí a primera hora a casa seva, com avançava La Vanguardia, i traslladar-lo a la comissaria abans d'arribar al jutjat. Fins aquí s'ha desplaçat també la fiscal del cas, Teresa Ioldi, que és especialista en casos d'homicidi, i també els investigadors dels Mossos que han dut aquesta investigació en l'últim any i mig i que han portat amb ells una caixa de folis que contenia tot l'atestat policial, tots els indicis que han recopilat des que el magnat de la moda va morir a Montserrat en una excursió amb el seu fill, a qui acusen d'homicidi. Entre aquests indicis hi ha, sobretot, les contradiccions en les seves declaracions i les proves que han recollit a l'escenari de la mort.
16: Contradiccions, Andrea, per exemple, sobre la caiguda del pare, sobre què va fer ell en aquell moment, o també contradiccions sobre els dies abans.
20: Exacte. De fet, en les dues declaracions que va fer Jonathan Andic ja veuen els Mossos canvis, imprecisions, que se sumen a altres sospites que tenien. Per exemple, que aquell dia va dir als escortes del pare que no els acompanyessin. També que un cop el pare va caure, en lloc de trucar al 112, el que va fer el fill va ser trucar a la parella d'Isaac Andic. Després ja, a la trucada d'emergències, va dir que veia el seu pare, que semblava que estava en vida, però que no responia, que no podia arribar al lloc on estava, però en
0: anar al lloc dels fets i despenjar-se fent ràpel als Mossos de muntanya o fins i tot llançar pesos per comprovar la trajectòria, els investigadors van comprovar que era impossible que estigués veient el cos, que estigués veient on havia caigut el pare. A més, el fill va canviar de mòbil després de la mort d'Isaac Andic, va entregar un terminal als Mossos que no incluïa els missatges tensos entre ells dos, i això se suma que, segons la seva ubicació telefònica, dos dies abans de la mort, el fill havia fet la mateixa ruta i havia passat diverses vegades pel lloc on va caure el magnat. En qualsevol cas, segons fonts policials, la tesi amb la que treballen els Mossos no és la d'un homicidi premeditat, sinó la d'una baralla espontània que acaba de manera fatal.
16: Això se suma, Andrea, també a la mala relació que tenien pare i fill, sobretot poc abans de la mort, mala relació pels conflictes en la gestió de la multinacional de moda, de Mango.
0: Sí, una relació tensa que, com dius, va empitjorar només uns dies abans de la mort del pare. Va ser arran del sopar de Nadal que Mango va celebrar al Palau Sant Jordi amb els milers de treballadors de la companyia, i allà Isaac Andic, el pare, va fer un discurs dient que per fi podia retirar-se perquè per fi deixava Mango en bones mans, les del CEO de la companyia, qui a més va anunciar que deixava un 5% de les accions, tot plegat després que anys enrere hagués de tornar d'un primer intent de jubilació perquè el fill, Jonathan Andic, a qui havia deixat el control, les regnes de la companyia, havia enfonsat les xifres de Mango. Deixa'm sumar només una informació d'última hora, Joan, que és que els portaveus de la família Andic acaben de llançar un comunicat on defensen la innocència, però, de Jonathan Andic, reclamen que es respecti la presumpció d'innocència, asseguren que no existeixen, és literal, no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell, i diuen, mantenen que tenen el convenciment absolut de la seva innocència.
16: Doncs aquesta és l'última hora, la família Andic defensant la innocència de Jonathan Andic, que ha estat detingut avui pels Mossos per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare, Isaac Andic. Ara mateix segueix la declaració dins dels jutjats de Martorell, on la nostra companya, l'Andrea Bellòria, seguirà fins que calgui. Per tant, qualsevol novetat, Andrea, ens avises. Gràcies.
0: A vosaltres. Fins ara.
16: Mentrestant, seguim amb el relat de la resta del dia. La foto avui és la de l'acord dels pressupostos entre Esquerra i el PSC, i en concret la foto entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Encaixada de mans a la Galeria Gòtica, al Palau de la Generalitat, i després les dues parts han defensat aquest acord en roda de premsa. Tenim a la Laura Pons a la Seu d'Esquerra i en Xavier Balló al Palau de la Generalitat. Laura, comencem amb tu, amb aquesta fotografia, aquesta escenificació de l'acord. Digue'ns.
21: Sí, la d'aquest matí és una fotografia dividida en tres actes, Joan. Primer, encaixada de mans, a les 8 del matí, entre Illa i Junqueras. Després, reunió al despatx del president i, finalment, la firma, la rúbrica del pacte dels pressupostos. Un pacte que hem anat explicant aquests dies, que contempla la línia ferroviària per unir l'àrea metropolitana de Barcelona, el canvi de governança en el Consorci de la Zona Franca, més pressupost per anar musculant l'ATC, l'Agència Tributària de Catalunya. Aquests són els punts principals de l'acord, que també contempla més pressupost per temes més sectorials com el català, l'habitatge o el pla de pobles. El d'avui és, en definitiva, un gest que dona oxigen a la legislatura de Salvador Illa, un acord que arriba després d'haver retirat els comptes fa dos mesos perquè republicans i socialistes es van enrocar amb l'IRPF. De fet, aquest impost va deixar de ser una línia vermella, i l'alternativa que han trobat els socis és anar preparant l'Agència Tributària de Catalunya, ho explicava la titular d'Economia, Alicia Romero.
22: Desplegar l'agència, crear noves places, dotar-la de més muscle. Crec que anem fent passos per enfortir i que aquesta agència vagi tenint gruix i pugui, en el moment que pertoqui, de les competències. Però, insisteixo, si ens els deleguessin demà, no podríem gestionar l'IRPF, perquè no estem preparats.
21: Tampoc Junqueras. No estem preparats, deia Romero, i tampoc Junqueras sap respondre a la pregunta de quan Catalunya podrà recaptar aquest impost. De moment, fixa l'horitzó per fer els canvis parlamentaris a la tardor.
18: La nostra voluntat és que Catalunya recapti l'IRPF, gestioni l'IRPF en plenitud. Per poder-ho fer, entenem que la millor manera d'implementar-ho és a través d'unes esmenes presentades durant la tramitació del model de finançament. Aquest model de finançament s'ha de tramitar en el Congreso en els propers mesos.
21: S'ha de tramitar al Congrés, deia Junqueras, i és que la majoria d'aquests acords s'hauran de ratificar a Madrid, no només a la Cambra Baixa, també a la bilateral Estat Generalitat, que s'ha de celebrar demà a la tarda a Madrid, perquè la major part dels compromisos, Joan, depenen del PSOE i no del PSC.
16: Gràcies, Laura Pons, que vagi bé.
3: Adéu, fins ara.
16: I amb en Xavier Balló ens cal saber el calendari. Serà divendres, quan coneguem el detall dels comptes partida a partida, perquè l'aprovarà el Consell Executiu, el president i els consellers, per tant, i tot amb la previsió que acabi aprovant-se aquests comptes al Parlament al juliol, sempre i quan, Xavi, els comuns també s'hi sumin.
4: La previsió és deixar-ho tot enllestit divendres per garantir que els pressupostos puguin ser aprovats al juliol, fins i tot encara que algun partit els recorri al Consell de Garanties Estatutàries. Però per això caldria segellar el nou pacte amb els comuns. Els de Jéssica Albiach diuen que encara no tenen el seu suport, que han de renegociar les condicions que tenien pactades perquè aquest pressupost probablement servirà ja pel que queda de legislatura, i en aquest tram final de negociació pressionen perquè el govern faci un pas endavant en el conflicte amb els mestres.
6: Que estem disposades a reformular, a recalendaritzar algunes de les propostes que estan en el nostre acord de pressupostos, si això vol dir que tenen més recursos per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius.
23: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
24: Torna la Festa del Riu a Manresa. Els dies 29 i 30 de maig, vine al Parc Josep Vidal a gaudir de l'economia social i la cultura transformadora. Divendres, jornada monogràfica dedicada a Palestina. I dissabte, el Dia Gran. Mostra amb més de 30 entitats, activitats familiars, tallers de natura i molta música. No et perdis el concert del Poni Pissador. T'esperem en aquest gran espai de trobada ciutadana per compartir i fer pinya. Consulta tot el programa al web de la Festa del Riu. Una iniciativa de l'Ajuntament de Manresa, l'Ateneu Cooperatiu i la Casa de Música de Manresa.
25: Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagan.
26: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 22 minuts a les 2. Hora 14 tenim força sol. Tenim 25 graus de temperatura al centre de Manresa, Sant Domènec. Calor. A mesura que passin la setmana, els termòmetres han d'anar pujant. I a la tarda, avui tornaran a créixer nuvolades i pot caure algun ruixat en algun punt de la Catalunya central, especialment al Berguedà, al Lluçanès i també a Osona. Sembla, doncs, que avui les pluges no arribarien a la comarca del Bages. Avui mínimes també força alta, mínimes avui de 13 graus a la ciutat de Manresa. Ho han escoltat amb els nostres companys de Ser Catalunya, i és que l'actualitat avui té un nom propi, i és el de Jonathan Andic. Portaveus de la família Andic han defensat aquest dimarts la innocència de Jonathan Andic i han assegurat que no existeixen ni es trobaran proves de càrrec legítimes contra ell. Segons aquests portaveus autoritzats, el convenciment sobre la seva innocència és absolut i s'han mostrat segurs que el desenvolupament de les diligències així ho demostrarà. La família demana que es respecti justament la presumpció d'innocència del fill fundador de Mango, que ha estat detingut aquest matí per la mort del seu pare i ha passat a disposició de la jutgessa que porta el cas a Martorell. La notícia sortia aquest matí amb la detenció de Jonathan Andic, fill d'Isaac Andic, que, recordem-ho, va morir mentre feia una excursió per un camí de Montserrat dins del terme municipal de Collbató. Els fets es remunten al desembre de l'any 2024 i avui, doncs, 19 de maig, els Mossos d'Esquadra han detingut el fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, i com dèiem aquest migdia ha passat, i com han pogut sentir amb els nostres companys de Ser Catalunya, ha passat a disposició del jutjat de Martorell, a veure, doncs, què és el que decideix la jutgessa que porta aquest cas. No deixem el capítol judicial. L'Ajuntament de Solsona i la Fundació AIMS, liderada pel violoncel·lista Peter Thiemann, ha anunciat la suspensió de la 25a edició d'aquest festival internacional prevista pel 1 al 15 d'agost d'enguany. La decisió arriba després que el diari El Periódico publiqués la denúncia de 3 exalumnes al Conservatori del Liceu que l'acusen d'assetjament sexual. En un comunicat conjunt, les dues institucions afirmen que la suspensió és la mesura més adequada per preservar la trajectòria i els valors de l'acadèmia. Recordem que Ciment també s'ha aportat temporalment del càrrec de regidor de Castellar de la Ribera mentre s'esclareixen els fets. També hem de dir que no s'ha presentat hores ara cap denúncia davant de la policia o de la justícia en aquests fets. I no deixem el capítol judicial. El jutjat de Guàrdia de Manresa ha dictat aquest dilluns un ordre d'allunyament contra la dona acusada d'agredir un grup de dones musulmanes aquest diumenge a la baixada dels drets a la capital del Bages. La magistrada ha acceptat la petició de la Fiscalia i investiga tant la dona de 47 anys com l'home que l'acompanyava per delictes d'odi i lesions menys greus. La decisió judicial arriba després que els detinguts passessin ahir a disposició judicial. Els fets, recordem, van passar aquest diumenge a les 8 del vespre a la terrassa d'un bar de la baixada dels drets. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, la parella va ser detinguda, acusada de delictes de lesions i també d'odi, després d'agredir un grup de dones musulmanes que passaven per la zona. Segons diversos testimonis i segons informa Nació Manresa, la dona feia estona que insultava dones que duien mocador fins que va dir a un grup de 7 dones que tornessin al seu país. Quan dues de les joves del grup li van recriminar els comentaris, va començar l'agressió física. Va arribar després la detenció. Arran d'aquests fets, recordem-ho, el col·lectiu Mai Més ha convocat una concentració per avui a 6:45 de la tarda a la mateixa baixada dels drets sota el lema Concentració de rebuig a les agressions per motius racistes. Aquesta agressió vol expressar el suport de les víctimes i denunciar les actituds i agressions racistes a la ciutat de Manresa.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però m'estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
6: En Movistar, el fútbol no descansa. Llega el Mundial más largo de la historia. 104 partidos en 39 días. Prepárate para vivirlo con toda la pasión. Ahora, con tu paquete fútbol, tienes la Copa Mundial de la FIFA sin coste adicional en Movistar a través de DAZN. Movistar, la red oficial de nuestra selección.
7: Restaura tu hogar. Restauramos nuestros ríos. Restauramos ecosistemas urbanos. Restauramos mares y océanos. Restauramos humedales y bosques. Restauramos nuestro hogar.
8: Restaurar la naturaleza es fundamental para mejorar la calidad del agua y el aire, prevenir la desertificación y recuperar la biodiversidad. Por eso es una prioridad para nuestro país. Restaurar la naturaleza es bienestar ambiental, humano y económico. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
9: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
10: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
11: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
12: Lo que hoy es un menú con verduras de temporada o recuperar una bici vieja. Lo que hoy es un instrumento adaptado o recuperar un paisaje, mañana será un país que se construye desde el bien común. Cada proyecto, cada persona cuenta para construir juntos el mañana que queremos hoy. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
13: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
14: ¡Valorado!
13: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
14: 100% asegurado.
13: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en hoteles Disney y además hasta 300 euros en cupón regalo del Corte Inglés en tu reserva con vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Viajes El Corte Inglés.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
16: Bona tarda, Toni.
17: Hola, Jordi, què tal?
16: Molt bé. Això? I tu?
17: Bé, entretingudots.
16: Sí, avui és un dia entretingut pels que us dediqueu a això de la comunicació política, la política...
17: Sí, saps que fa anys que no en recordo cap d'especialment tranquil? Però potser és que jo em motivo i si el dia us sembla ja m'entretinc, diguéssim...
16: Dia històric, ja ho tenim.
17: Exacte. Home, avui sí, perquè de fet tenim el primer president que ha estat del govern d'Espanya en democràcia imputat per corrupció. I clar, això, amb això, havíem d'obrir el tema amb pressupostos, però ja veus, entre això i lo del Fidel Isaac Andic ja hem fet el dia.
16: Déu-n'hi-do. Titulars. Que tu alguna vegada t'has plantejat seriosament entrar en el món de la política, però a primera línia? Al darrere ja has estat molt, però a primera línia, dir, ser un polític?
17: Mira, jo m'agrada molt el cinema i m'agrada molt la política alemanya, i ara em diràs què té a veure això, per contestar-te aquesta pregunta
16: servirà. Però m'has dit que t'agrada molt el cinema.
17: Però ho veuràs. El cinema i la política alemanya. A Alemanya hi havia un gran estadista que era Adenauer, que hi va dir que les salchitxes, com la política, més val no veure com estan fetes. Venint a dir que un cop la veus per dins, doncs potser se'n treuen les ganes de participar-hi. I després, que t'he dit també, que per contestar-te, per no dir-te que no...
16: No, que t'agrada molt el cinema.
17: Ah, el cinema. A mi m'agrada molt el cinema, però tinc claríssim que un bon guionista o una persona que li agrada fer el guió no necessàriament ha de ser un bon actor principal, o un director, o X.
16: O un futbolista, sí, no té per què ser un bon entrenador. No.
17: A mi, exacte. I a la inversa. Jo crec que... Alguna vegada jo crec que si t'hi fiques molt en aquest món, el segueixes molt, pots arribar a pensar, ostres, pues, tal i com ho fan, ja m'hi podria posar jo. Però després has d'assumir que això de la política, i la primera línia especialment, reclama d'una sèrie d'aptituds que les has de tenir i que has de prioritzar la vida una sèrie de coses que segurament no són les de la mitjana. I jo em considero dins de la mitjana.
16: Actualment estàs sent assessor d'algú?
17: No, jo fa temps que vaig decidir, és a dir, el temps que jo he assessorat en el món de l'empresa, en el món de la política, en el món de la universitat, en el món del Barça, són universos que he treballat, sí. Doncs sempre que jo m'hi he ficat en el món de la política, assessorar, a treballar la comunicació, des d'un punt de vista professional, no de militar, jo he deixat tot el que feia als mitjans de comunicació. Crec que per mi és una... És una autoexigència, jo crec que important, i jo crec que de base. No tothom ho fa, perquè hi ha gent que opina des de mitjans de comunicació i assessora polítics, formacions polítiques, institucions, i això no ho he vist compatible, perquè trobo que no tindria gaire sentit estar construint realitat política, en aquest cas, i analitzar-la alhora. Jo, per mi no seria honest.
16: És incompatible,
17: per tu. Sí, i no ho he fet mai, sí.
16: Que, com a experta en comunicació política que ets, et volia preguntar per un polític que jo mai he tingut clar si és un geni o és un desastre, que és el senyor M. Rajoy. Aquest senyor, els que us dediqueu a això, com el veieu?
17: Mira, pot ser compatible, és un geni i un desastre. Hi ha una sèrie de genis, per exemple, al món de la pintura, que en la seva vida personal eren lamentables i un desastre. Però en el cas de Mariano Rajoy, jo crec que aquesta sensació de... l'individu que semblava que passava per allà, li ha anat molt bé. Gilles Lipovetsky, que jo, per mi és un dels grans referents de la sociologia contemporània, ell ha escrit un llibre, escriu un llibre fa no gaires anys, 2-3 anys, que es deia La consagració de l'autenticitat, en la traducció que hi ha aquí, i ell deia que la gent ja ha deixat de voler líders perfectes i que ara, avui en dia, bàsicament els volem, sobretot, autèntics. Al final, l'autenticitat és una percepció, també. I la idea d'autenticitat no deixa de ser, doncs, allò que entre el que tu dius que ets i allò que la gent veu que ets hi hagi poca distància, entre allò que tu dius que fas i allò que la gent veu que fas hi hagi poca distància. En el cas de Rajoy, fins i tot quan ballava allò de Mi gran noche, te'n recordes un vídeo que va córrer d'ell ballant Mi gran noche en una boda?
16: No, podries... autèntic ho ha sigut sempre aquest senyor, aquestes frases que feia que eren increïbles.
17: Sí, el vecino, el alcalde, el que és el que quiere.
16: No,
17: un senyor registrador de la propietat. És a dir, clar, alguna cosa allà com a mínim de memoritzar hauria de tenir. Però, veus, aquí veus les aptituds que ha de tenir també un líder, no? Perquè Mariano Rajoy, te'n recordes quan lo de la niña, de Rajoy? Hay una niña amb un debat mític. Va haver un moment amb un cara a cara amb Zapatero, precisament, que va començar a dir una niña, no? I va quedar durant molt de temps la niña de Rajoy, perquè els seus assessors li van escriure una idea de metàfora perquè no parlar de les coses en eteri, no? o de xifres macroeconòmiques, que parlés d'una nena, la metàfora d'una nena que creixeria en aquella Espanya, que tindries unes dificultats. Bueno, allò ho va llegir, i la niña de Rajoy va ser una cosa que jo deia, si al final és un minutet, no podies memoritzar aquesta anècdota, que al final era... Doncs no ho memoritzava, i en canvi es va treure una posició de registrador de la propietat. Perquè quan estàs davant dels focus de les càmeres o dels micros, nosaltres perquè ho tenim molt incorporat, però hi ha molta gent que li costa moltíssim. I jo crec que Mariano Rajoy és un d'aquells individus que sempre es va moure molt còmodament en les entreteles del poder, diguéssim, amb la sala de màquines, i quan li va tocar fer el pas, recorda que no havia de ser, i en teoria havia de ser Rodrigo Rato, i ningú va entendre en el seu dia per què Aznar tirava de Mariano Rajoy. Després ho hem entès en el temps, potser tenia algun tipus d'informació que deia que aquest senyor no era del tot recomanable per la seva trajectòria personal. Però quan va passar a fer aquest salt, doncs, ostres, déu-n'hi-do el que li va costar arribar a la presidència del govern, eh? I després, quan hi va arribar, jo crec que el personatge ja se l'havia menjat.
16: Era increïble. Sí. Era un fenomen d'Espanyita.
17: Sí, i de majories absolutes, eh? Jo recordo que deia la gent, no, ja s'han acabat els temps de les majories absolutes. Recordo el 96, quan guanya l'Aznar, no? I per tal, Felipe González, de major de la dulce derrota i amarga victòria. I això recordo que el món tertulià, que jo llavors observava amb ulls de nano jove, va pronunciar molt això, s'han acabat els temps i les majories absolutes, s'han acabat aquests temps. No és veritat. Avui en dia tot canvia més ràpid i fins i tot un senyor com Mariano Rajoy, a Espanyita, que dius, no? Va poder tenir majoria absoluta.
16: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del periodista, professor universitari i expert en comunicació política, el Toni Aira.
4: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.
1: Tiembla

0: Encetem el llapis de memòria del Toni Aira amb Agapimú, una cançó que Ana Belén va publicar l'any 1979 i que 41 anys més tard, en plena pandèmia de la Covid, la nòvia d'Espanya va versionar juntament amb els Ojete Calor. I així, Toni, doncs, ens va alegrar el confinament a tots plegats.
1: Totalment. És a dir, jo no tinc un especial mal record del confinament, perquè jo sempre he sigut una persona bastant de portes endins. De petitet jo m'incostava fins i tot sortir. Jo recordo que ma mare m'empenyia a sortir a jugar al carrer i jo m'ho passava pipa o amb els meus còmics o amb els meus ninos o amb el que fos. I, per tant, aquell temps de recolliment obligat per tothom el vaig trobar fins i tot en un punt entranyable durant un temps. Ara, ja va cansar, és a dir, jo crec que tots ens en vam cansar, no? I aquest moment d'Agapimú va ser molt divertit, perquè, a més, jo recordava la cançó d'Ana Belén. Bé, Ana Belén és una reina que a mi m'ha seguit musicalment molt de temps, perquè, a més, a mons pares els hi agradava molt, fins i tot van anar a la gira que van fer el Gusto es Nuestro, que feia amb Víctor Manuel, amb Serrat, amb Miguel Ríos...
0: Que he vist que li deien la musa de la transición.
1: A ella també?
0: La nòvia d'Espanya i la musa de la transició.
1: La musa de la transició, jo la que tinc presència era Carmen Díez de Rivera, una mítica que va ser la primera i última, fins a dia d'avui, cap de gabinet de Moncloa, ho va ser amb Adolfo Suárez, i li deien la musa de la transició, però podria ser que n'hi hagués més d'una, també t'ho dic. A més, Carmen Díez de Rivera, jo crec que la coneixem jo i una certa bombolla politico-mediàtica.
0: És un personatge de nínxol.
1: Tot i que és una dona que tenia... No només ha tingut diversos llibres, sinó que va tenir una obra de teatre fins i tot amb una història molt bèstia. És a dir, no sé si ho puc apuntar, però sí. Carmen Díez de Rivera acaba de cap de gabinet d'Adolfo Suárez, una persona que ve, com diu el seu cognom, ja ho apunta, no? de Rancio Abolengo, és a dir, de la noblesa o d'una elit del règim de Franco, però històric, que va descobrir, quan ja era relativament jove, i es va enamorar molt d'un noi que no s'hi podia casar perquè era el seu germà, perquè era el fill de Serrano Súñer, que era el cunyadíssimo de Franco.
0: Sí, sí, sí.
1: Una situació que la va perseguir tota la vida. És a dir, tu, clar, ens hem de posar... Suposo que això li devia passar cap als anys 60, un daltabaix en aquell tipus de societat, a més estant en aquella elit, no?, que de cop et diguin que tu ets la filla no reconeguda de Serrano Súñer i que no et pots casar amb el noi que t'has enamorat. Perquè...
0: És una tragèdia grega.
1: Doncs total, i la va perseguir tota la vida, és a dir, va ser una persona perseguida molt per la tragèdia, però a la vegada molt genial, i que va ser clau perquè precisament ella va ser un link amb Carrillo importantíssim per vestir, diguéssim, tot el que va ser el vestit de la transició i perquè es legalitzés el Partit Comunista, etc.
0: Doncs ja m'ha après alguna cosa, avui.
1: Era un personatge fantàstic. Però Ana Belén també, en el seu registre, i jo recordo a petitet això, que mons pares el tenien en aquells casets que havies de tirar enrere, el meu tiet, el germà de ma mare, per exemple, era un fan d'Ana Belén que tot el dia l'escoltava amunt. Ja va, aquesta Agapimú i sonava molt quan jo anava a casa d'ell. I ara de gran, de cop en plena pandèmia, va, i els Ojete Calor, que m'encanten, perquè, bueno, Areces, jo sóc un superfan, a més tenen una sèrie de cançons. Vaig estar dubtant de decidir-te que hi havia una que es diu Opino Deque, en la que fan conya dels tortulians, i els trobo genial, com tot el que fan. I van fer això des de casa, ell entrant des de casa seva, cadascun d'ells des de casa seva en plena pandèmia, i ens va entretenir una estona.
0: I tant, i tant. I suposo que saps que Agapimú en grec vol dir
1: amor meu. Sí, amor
0: meu. Dic que suposo perquè tu ara hem vist amb el teu últim llibre, en Mitòlogos,
1: sí,
0: que ets tot una experta en el món grec, sobretot en la Grècia clàssica i la seva mitologia.
1: Amb la mitologia, amb la construcció de mites, sí, concretament. És un món que sempre m'ha entusiasmat i que vaig linkar amb aquest llibre del Mitòlogos, que el vaig presentar en aquest estudi mateix, ja farà no gaires mesos, perquè al final, si tu et preguntes, Jordi, què són els mites... o els mites grecs, no deixen de ser com una història. No funciona, que enganxa. Són històries molt bèsties. A mi m'agradava molt Joc de Trons, per exemple, hi havia moments, la boda roja i tants altres moments, que dius, ostres, com s'han passat, no? No, estava inspirat en la història. I els mites grecs, sí que tenien, evidentment, una part d'invenció molt important, però van inspirar i van condicionar la vida de molta gent, jo ben bé dic, i de la nostra també, perquè en Grècia... va començar gairebé tot.
0: Ja és tot, diuen, el tòpic.
1: Jo diria que... Però és cert. És a dir, tu veus ara i dius, per exemple, Medusa, personatge mític, no? El monstre de Medusa, no? Que quan et mira et deixa de pedra. Bueno, aquella dona, que era un monstre amb un cap ple de serps, inquietantíssima, lletgíssima, per què és així? Per un càstig. Un càstig que prové d'una circumstància, que és que Poseidó, la força sexualment, amb un temple, que és el d'Atenea. Quan Atenea ho descobreix, decideix castigar aquí, a ella, no amb ell, perquè fos home o perquè fos Déu, no ho sabem, però que va castigar
0: una mica
1: del que ha impregnat tota la vida, tot el relat. Això lliga molt, és a dir, passa una cosa grossa i la culpa és de la dona. La caixa de Pandora, per exemple, no? L'única dona que existia en el paradís, només havia de fer una cosa, no obrir la caixa que contenia tots els mals del món. Què va fer?
0: Obrir-la.
1: Evidentment. I per culpa d'ella com estem, aquí. No, no et sembla que l'inca major d'una senyora que no havia de pescar una poma i resulta...
0: Adam i Eva, no?
1: Però... Això sempre és culpa d'elles, culturalment. Ho veus?
0: Sí,
1: és
0: sí, dir, sí, sí.
1: Això són les històries que es van construir en el seu moment per dir-nos què era bo, què era dolent, què havia de fer l'home, què havia de fer la dona, què era la dona, què era l'home. I tot això ens ha condicionat la punyetera vida sempre.
0: Un dels primers llibres de text
1: sí,
0: de l'escola.
1: Tal qual. I ho portem incrustat al cervell. Per tant, a mi m'interessava saber qui hi havia al darrere d'això, perquè si arribem a la conclusió que aquests mites no van existir, Medusa i companyia, no? Potser sí, hi haurà qui creurà, eh? Però si no, resulta que algú els va construir al servei d'aquí, del poder del moment, precisament per això, perquè la gent es portés d'una manera determinada, perquè veiéssim el món d'una manera determinada, i això, traslladat a dia d'avui, és el que fan els personatges que jo estudio des de fa tants anys, que són els assessors de comunicació i estratègia. Al final, els nois deixen de construir unes històries que són les que ens condicionen això, el món que vivim.
0: Ens pots posar un exemple clar? O sigui, un mite grec que connectis amb un polític actual?
1: Sí. Mira, jo connectava el cas de Pedro Sánchez i el seu Peugeot amb la història d'Odisseu, per exemple. I algú em dirà, ostres, com ho... Ara, per cert, aquest estiu, el Matt Damon protagonitzarà una pel·li sobre això. Fa no gaires mesos em van estrenar una que es deia The Return.
0: Entenc que parlem d'Odisseu, no del Peugeot de Pedro Sánchez.
1: No, correcte, d'Odisseu.
0: Que veure Matt Damon en el Peugeot de Pedro Sánchez seria increïble,
1: però... Va veure's en pitjors circumstàncies, Odisseu. El concepte és que Pedro Sánchez, jo ho lligo això al llibre, és la idea de... Tu te'n recordes que ell ara està en unes circumstàncies complicades, però és president del govern i d'aquí poc, em sembla que ja és el segon president del govern de la democràcia que ha durat més. No arribarà Felipe González, crec, en principi, ja veurem, ens sorprèn a tots molt sovint.
0: Mai diguis mai, tant, Pedro Sánchez.
1: Mai no diguis mai. Però amb una de les seves morts polítiques, ell va decidir que... Morts polítiques perquè el van decapitar, perquè ell no volia abstenir-se amb la investidura de Mariano Rajoy, el seu partit va arribar a la conclusió que sí, era un context molt convuls, 2014-15, queien els grans partits, anàvem elecció rere elecció, pujava Ciutadans i Podemos... Clar, ara la memòria és curta, però el context era molt complicat. I van arribar a la conclusió al PSOE, o com a mínim una part de la cúpula del PSOE, que això s'havia d'acabar, que havia de governar ja Mariano Rajoy, tira, ens abstenia. I ell va dir que no. Quan diu que no, això, el deposen com a president, com a secretari general del PSOE, i ell decideix fer una cosa que és construir un mite, aconsellat, allà ja estava de fons, no era el seu assessor principal, era una persona amb qui havia entrat en contacte a través de Pablo Iglesias, però apareix un Iván Redondo,
0: home,
1: que li diu, hauries de recuperar el poder, si vols fer-ho, amb un relat potent de base. I Pedro Sánchez va fer una cosa que és la que fa Odisseu, és a dir, Pedro Sánchez va dir, escolta, he caigut del més alt, he caigut a la base, m'han decapitat, però jo vull recuperar el poder que m'han usurpat connectant amb tothom. I va dir allò de que agafaria el seu Peugeot atrotinat, sortiria un dilluns i aniria seu per seu del PSOE, per recuperar el seu partit. Va recuperar el seu partit i després la presidència, però ni va sortir un dilluns, ni va anar a tot arreu amb el PSOE, ni va anar a totes les agrupacions. Però el relat va quedar.
0: I tant.
1: De connexió amb la base, d'una persona normal que connectava amb els altres. Odisseu, quan torna de tota la seva aventura a Ítaca, i veu que la seva dona, Penèlope, està aguantant amb prou feines, no?, els usurpadors que volen ja que es decideixi per un marit que substitueixi a l'altre, ho acaba fent vestit d'això, de persona humil, molt atrotinada com estava la seva població, i aconsegueix remuntar a partir d'aquí. Jo crec que aquestes històries, una miqueta en el fons, allà ni que siguin al substrat, ens segueixen acompanyant i ens segueixen atraient.
0: Aquí el tema també és si ja ho pensava així el seu assessor, o també tu has fet la feina de sobreinterpretar-ho.
1: Hi ha una part... Evidentment, hi ha molts d'aquests que no estan pensant en dir, ah, Odisseu va fer això i nosaltres farem allò altre. No, són arquetips i són estereotips. És a dir, al final són comportaments que, com et deia, ens han emmarcat la vida, no? És a dir, és la història de l'heroi, que és també una referència, fins i tot, que a totes les pel·lícules veuràs, el recorregut de l'heroi.
0: El rei Lleó és Hamlet.
1: És això, és tal qual. Per tant, no és que costi o que hagis d'inventar-te gaire cosa per veure que tot segueix un cert patró, perquè al final és un patró de comportament social que té resposta. L'ha tinguda des dels grecs com no l'ha de tenir ara.
0: I, Toni, darrere d'un polític triomfador sempre hi ha un gran assessor.
1: Mira, és una molt pregunta aquesta. No necessàriament, tot i que cada vegada més són necessaris els assessors, perquè vivim un món on la comunicació és tan present a les nostres vides en què necessites professionals que t'ajudin, no? És a dir, la meva àvia deia una frase mítica que era, diu, ja no hi ha líders com els d'antes, i jo li deia, iaia, però és que ja no som antes. François Mitterrand, president de França que ho va ser, als 80, va pillar una mica de 90... El cas és que hi va morir i tots van descobrir, la gran majoria de
0: el
1: població...
0: El pastís, eh?
1: Van descobrir el pastís al seu enterrament, això que tenia una filla que es deia Mazarin. A més, em sembla fantàstic que li posés Mazarin com el cardenal, que no és el Richelieu, és l'altre que també va escriure molt sobre el poder, que tenia 18 anys i no era la filla de la seva dona oficial. I havia estat vivint al complex de l'Elisi els anys que estaven ells allà. Avui en dia, tu creus que és possible una cosa similar? És a dir, guardar un secret d'aquestes dimensions i durant quant tant de temps?
0: Peta per algun costat, surt un pantallasso al OK Diario, alguna història et passa.
1: Per tant, necessites un punt de major protecció mediàtica, per dir-ho així, de més gent, de més equips, de més professionals que entenguin aquest entorn i que com a mínim intentin controlar una mica millor el teu relat. Per tant, avui en dia és més difícil que un gran líder no tingui assessors o equips al darrere, tot i que jo sempre ho dic, la incidència dels assessors de comunicació amb les decisions polítiques és inversament proporcional al pes i a la força de lideratge. Un líder fort, potent per si sol, és ell qui decideix políticament. Després l'assessoraran en qüestions d'imatge, d'estratègia, X. Però un polític autèntic 100% ho pot ser una persona com a ésser individual, sí.
0: És que tinc la sensació que un bon assessor no té per què portar-te al poder, però un mal assessor t'allunya segur d'aquí. Ara em ve el cap el Huele a Leche, d'Albert Rivera, amb el pobre Cadellet.
1: Sí.
0: Saps que és d'aquestes coses que es queden a l'imaginari de tothom i ja l'has cagat. I és una mala assessoria, aquesta.
1: Sí, Ciutadans, en aquest cas, va patir d'una sobredosi de màrqueting polític. Jo sempre ho dic, com amb la utilització o la gestió de les emocions en la comunicació política, les emocions són necessàries. A Milan Kundera, l'autor de la insuportable lleugeresa de l'ésser, i deia que nosaltres no som ja l'homo sapiens sapiens, deia que som l'homo sentimentalis. L'homo sentimentalis, per què? Perquè deia que som la generació que més accés hem tingut a la formació i a la informació, però més que mai són sensibles a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Deia perquè el llenguatge de l'audiovisual ens ha portat cap aquí. Clar, si això és d'aquesta manera, si som tan susceptibles a aquesta fiblada emocional, d'aquí tota la resta. És a dir, estem més exposats que mai a l'arbitrarietat de que el sentiment ens porti cap a una banda o cap a l'altra.
0: En tot cas, Toni, jo diria que el resum és que tot el que té a veure amb la comunicació política, res mai és gratuït, o com canta l'italiana Nada, sense un per què.

0: Sense un perquè de la italiana Nada és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del periodista, professor universitari, expert en comunicació política, supertertulià també, sí, el Toni Aira, que aquest tema va ser publicat l'any 2004 amb molt bona acceptació i 12 anys més tard va viure una segona joventut quan Paolo Sorrentino la va incloure a la banda sonora de la sèrie The Young Pop. Toni, en el teu cas, què va arribar abans, la sèrie o la cançó?
1: La sèrie. Jo sóc molt de sèries. De fet, amb mon pare, quan jo era petit, em deia deixa de mirar la tele que sortiràs amb el cap quadrat, perquè em mira moltes encara avui en dia. Em miro moltes i, a més, jo sóc molt fan de Sorrentino. Encara recordo fa unes setmanes que vaig anar a veure La Gràcia i és que la tornaria a veure no sé quantes vegades. És un personatge que, a més, ha tractat molt bé la qüestió del poder, fins i tot té el Tony Servillo, que és el seu actor fetitx, que en el seu dia ja havia fet de Giulio Andreotti. És un personatge que ha fet de papa, també, i aquí a La Gràcia fa de president de la República. En el cas de Sense un perquè, sortia la sèrie de Young Pope, també amb un papa de protagonista, en aquest cas Jude Law. I després, a la segona temporada, se'n recorda que es deia The New Pope, amb el John Malkovich, i a mi m'encanta tota l'atmosfera que crea, que genera. Això que dèiem ara dels sentiments, de les sensacions. L'Eduard Ponset deia en el seu dia que sense emoció no hi ha projecte. Ell que va ser un polític, que ell sempre deia que havia sigut el primer ministre de Relacions amb Europa de Suárez, perquè diu que era l'únic que devia saber anglès del seu entorn i havia estat exiliat al Regne Unit. Però després el vam conèixer, jo crec que unes generacions, unes quantes, per el seu programa Redes, en el que treballava el món d'això.
0: Les cèl·lules,
1: no? I què no es passa per la cabeza, i tot això. I a ell li agradava molt entendre per què fem el que fem, per què ens atrau el que ens atrau. I ell ho explicava molt bé. Ell no era científic, però entrevistava molts científics. Feia una gran tasca de divulgació científica. I al final, una de les conclusions a les que arribes, que és que no és que sigui més important en nosaltres, això que deia el Milan Kundera, de l'homo sentimentalis, emocionar-se o passar-ho pel filtre del racional. És que una cosa va primer davant que l'altra, no? És a dir, nosaltres, tu i jo, per exemple, avui no ens havíem vist en persona mai, però quan et trobes amb una altra persona, tot, una mica, ja et condiciona. No? Abans de que l'altre obri la boca, una mirada, una estètica, un posat,
0: tot.
1: I això són sensacions, perquè a mi em passa moltes vegades. Però mira, t'ho porto una mica, es dedica al món de l'espectacle, amb un local d'aquí a Barcelona molt divertit que es diu El Cangrejo, que ell sempre fa com un espectacle de varietés i has de riure una mica, no? I hi ha moltes vegades que li pregunta a un que està a primera fila, li diu, que t'ho estàs passant bé, t'estàs divirtiendo? I l'altre diu, sí. I li diu, pues comunica-se-lo a tu cara. El concepte aquest de dir, doncs no ho sembla, perquè estàs transmetent una cosa i en canvi per dins tens una altra. Això passa molt. És a dir, a mi a classes, a conferències, a xerrades, hi ha gent que m'està mirant amb una cara com d'assassinat de primer grau i jo dic, què li he fet jo a aquesta persona? I resulta que en un moment determinat obre la boca, pregunta i és entranyable, està d'acord amb tu, no sé, o no, però tot flueix. Però hi ha una part de la seva comunicació no verbal que no controla. I per això transmet moltes sensacions, pot condicionar l'altre. Bé, al final això és el que jo estudio des de fa molt de temps i el que personatges o sèries com aquestes posen en valor, no? És a dir, la importància del factor humà.
0: De fet, el ser i el semblar, no? Això crec que ho deia el Pablo Iglesias, no? Que a part de ser honest, ho has de semblar.
1: Sí, perquè mira, hi havia un gran filòsof, George Berkeley, i científic, que ja fa uns quants segles va dir allò de ser és ser percebut. Vivim una societat de les percepcions, també, no? Algú dirà de les aparences, dit en pitjor, però allò típic de que tu estàs a Instagram, no?, i penges una selfie amb els teus amics i reps queixes, no?, de que l'únic que surt bé a la foto ets tu, i tu dius, no, si sortim tots bé. I algú dirà, doncs no, és que aquest surt amb un ull mig cluc, l'altre està parlant i està fent una ganyota amb la boca. I la gent, això ha passat, segur que més d'un dels que està escoltant ara li ha passat, no? Tu allà a Instagram estàs construint també una part, encara que sigui d'una manera no conscient o no diguéssim, planificada, no? Però sí que tots, també quan sortim al carrer, estem construint una certa presència, no? Una certa projecció del que ens agradaria o com ens agradaria que ens percebessin. I això en el món de la política que jo segueixo el que es fa és portar a l'extrem de la professionalització.
0: Home, i també com quan has sigut assessor polític, suposo que va per aquí el camí. Perquè, clar, aquí sí que el nom fa la cosa. Un assessor assessora. Exacte. Això tenim clar. Però Això, efectes pràctics, què vol dir? A què es dedica un assessor?
1: A moltes coses, perquè n'hi ha molts tipus d'assessors. Al món anglosaxó tenien aquell concepte dels spin doctors, que eren com els, com es diria, els publicity, els relacions públiques de, dels... diguéssim, les estrelles de del Hollywood dels anys daurats o dels jugadors de futbol americà, que bàsicament havien de vendre el seu producte, no?, la seva estrella, als nois de la premsa. Que es deia. Llavors, aquí ells comencen a perfeccionar la idea de posar molt en valor les coses bones que té aquell individu, fins i tot intentar tapar o dissimular les mancances que pugui tenir, i també a la vegada, si pots fotre una mica de mala maror sobre el que fan els teus contrincants, no?, és a dir, l'estrella rival, no?, pels papers de Hollywood més importants, o el jugador que li pot disputar el hàndicap, etc., doncs també fotre-hi mala maror. Allò es va anar traslladant a la cosa política. Com ha passat històricament al món de la comunicació i amb tantes altres coses de la política, primer als Estats Units i després generant un efecte contagi a la resta. Normalment, la comunicació política sempre ha avançat en paral·lel a la tecnologia. I allà on ha avançat abans la tecnologia, on hi ha arribat abans, doncs abans hi ha hagut algú que ha dit: i si adaptem el discurs a aquest mitjà que triomfa? Doncs si abans arriba la ràdio, abans ens adaptem a la ràdio, als Estats Units, la premsa igual, la televisió igual, les xarxes.
0: TikTok, clar.
1: TikTok, la intel·ligència artificial.
0: O sigui, és fer lluir el teu i posar la merda que puguis en l'altre.
1: Sí, resumit, en prosaic seria això, sí.
0: I un assessor ha de congregar ideològicament amb el polític que assessora, o no té per què?
1: No necessàriament, és molt interessant això. És a dir, jo on he assessorat més, on he treballat més, ha sigut en l'àmbit corporatiu, en l'àmbit del futbol, en l'àmbit de la universitat. Et diria que el món polític, que hi he estat molt poc, no ha sigut el més bèstia, el més
0: Es pot saber
1: estressant.
0: A qui has assessorat, o això no s'explica?
1: Sí, jo, per exemple, en el món de la universitat, a la campanya electoral última del meu rector, Oriol Amat, per exemple, que va ser-ho de la Pompeu Fabra...
0: Aquí entenc que sí que congregues, no?
1: Sí, clar, aquesta és una cosa que tu no has de... Com dir-ho? Hi vas perquè vols, és a dir, al final no et guanyes la vida amb això. En el món del Barça, t'he de dir que també he combregat moltíssim...
0: Perquè... En parlarem, del Joan,
1: d'acord,
0: de la Porta.
1: I en el cas polític va ser un pas en els anys del procés, jo hi vaig estar tot just un any, i va ser una història més de viure el moment per dins. És a dir, no va ser tant de dir he d'anar a treballar per una formació política que està morint, una altra que està naixent, sinó de dir com no pots, si et reclamen o et proposen muntar un gabinet de comunicació, com no pots fer-ho ara, no? En un moment en què va passar tot. Jo sempre vaig dir que va ser l'any que vam viure perillosament, i des de dins de la bèstia política encara més. Jo ho recordo amb molta... com dir-ho? Jo sempre dic que tinc com un ros platí aquí a la barba, que és una manera de dir... cana, cabell blanc. I crec que va començar a sortir aquell any, perquè realment van passar moltíssimes coses, molt grosses, per moltíssima gent, i vist des de dins, doncs, per algú que com jo no està acostumat a aquest tipus de ritme, això que deies tu ara, tu has d' explicar les coses més bones del que tens i tirar merda a l'altre, això ho fan molts. No és necessàriament que ho hagi de fer tothom, però a mi, per exemple, personalment no em sortia gaire. Potser és que jo tampoc no estava cridat a aquesta esfera.
0: Que
1: no?
0: Pel que estàs dient de partit que està acabant
1: això
0: és Junts, el Partit PDeCAT,
1: Demòcrata,
0: no?
1: Era Partit Demòcrata i llavors va néixer la marca Junts. Sí,
0: val,
1: correcte.
0: Aquí enmig estàs tu.
1: Allà, bueno, de fet, jo recordo fer els primers logos del que en principi va ser una candidatura i després va acabar sent un partit, però allà jo ja no hi era, que era Junts, sí, un any. Jo recordo una llista electoral que es va fer, recordem, el 155, una llista electoral amb el candidat a 1.000 i escaig quilòmetres, que era Carles Puigdemont, i amb una llista molt, molt peculiar, eh? És a dir, a la llista hi teníem des de la Pilarín Vallès fins al malaguanyat Fermí Puig, passant pel Joan Lluís Bozzo, o el Ferran Requejo. És a dir, era una llista, en què van dir la llista del president, que també a la rere botiga agafava gent que no era necessàriament d'aquest univers clàssic, no? El moment era molt... I aquest context em va engrescar, no, perquè mai m'he sentit jo de ningú en el tema polític, no? És a dir, des d'un punt de vista de marca. Que això crec que és el que m'ha fet possible a mi entrar i sortir, i que ben bé he estat als mitjans, diguéssim, a interacció de tertúlia i d'anàlisi, inclús més després d'aquesta etapa que abans, no? És a dir, potser no vaig deixar gaires ferides que molts espins deixen, no?, molts assessors de comunicació i estratègia, perquè ho viuen des d'una mirada molt... ultra o sectària...
0: Clar, tu no et cases amb ningú i si has de reconèixer mèrits, clar, els pots reconèixer tothom. Entenc que també tens les teves línies vermelles, clar, però, que pot ser l'extrema dreta... O...
1: Però potser per això vaig durar poc. En part perquè jo vaig dir que no volia continuar, però en part potser perquè ningú m'havia cridat cap aquí des d'un punt de vista de dir t'hi has de dedicar eternament. No. Em va semblar una experiència fantàstica, dura, complicada... en clau de país, de tot, de la política catalana. Ara jo sempre dic que hem passat del mambo al balneari, perquè aquells anys, escolta, no hi havia un dia de tranquil·litat. Ara aquí a Catalunya passen coses, però políticament mires al Parlament i no passa res. Però
0: això és la llei del pèndol, no? Estàvem a l'oasi català, al mambo, al balneari, o sigui que d'aquí una temporada
1: ens toca doncs
0: tindrem, mambo tindrem embalat aquí. Que, Toni, aquí hi ha un tema, perquè abans parlaves de François Mitterrand, per exemple. Clar, tu tens 48 anys, si no m'equivoco.
1: Sí, sí.
0: I portes molts anys amb això de la comunicació, però clar, com que estàs fet un xaval...
1: Això no? Em diuen. Això ho diuen les senyores mítiques, que
0: deu,
1: són fantàstiques.
0: Deu haver-hi gent que diu, si porta 4 dies aquest, si és un nen, i realment tu ja estaves aquí quan Naranjito era una mandarina, pràcticament.
1: Ja estava, exacte, jo tenia samarreta de Naranjito, tinc la foto mítica, sí.
0: O sigui, ets com el títol de la cançó que està sonant de fons, no? Ets Forever Young.
1: M'ho han dit sobretot les noies de... I dic noies perquè són totes dones, com a mínim a les que m'han maquillat a mi, de maquillatge de les teles o això, que a vegades m'ho diuen, em diu, què et poses a la pell? Molt que em diuen, que t'has fet alguna cosa? I jo dic, no, s'ho juro que res. És a dir, cada matí diu allò, el sabó de cosa, el de cata, tal, i ja està. I mira, és una qualitat que tenim. A casa no és que siguem molt alts, però la pell ens l'han cuidada, sí, ens, la natura, vull dir, la biologia. I sempre m'han dit això, que semblava més jove del que era. T'he de dir, Jordi, que això no és necessàriament una cosa bona.
0: A mi m'ha passat, i quan amb 18 anys sembla que en tinguis 12... Dius, ostres, jo vull la barba, sí. O sigui, vaig amb nens que semblen el meu pare, tio.
1: Que és bonic, des d'alguns punts de vista, però d'altres, a nivell professional, per exemple, mira, jo recordo que quan vaig començar amb això a les tertúlies, i tu deies bé, jo el 2008 era director d'un diari... que
0: el Singular.
1: El SingularDigital.cat, exacte, ara es diu Mon.cat, i el cas és que vaig començar a voltar per les tertúlies perquè els, diguéssim, els propietaris de la cosa deien, anem a donar visibilitat, això es fa molt, hi ha molts directors de diari o redactors que van a les tertúlies per donar presència de marca, no? Existeix aquest mitjà.
0: Toni Aire, el Singular.
1: El Singular Digital.
0: Exacte, pel Cairo, anem pel Cairo.
1: Pel Cairo no posaven, anaves pel Cairo, t'ho deien si algú, si era per ràdio o així. El concepte és que a mi em va tocar, en una època ha canviat tot moltíssim, evidentment, gairebé són 20 anys, és que també... Però el concepte és que a mi va tocar interactuar amb mites vivents del tertulianisme a l'estil de López Burniol, Antoni Puigvert, Rafa Nadal, Manolo Milian Mestre, bueno, una que aguanta és la Milagros López Oliva, Pérez Oliva,
0: la
1: mítica,
0: la Sallés. I tu allà enmig de tots aquests tòtems, el xavalet, eh?
1: Allò, tenint... ara no sé quants anys devia tenir, però era jovenalla, semblant molt més jovenalla. Jo recordo un argument que es feia servir molt, que era, jo recordo una vegada, cap a l'any 2008, 9, 10, que surt un tema, hòstia, perquè, clar, aquesta relació Catalunya-Espanya tan complicada... jo dic, bueno, és que els últims anys han sigut molt durs, perquè no ens hem d'anar gaire lluny i podem parlar del problema amb l'Estatut, tot el daltabaix que va haver-hi amb l'Estatut. Hi ha un senyor que abans... Jo havia començat a filar aquesta... No diré el nom, però no diré... Però començava a filar aquesta frase i em diu, Toni, bueno... Diu, tu te'n vas aquí, diu, però ja el 1700... Tu, perquè ets molt jove, però ja el 1714... I jo li vaig dir, escolta, és que crec que eren més o menys igual de joves, el 1714, tu i jo, no és que sigui... Però sempre la qüestió de l'edat te la treien, per intentar-te... Si hi havia una contraopinió, és a dir, si
0: sí,
1: hi havia...
0: Sí, està el xaval, bé, és un
1: clar,
0: nen,
1: no,
0: encara...
1: Xaval,
0: has de veure moltes coses, encara.
1: Crec que tenien tota la raó, que havia de veure moltes coses, però que semblava més jovenet del que era, això també.
0: Doncs va, escoltem una mica el Forever Young.

0: en el seu dia, que era, diu, de la tesi n'has de fer com del porc, se n'ha d'aprofitar tot.
1: I en això estàs,
0: Déu,
1: eh?
0: Que, bé, ja no em queda ni la pell de la tesi directament, de tota la que el vaig aprofitar, però sí la feina que fas. No? És a dir, jo crec que és una gran sort els que ens podem dedicar a una cosa que ens agrada i que no és feina. Jo et deia això quan era petitet, que m'agradava molt llegir els còmics o estar a casa amb els ninos, però una cosa que m'agradava molt era dibuixar, que encara segueixo fent. I el Josep Pla deia allò de que nosaltres creixem, els catalans creixem, que som uns grans copistes, deia. Al final creixem per imitació, no? Aquells nens petits marrecs que veus que caminen i caminen com el pare, igual. Però igual. És a dir, per què? Perquè observem, perquè imitem. A mi què passava? Que a casa amb uns pares no es posaven d'acord amb els diaris i normalment sempre en teníem un parell, o la Vanguardia i el Periódico, o un dels dos, no? I jo pescava allò i reproduïa, quan començava a dibuixar, reproduïa el que hi havia tires còmiques mítiques com del Sió, com del Ferreres, Toni Batllori era un estil més esquemàtic, m'encantava també, però jo reproduïa aquells dibuixos i per tant ja des de molt petit i d'una manera bastant inconscient, doncs el cas és que la política va entrar a la meva vida, perquè aquells personatges que hi havia allà eren en Jordi Pujol, en Pasqual Maragall, el Miquel Ló Roca, el Felipe González, el Fraga, és a dir, els personatges que estan aquí, els còmics. I la política va entrar a la meva vida no com entra en moltes vides, d'una manera intrusiva o que ho lliguen a una cosa pesada, desagradable, etc., sinó agradable, precisament, lligada al que jo volia fer, el que m'agradava fer. Llavors, sempre m'he dedicat a un món, afortunadament, perquè jo no sé encara com ha passat, jo encara no sé com he arribat a fer totes les coses que he anat fent i com ho he passat pipa, i m'ho segueixo passant pipa i que per molts anys toco fusta, però el concepte és que no va formar part d'un pla predeterminat, sinó que he anat fent coses que m'han agradat molt. Per tant, quan et dediques a això, tens la sort de que, home, tot pot servir, perquè al final visc en aquesta bombolla, no? És a dir, quan em van plantejar, recordo el Joan Rimbau i la Mireia Lite, els editors de Penguin, que em van venir a buscar a la campana, em van dir, escolta, Toni, tu segurament has vist moltes coses de la política que no pots explicar. I jo deia, efectivament, entre altres coses, perquè si tu, tant si ets un periodista que interactua amb fons, hi ha un pacte de no revelar tot, perquè donen claus d'interpretació, i també quan he estat d'assessor, doncs el cas és que per contracte ni que sigui, hi ha un contracte de confidencialitat on no ho pots explicar tot. I em va dir, evidentment, però si novel·les...
1: Clar, la ficció, tot i cap.
0: I canvies. I llavors van dir, bueno, doncs podrem explicar coses molt divertides que passen en la política catalana o espanyola fent-ne comèdia. Jo he sigut un fan des de petit de les novel·les d'Agatha Christie, de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, de Hammett, del pare Brown, de Chesterton, tot. Això també m'ho vaig empressar moltíssim. I m'hi vaig atrevir, a fer un personatge que es diu el Max Margarit, que és el meu
1: alter ego,
0: el meu alter ego, això diuen, investigador, i el vaig voler posar en un escenari que em fos familiar, és a dir, i tu ho has dit molt bé, campanyes electorals, platós de televisió, i per què no, algun gran estadi.
1: Sí, que després de Cosa Terra i Morta en diferit, que ningú s'estranyi si el tercer es diu Tanca la Porta, per exemple.
0: Seria...
1: Perquè tu vas estar a la campanya de la Porta, sí. Però no la d'ara. A la del 2003, que ja eres, què, 25 anyets?
0: Sí, bueno, mira, estava fent la tesi doctoral. Estava fent la... Abans de 25 anys crec que devia tenir. Però sí, devia ser això.
1: I feies allà?
0: Mira, la vida, el que et deia ara, jo, precisament, a mi em van becar per fer la tesi doctoral. I la beca implicava que tu adquiries el compromís de fer la tesi en 4-5 anys, ara no recordo quan era. Però enmig d'aquell temps, bàsicament, la teva principal ocupació era aquesta. Per tant, era una vida... Cobraves 4 rals, però sí que és veritat que era bastant entranyable, perquè tu t'havies de muntar el teu univers i havies de fer la tesi. A canvi d'això, de les poques obligacions que tenies era doncs, fer algunes substitucions. Si alguna vegada faltava algun profe, et deixava de la facultat, et deixava una cosa a fer i tu l'havies de portar als alumnes, etc. Molts dies estava a la sala de profes i un dia va passar una cosa molt interessant, any 2003, que mentre dos professors a la sala de professors estaven discutint sobre el Barça, un altre em va dir a mi, Aire, tu, això que estudies dels gabinets de comunicació i estratègia dels partits, això ho hauries de viure per dins per retratar-ho bé. Hauries d'anar a un partit i fitxar. Jo li vaig dir, home, és que a mi m'agradaria fer periodisme polític algun dia, no? I si jo em poso a treballar per un partit ja quedaré molt marcat. Any 2003 era això. Després tinc un munt de companys que van fer el recorregut, que és el que em va animar després a fer-ho a mi. És a dir, de gent que entrava, sortia, un govern, a l'altre, a un partit, a l'altre, i tornava, i si feien bé la feina en un espai amb l'altre, doncs era possible. Total, en aquell moment que jo li dic aquesta frase, any 2003, hi ha un dels dos que se'm gira i em diu, escolta, doncs ara hi ha una cosa molt política, que oficialment no ho és, que són les eleccions al Barça. Jo estic amb un nano, diu que jo...

0: crec que pot fer un bon paper, es diu Joan Laporta, tal, tal. Doncs t'ho juro, van així. Tenim la seu aquí al costat. Jo estava llavors a la Facultat de Comunicació Blanquerna, que està a la, al costat de plaça Catalunya, i a Universitat, i el cas és que ells tenien la seu, bueno, després hi ha altres, la seu de campanya de Laporta, a Passeig de Gràcia, en plaça Catalunya. M'hi vaig plantar, eren quatre, necessitaven voluntaris, i vaig acabar portant la web d'aquella campanya. I una cosa va portar l'altra. Aquell home va guanyar contra pronòstic dient que fitxarien a Beckham. Bueno, que tenia el fitxatge bastant avançat.
1: I finalment, gràcies a Déu, va ser Ronaldinho.
0: Va ser Ronaldinho, que ens va regalar uns anys fantàstics. Que jo ja vaig viure com a director de la revista Barça.
1: Que això t'anava a dir, que t'he llegit dir que el poder sempre treu el pitjor i el millor de l'ésser humà. I que la teva etapa a la revista Barça és on més has viscut la perillositat humana.
0: Sí, el que he viscut més la com reacciona l'ésser humà davant del poder o l'expectativa de poder. Jo he treballat en universos on estàs bastant a prop del poder. El món del periodisme està bastant a prop i en interacció amb el poder. El món de la universitat també, un cert poder. El món de la política, que tenia de dir. Però jo crec que a Catalunya, el Barça... té un poder simbòlic que no té cap altra institució. I, per tant, això la gent ho ensuma, la gent ho veu, i treballar al Barça és fantàstic, és una de les experiències més boniques que he tingut, però també és dur, perquè, home, té un ritme i una competitivitat i això, que la catifa vermella te la posen de Beijing als Estats Units, passant per on sigui, no? Jordi Pujol va dir en el seu dia que quan era president de la Generalitat va haver un moment que posava molt l'accent en que era el govern de Catalunya i no de la Generalitat, perquè deia que hi havia països que quan deia Generalitat es pensava que era el president d'una companyia d'assegurances. I després va haver un altre conseller, Carretero, amb els temps del tripartit, que va dir que Catalunya era més important ser president del Barça que president de la Generalitat. Una cosa i l'altra, enteses com a la votat que són, sí que traspua la idea de que hi poques coses tan universals de que projectin tanta, per això, l'aspiració de molta gent des d'un punt de vista simbòlic, de diners, de prestigi social, etc, que té el Barça. I això com no s'hauria de traslladar a la dinàmica interna, no?
1: El que queda clar és que el Toni Aira és molt del Barça i molt de Barcelona.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: We are from Barcelona, del grup suec I'm from Barcelona, sonant a Llapis de Memòria del Toni Aira, que aquest és un tema que podria ser perfectament l'himne de tots els expats que actualment tenim a la ciutat, però no, perquè aquesta cançó està avançada als seus temps, és del 2006, ja té 20 anys de vida. Ara, Toni, em sembla bastant curiós que la cançó que has triat per il·lustrar el teu amor per Barcelona la cantin uns suecs i tu la descobrissis a Menorca. O sigui, és la cançó que parla de Barcelona menys barcelonina que he conegut en ma vida.
1: Bé, o no, perquè jo la vaig descobrir a Menorca perquè vam fer un viatge amb una amica allà i la va posar i em va frapar, sobretot perquè, a més, jo soc molt de... Era molt, abans més, de videoclips, no? Jo tenia cintes i cintes de videoclips que em gravava de quan sortien a la tele, i aquest videoclip no té pèrdua. Pensa que jo vaig anar a un concert dels de l'Any From Barcelona aquí, a la nostra ciutat, que ara no acabo de recordar on era, però eren més ells a l'escenari que naltros de públic, perquè eren uns 20 aproximadament, o 20 i pico.
0: Que la llei diu que si hi ha més gent a l'escenari que baix, no hi ha concert.
1: Llavors no revelaré on va ser, perquè no hi hagi una cosa
0: reta. És una llei no escrita.
1: És una llei no escrita. Doncs mira, ells se la passaven pel forro, com tantes altres coses, i el nom, que és com l'antinom també, a Inform Barcelona, tu saps que el van agafar d'un personatge que per ells era mític, que era el Manuel de l'Hotel Fawlty. L'Hotel Fawlty, o Fawlty Towers, dels Monty Pythons, clar, nosaltres quan la passaven a TV3 teníem un personatge, que era el Manuel, que sortia, que es queixava sovint, però que mai el vam sentir dir I'm from Barcelona, I'm from Barcelona, però és que la versió original, Manuel no era mexicà, que era com semblava a TV3. Manuel, en la versió original...
0: Ho vaig agafar rasquis, jo, generacionalment.
1: Clar, no, aquesta és una referència vintage, però els Monty Pythons eren mítics i el Manuel també, i bé, doncs vam fer la fusió.
0: Que tu ets de Barcelona, de Poblenou, i per tot el que hem parlat, em fa la sensació que, a més de ser un nen que semblava molt més petit del que era, també era un nen viejoven, que això és com una contraposició absoluta.
1: He estat a punt de posar-te la cançó també dels Ojete Calor, del tema...
0: Sí, un nen que sembla molt més petit del que és, que a sobre es comporta com un senyor gran.
1: Perquè en pare em van criar els meus avis, i això ha passat amb molta gent. Els pares treballaven molt i els avis ja estaven jubilats, i llavors t'agafaven aquelles coses. Jo recordo veure amb la meva iaia Dinastia, Santa Bàrbara, totes les sèries possibles, Falcon Crest, tot allò, com no havíem de sortir. I anant amb ells al Poblenou, que jo sempre dic que sóc del Poblenou abans de que fos guai, que la gent descobrís que era guai, i que gairebé havíem d'anar, no, havíem de passar uns ponts de ferro verd fantàstics, rovellats, per anar al que llavors era una protoplatja, abans del 86, a la Vila de Barcelona, i vivia en un barri del qual jo ara n'estic exiliat. Jo sempre dic que sóc un exiliat del Poblenou.
0: A Sant Antoni.
1: No hi puc viure. A Sant Antoni estic feliç i m'ho passo molt bé, però jo algun dia no renuncio a tornar al Poblenou. Ara els preus m'ho posen difícil.
0: Família d'optometristes... Tu no has seguit el negoci familiar, has tingut el detall de portar ulleres, no?
1: Sí, sóc un gran fan de les ulleres i bueno, tocava molt de resquilló una òptica que tenia, doncs això, un tiet de la meva àvia, etc, que és cap on podria jo haver orientat la meva vida professional si no fos que ho vaig intentar ben bé obligat per la circumstància que la família no entenia que amb això el periodisme em pogués guanyar la vida, i primer ho vaig intentar amb l'òptica, vam veure que jo no. Que no donava, i vam reconduir aquelles coses de les segones oportunitats de la vida que són tan fantàstiques.
0: Que estem a punt d'acabar, però també et volia preguntar, tu formes part d'una generació que ha crescut entre tabús?
1: Sí.
0: Tu com vas portar el tema de la teva orientació sexual en la teva adolescència?
1: Mira, és molt curiós perquè jo, per exemple, sempre ho dic, que no ho vaig viure, diguéssim, des d'un punt de vista de prendre una consciència total. El cervell, jo sempre he pensat que és un element molt potent i que pot fer que certes coses les arraconis o facis com que no hi són.
0: Això no toca, de Pujol.
1: Sí, o com aquella realitat, que després l'han conjugat molts altres, però ens la conjuguem moltes vegades nosaltres. O això no hi és, més aviat, no? I ja et dic, aquesta circumstància va fer que durant molt de temps jo no ho visqués malament, sinó que simplement no ho vaig viure. No vaig viure veritablement el que era la meva vida des d'aquest punt de vista. I home... Tot canvia molt. Jo sempre ho dic, que quan he tingut alumnes, no? Jo sempre amb els alumnes m'agrada aprendre molt d'ells, intentar ajudar-los a dins i fora de l'aula, no? I a vegades hi ha molts d'ells que quan acaba l'etapa de lectiva acabes mantenint una relació d'amistat. Mm-hmm. No dic de mestre deixeble, però sí, hi ha molta gent que quan avui en dia et diu que encara els és difícil, per exemple, sortir de l'armari, ho entencs perfectament, perquè el món ha pogut canviar molt, però l'ésser humà és com és, i moltes vegades cada cas és un món, i jo sempre els animo a fer el pas, perquè tot és molt més senzill del que ens muntem al camp moltes vegades, o del que ens deixa veure el nostre camp.
0: No, idealitzem també en negatiu, de dir, ostres, explicaré això i es caurà el món.
1: És el patró bàsic de pensar que s'acabarà el món, sobretot amb les nostres famílies, i que en el moment en què passa tot és... Ho acostuma a ser, no vull generalitzar, però la reacció acostuma a ser molt millor de la que t'esperes.
0: Toni Aire, amb què tanquem el teu llapis de memòria? Amb Adrià Puntí i Viatge d'un savi vila trista cap enlloc, o amb Hoy de l'Hombre Ganxo?
1: Home, doncs jo diria l'Adrià Ponset.
0: Bueno, l'Adrià
1: Puntí,
0: que tu et recorda...
1: Ah, sí, el mític Ponset, Eduardo Ponset.
0: Doncs... És el Manel no la troba. Viatge d'un savi vila trista cap enlloc. La tens al final del guió. La tens? Doncs ja està sonant. I jo li puc dir al Toni. Toni Aire, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, Jordi. Moltes gràcies. Ha sigut fantàstic.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vilà a la web, Manel Saiz a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el mestre.

0: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
2: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: Et costa respirar? Tens picor al nas i esternuts constants? A la Clínica Sant Josep fem un pas més amb la nova unitat de rinoalèrgia. Unim l'expertesa dels equips d'otorrinolaringologia i de l'argologia per oferir-te un diagnòstic integral amb tractaments personalitzats que van a l'arrel del teu problema respiratori. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
4: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Valles, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
5: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
6: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
5: La crítica és la consciència de la història.
6: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
5: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
6: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Avui, al balcó, el tractament mediàtic del cas Endic amb la crítica de televisió Mònica Planes. I després, la nostra experta en ciberseguretat, Selva Orejón, ens explica totes les estafes que s'estan fent a través dels bízums.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Nacé, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Jonathan Andic ha pagat la fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó per la mort del seu pare, Isaac Andic, fundador de Mango i qui va ser l'home més ric de Catalunya.
1: La notícia ha saltat aquest matí, notícia de gran impacte. El fill gran de la família ha estat detingut pels Mossos que l'han entrat així emmanillat als jutjats de Martorell. I al llarg del dia se'ns han anat acumulant les preguntes. Per exemple, quins nous indicis han provocat aquesta detenció? Perquè ara queden detalls de la investigació que els Mossos han dut amb secretisme absolut? Queden detalls per saber? I què passa a partir d'ara amb Jonathan Andic?
0: L'Andrea Villòria s'ha passat moltes hores avui davant els jutjats número 5 de Martorell. Ara has tornat aquí. Andrea, com estàs?
2: Què tal, Anna? Com estàs?
0: Com ha estat la sortida de Jonathan Andic del jutjat, que és el més recent?
2: Doncs mira, ha sortit pel seu propi peu del jutjat de Martorell, que és un jutjat, podríem dir, molt insòlid, perquè estem acostumats a grans edificis judicials i el jutjat de Martorell és un dels que té menys recursos, és un dels edificis més antiquats. Us heu d'imaginar no un edifici judicial, sinó una sèrie de dependències judicials que estan, podríem dir, en el pati interior d'illa d'un edifici. Aleshores, ha sortit d'una d'aquestes portes on es trobava el jutjat d'instrucció 5 i on havia estat declarant i on els Mossos l'havien portat custodiat, han manillat amb les mans a l'esquena, ha sortit ja amb les mans lliure, a peu, envoltat d'un núvol del seu equip legal, el seu advocat i persones de la seva confiança. Ha sortit a peu, ha recorregut els escassos metres que separen aquest edifici del carrer i allà ha pujat sense dir res en un taxi, una furgoneta negra amb els vidres tintats, on, acompanyat del seu advocat, ha sortit de Martorell direcció a casa seva.
0: A casa seva, d'on? Imagino que tindrà prohibits moure's del país, fora, passaport... Quines condicions?
2: Correcte, té el passaport retirat, té la prohibició de sortir d'Espanya i cada setmana, a més, s'ha de personar al jutjat, el de Martorell, o pot fins i tot decidir un jutjat que li quedi més a prop de casa, en aquest cas el d'Esplugues, que és segurament que és el municipi on viu, per tant segurament el que li és més còmode. S'ha de personar cada setmana per assegurar que no fuig perquè està acusat d'homicidi, en concret de l'homicidi del seu pare. Tot plegat perquè ha aconseguit eludir la presó pagant una fiança d'1 milió d'euros.
0: 1 milió d'euros. És molt, és poc en aquest context i tractant-se d'aquesta família, no? Isaac Andic era l'home més ric de Catalunya.
2: 1 milió d'euros és objectivament, per qualsevol persona que ens escolti, molts diners. I no és una fiança habitual. Sí que és cert que les fiances s'adequen a la situació financera de cada persona, perquè tingui algun efecte. És a dir, la fiança ha de suposar que si tu fuges, perds, no?, aquesta quantitat. Aleshores, ha de ser alguna cosa que et retingui. Mm. Per això s'adequa. Si és molt o poc per ell, pel fill de la persona més rica de Catalunya, no ho puc valorar. El que sí que et puc dir, Anna, és que ha trigat 20 minuts en depositar aquesta fiança des de que la jutge li ha comunicat. 20 minuts ha trigat en que els diners estiguessin al jutjat i pogués sortir a peu.
0: Perdona la pregunta, això, com es fa això? Com s'entreguen els diners? Sempre m'he preguntat. Es fa una transferència?
2: S'ha de depositar, s'ha de depositar en un compte del jutjat. De fet, teníem molts dubtes quan estàvem allà esperant. Un cop hem conegut la petició de la fiscalia, que era que presó eludible amb aquesta fiança d'1 milió d'euros, teníem dubtes de si aquesta llibertat, tenint en compte que, si s'acordava aquesta mesura, tenint en compte que pagaria aquesta fiança per quedar en llibertat, teníem dubtes de si podria fer-ho avui mateix, perquè en altres casos, d'altres persones amb un nivell econòmic que suposem, no?, benestant, no els ha estat tan fàcil. Per exemple, Dani Alves va estar diversos dies a la presó fins que va poder, doncs, recopilar aquests diners i entregar-los. O, per exemple, el primogènit de la família, Jordi Pujol, que també va passar per presó, també va haver d'esperar un temps a poder aconseguir els diners i entregar-los, perquè moltes vegades aquestes fortunes...
0: Les transaccions són lentes, igual,
2: bueno,
0: dels bancs.
2: Clar, no tenen, o, evidentment que tenen aquest patrimoni, però potser no el tenen físicament per poder-lo, no?, dipositar en el jutjat. En aquest cas, ha trigat 20 minuts.
0: Andrea, per què l'han detingut? Què s'ha sabut de nou? De tot el que has anat explicant, mesos i mesos, però què ha estat el que ha fet que avui l'emmanillessin i el fiquessin a dins del jutjat?
2: O sigui, el motiu és que està acusat de l'homicidi del seu pare, Isaac Andic, fa pràcticament un any i mig, un any i cinc mesos, des del 14 de desembre del 2024, que és quan va morir el fundador de Mango, en precipitar-se
0: d'un camí,
2: no? D'un penya-segat a Montserrat, en una excursió que estava fent única i exclusivament amb el seu fill. Què és el que ha passat, no? Hi havia molta expectació entre la gent que no ha seguit el cas, dient, però deu haver passat alguna cosa, no? Alguna cosa perquè avui el detinguessin. El que ha passat és una investigació d'un any i mig que han estat portant amb molt hermetisme i amb molta cura els Mossos de la Unitat d'Investigació de Martorell, que en tot aquest temps han anat recollint indicis. Pel que sabem de fonts policials, no hi ha cap prova directa, de fet, no hi ha cap testimoni directe del que ells sostenen que és un crim, que és un homicidi, sinó tota una sèrie d'indicis. Indicis que no són nous, no són d'ara, s'han anat recollint, com et deia, en aquests darrers mesos. Estem molt pendents, esperant que d'un moment a un altre puguem accedir a l'auto, la interlocutòria, amb la qual la jutgessa ha dictat aquesta resolució de presó a l'objecte en fiança, perquè aquí hauríem de conèixer, ara que finalment s'ha aixecat el secret de sumari, doncs amb negre sobre blanc, quins són concretament aquests indicis, perquè el que sabem fins ara són el que ens traslladen fonts de la investigació. Que són,
0: com què?
2: Exacte, que són, doncs, per exemple, que, o sigui, fonamentalment, inconcrecions o directament contradiccions de les versions que ha donat Jonathan Andic fins ara quan s'ha entrevistat amb els Mossos, amb les proves que ells han pogut recollir en l'escenari de la mort del seu pare. Podem posar exemples. Per exemple, una de les coses que va sostenir, o sigui, una de les proves que hi ha és la trucada que fa el 112 en aquell moment, no? Sí. És una de les proves que tenim. Quan diu, el meu pare acaba de caure, estic en aquest punt, i aleshores, per començar, triga a fer aquella trucada, perquè no és el 112 la primera persona que truca, sinó que abans truca a la que és la dona en aquell moment, la parella del pare, d'Isaac Andic. Que això ja és una cosa que, d'entrada, no és una prova, no és un indici de res, però sí que és una cosa que els resulta sospitós o estrany. Això se suma que en aquella trucada, per exemple, ell diu que està veient el seu pare com ha caigut, que creu que està viu, que no pot arribar fins a ell. Aleshores, el que han fet els Mossos en aquests mesos han estat, juntament amb la unitat de muntanya, ha estat, doncs, fins i tot, despenjar-se en aquell punt exacte fent ràpel per veure una mica, doncs, a on es cauria.
0: I si o tenia fins visió i tot, o no.
2: Exacte, o fins i tot llançant, doncs, bultos com ninots per veure si hi hauria visió. I ells el que concloien, ens deien fons de la investigació, és que no hi ha visió, no és possible perquè fa com una panxeta. Aleshores, el moment en què diu l'estic veient, creuen que això no té sentit. Un altre indici, per exemple, també és que per la ubicació de telefonia del seu telèfon van poder comprovar, a diferència del que deia, del que els havia dit, que el fill ja havia estat en aquell camí feia només dos dies abans. Que
0: dos
2: havia
0: dies abans, Jonathan Andic va anar al mateix camí.
2: Havia recorregut, sí, aquest mateix camí. Això és una cosa que va avançar fa molts mesos La Vanguardia, que ara ha agafat molt de pes, però és una cosa que ja és un dels indicis que coneixíem. Que, en tot cas, sí que vull aclarir que els Mossos no sostenen que sigui un crim premeditat. És a dir, en tot cas, coneixia aquell camí, però no pensen que el portés allà per matar-lo. Sí,
0: podria haver anat...
2: Sinó que la tesi amb la que treballen és, doncs, una baralla o un forcejeig fortuït. I, de fet, tant és així, ho dic per deixar clar aquest punt, que si estigués acusat d'haver planejat aquest homicidi, no estaria acusat d'homicidi, sinó que això és una altra tipologia penal, que és l'assassinat. La diferència entre assassinat i homicidi és que tu el planeges.
0: Aleshores, la premeditació, no?
2: La premeditació. Ell està acusat d'homicidi. Això, per començar. Hi ha altres indicis, per exemple, que es va canviar el mòbil just després de la mort del seu pare i que va entregar, doncs, un telèfon a la policia que no era el que contenia totes les dades anteriors.
0: La com relació aquesta, entre ells dos, que també s'ha especulat...
2: És també un element.
0: És un element. Ells tenien problemes per com es duia el negoci, no?
2: Bueno, havien tingut una relació complicada i, sobretot, s'havia fet més tensa en els dies previs a la mort del fundador de Mango, justament pel que perquè en relació a això, a la gestió de l'empresa. Per què? Hi ha una escena molt gràfica, que és que només uns dies abans Mango celebra un dinar, un sopar de Nadal, que el fa a principis de desembre. I bueno, imagineu-vos, el celebren al Palau Sant Jordi, amb un munt de taules, 3.000 treballadors convidats. I llavors, en aquell acte que presenta el Marc Giró, i que hi ha com també actuacions i tal, hi ha un moment on Isaac Andic fa un discurs que adreça a tots els empleats, a tots els treballadors. I en aquest discurs diu que per fi ell pot jubilar-se perquè per fi l'empresa està en bones mans, a les mans del CEO de l'empresa.
0: Que no a les mans de Jonathan Andic, sinó...
2: Perquè Isaac Andic havia hagut de tornar d'un primer intent de jubilació perquè en aquest primer intent de jubilació havia deixat les regnes de l'empresa en el seu fill i els números es van desplomar. De tal manera que ell va haver de tornar i va acabar confiant, no? va teixir un equip directiu amb el CEO, a qui a més anuncia que dona un 5% de les accions de Mango, i això en aquell moment doncs ho viu molt malament, segons fonts de Mango i del seu entorn, el seu fill, que ho sent com una mena de desautorització o fins i tot com una humiliació, i marxa d'aquell sopar, que és
0: enfadat.
2: Uns dies molt enfadat, que és uns dies abans. I, de fet, algunes veus deien que aquesta trobada entre pare i fill tenia, entre altres objectius, una mica com refer ponts de cara al Nadal.
1: Ah, i després d'aquesta detenció, la resta de la família, perquè al final Jonathan Andic és el fill gran, l'entorn de la família avui fins i tot ha fet un comunicat.
2: Tres comunicats. Sí, ara acabem de rebre
0: donant
2: fa
0: suport,
2: molt poca estona.
0: Sí,
2: ara fa molt poca estona hem rebut el darrer, han anat fent breus, molt breus comunicats, on en definitiva insisteixen en la innocència de Jonathan Andic. En l'últim, que han enviat ara ja un cop, ha quedat en llibertat, deien, llegeixo textualment, que la família vol reiterar la innocència de Jonathan Andic, que ara creuen que s'obre el moment processal oportú per demostrar la seva absoluta innocència, i en aquest sentit també incorporen unes declaracions de l'advocat de Jonathan Andic, que és Cristóbal Martell, que és que la conjectura, diuen, no, aquesta tesi de l'homicidi, ell creu que és inconsistent, però que sobretot diu és dolorosa perquè estigmatitza un home innocent.
0: Millor explicat, impossible, Andrea Villori. Avui necessitàvem, ho veus, no? Havíem de posar els punts sobre les is, o sigui que gràcies.
2: A vosaltres, com sempre.
0: I sàpigues una cosa, que amb la Mònica Planes, d'aquí una estona repassarem com ho estan tractant mediàticament, ja saps que ella fa d'analista, si estàs a dalt o estàs escoltant
2: n'estaré
0: i
2: molt
0: necessites
2: pendent,
0: baixar,
2: superpendent.
0: Aquí t'esperem.
2: Fins
0: gràcies,
2: ara.
0: Andrea. Doncs ara sí, anem amb el nostre article 47. És dimarts, ja sabeu que els dimarts parlem d'habitatge amb en Jaime Palomera. Jaime, com estàs?
3: Per aquí.
0: Estaves escoltant l'Andrea?
3: Sí, sí.
1: Estem tots enganxats
0: sí.
1: a l'actualitat d'aquest cas, eh? Sí, sí.
0: Això ha fet que avui l'article 47 el comencem una mica més tard amb l'antropòleg investigador a l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. Avui, Jaime, volem parlar d'un concepte que has tret moltíssimes vegades, que és la renda antiga.
1: Sí, en aquest cas, actualment a Barcelona, un de cada 5 contractes són de renda antiga, segons l'Ajuntament. La majoria estan als districtes de Sant Andreu, després Ciutat Vella i Gràcia, on un 30% dels contractes són indefinits, i on menys n'hi ha és el barri de les Corts, un menys d'un 8%.
0: Jaime, què vol dir un contracte de renda antiga?
3: Doncs són, bàsicament, contractes indefinits. Disculpeu. Són contractes indefinits...
0: Ai, no t'hi dola, eh?
3: Sí.
0: Ah, vale,
3: m'ha saludat.
0: Val.
3: Esteu tan frapats
0: tan
3: per l'actualitat. Amb...
0: Sí, sí, sí, és veritat. Sí, a més t'he dit que l'estaves escoltant. No li he dit ni hola. Val. Això, un
3: doncs,
0: contracte de renda antiga.
3: Què són els contractes de renda antiga? Clar, hi ha qui pot pensar que és una cosa estranya. O sigui, bàsicament, consisteixen en contractes indefinits
0: sí.
3: que es van renovant i que, a més, si s'actualitza el preu, s'actualitza d'acord amb l'IPC, amb la inflació, però són molt diferents a la immensa majoria de contractes de lloguer que són temporals. En realitat,
0: sí.
3: al voltant de 85-90% dels contractes de lloguer a Catalunya, a Barcelona, són contractes amb un termini fixe, és a dir, que al cap d'uns anys doncs pot ser que diguin que has de marxar de la casa, no? Amb el contracte de renda antiga, són uns contractes que es van fer des dels anys 60, sobretot, tot i que n'hi han de, fins i tot de principis de segle XX, eren uns contractes d'abans dels anys 80 que el que... O sigui, era el que hi havia abans, que eren contractes on viure a lloguer volia dir que podies fer-ho tota la vida.
0: Era allò que dèiem, el lloguer per tota la vida.
3: Sí, sí.
0: Que ara és considerat el xullo de la vida, tal com està el pati.
3: Sí, el que passa és que és la conseqüència d'una decisió política, eh? T'ho dic perquè aquests contractes, per exemple, a França o a Alemanya, són els habituals. Vull dir que aquí li diuen de renda antiga, però hi ha diversos països europeus, com el que he dit. Per cert, el Regne Unit també ha reintroduït els contractes indefinits.
0: Ah, sí?
3: Sí, o sigui que tenim Regne Unit, França, Alemanya,
0: Suècia... I els hi diuen així, renda antiga?
3: No.
0: Bueno, però, bueno, la traducció, però amb aquest sentit d'antiga...
3: No,
0: de...
3: els hi diuen contractes oberts, que vol dir que...
0: Contractes oberts.
3: Clar, vol dir que es va renovant, a no ser que el llogater incompleixi amb les seves obligacions o que el propietari hagi de recuperar l'habitatge, per exemple, per un fill, o que el vulgui vendre. Vale. Aquest és el cas, per exemple, de França, no? Si no, es va renovant. Clar, això vol dir que si el teu propietari, l'amo de l'habitatge, és algú que té pisos en plural, doncs tu pots tenir la garantia de que si tu vas pagant el lloguer i complint amb les teves obligacions, hi podràs viure tota la vida, i en alguns casos també els fills. De fet, els contractes de renda antiga a Espanya permetien que tant la teva parella o cònjuge o fills hi poguessin viure. És el que s'anomena subrogació.
0: La subrogació. Mira, hem reunit a l'article 47 dues dones de Barcelona que encara tenen aquest tipus de contracte. La Pepita té 86 anys. Hola, Pepita.
4: Hola, bona tarda.
0: I la Lluïsa en té 68. Com estàs, Lluïsa?
5: Molt bé.
0: Ui, la Lluïsa...
5: Si bona tarda.
0: Bona tarda, Lluïsa, ara t'escoltem bé.
5: No. Ah, vale.
0: Pepita, la Pepita primer, quants anys fa que vius en aquest pis i on està aquest pis?
4: Aquest pis està al carrer Calàbria, Xamfrà Consell de Cent, Calàbria 139. El mateix enxample on van fer això, com se diu, l'illa.
1: La superilla.
0: La superilla.
4: La superilla, exacte. I jo tinc el contracte de l'any 1935, dels meus pares, és un pergamí. Aleshores va morir el meu pare i llavors va passar el contracte a la meva mare. I, bueno, la meva mare es va quedar amb el pis, jo estava aquí, el meu germà es va casar, i jo em vaig casar i em vaig quedar a viure aquí. I quan la mama va morir, pobreta, llavors el contracte m'ha passat al meu nom.
0: Lluïsa, i puc saber quan pagues?
4: Quan?
0: Quan pagues? Puc saber-ho?
4: Sí, 165 euros.
0: 165 euros.
4: Amb cèntims.
0: Amb cèntims. Sí. Amb cèntims, 168. Pepita, quants anys fa tu que vius en aquest pis?
4: Vaig néixer aquí.
0: Tu vas néixer aquí?
4: Vaig néixer aquí. Dormo a la mateixa habitació que vaig néixer. Sí, filla, si no tothom ho pot dir.
0: Vale, aviam, un moment, que ara jo m'estava creuant. La Pepita fa... És a dir, dorm al llit on va néixer...
1: Des de l'any 1935 que té el contracte.
4: A l'habitació.
0: A l'habitació, ja ho sé.
4: A l'habitació, al llit, no, fill meu.
0: I Pepita, vius tu a l'esquerra de l'Eixample, no?
4: De l'Eixample,
0: just davant de la Casa Ursola.
4: Oh, exacte.
0: Val.
4: Exacte, jo estic molt amb ells, molt. Molt, perquè vaig patir molt amb ells també igual... I perquè vaig pensar que igual que els hi ha tocat, que els hi va tocar amb ells, em podria tocar a mi, o em podrà tocar a mi.
0: Clar.
4: El que passa que tinc l'avantatge de que a mi no em trauran.
0: Clar. I tu, Pepita...
4: Deuen esperar que em mori.
0: Clar. I tu pagues, Pepita, que tens 86 anys, 161 euros al mes, correcte?
4: Sí.
0: Val. I la Lluïsa paga... Quan pagues, Lluïsa? És que ens hem fet un embolic amb els
5: noms. Jo no tinc la sort de la Pepita... Pago 819 euros.
0: 819 euros.
5: De renda antiga, sí. 819.
1: Explica'ns tu, Lluïsa, en el teu cas, quan fa que vius, on vius exactament?
5: Mira, jo visc al paral·lel entre Calàbria i Viladomat.
4: Ah,
5: i aleshores soc de renda... sí, sí, no som veïnes, però vaja,
4: sí, quasi,
5: de Sant Antoni.
4: Sí.
5: Aleshores jo, bueno... Soc de dies abans de que entrés en curs la famosa llei Boyer.
4: clar.
5: La vaig enganxar per pèls.
0: Importantíssim. Mira, fem la llei Boyer. Per mi és importantíssim perquè hi ha un abans i un després amb la llei Miguel Boyer.
3: Sí. Bueno, abans...
0: Que era un ministre d'Economia.
3: De, sí. Sí, abans comentar per què...
0: Hi ha una diferència tan gran.
3: Perquè hi ha una diferència tan gran de
0: entre
3: preu, no?
0: Entre els 161 euros que paga la Pepita i els 800 que paga la Lluïsa.
3: Clar, o sigui, hauríem d'anar a la casuística concreta, però em temo que, per una banda, em temo no, o sigui, per una banda tenim el contracte del primer, el de la Pepita, de 161 euros, que això està dins de la normativa de 1920, del decret Bullagal, es deia, que eren uns preus que quedaven fixats ja pràcticament de per vida. Són immunes a pujades
1: que,
3: de preu.
1: I que passa de generació en generació. Que ara ens deia la Pepita que el tenia...
3: De pares a fills.
1: De pares a fills.
3: Sí. Després, als anys 60, entra en vigor la legislació diferent sota el franquisme, que també són contractes indefinits, però sí que es poden anar actualitzant els preus. I aquests són els més habituals, eh?
0: És a dir, el cas de la Lluïsa és el més habitual.
3: Sí, és el més habitual. És a dir, que a vegades es diu, no, aquests de la gent de renda antiga paga molt poc. En alguns casos, comparat amb els preus de mercat actuals, sí, però generalment els preus s'han anat actualitzant i han anat pujant. I aleshores tu em preguntaves sobre la llei de 1985, no? El decreto Boyer.
0: Sí.
3: Clar, pels llogaters que van viure aquella època, saben que és una data, que és un abans i un després, és un punt d'inflexió. Perquè, bàsicament, l'objectiu era el que van dir, liberalitzar el mercat de lloguer, i es van desfer les proteccions que tenien fins aleshores les persones que vivien de lloguer, i s'introdueix el contracte temporal.
0: Clar.
3: És a dir, que és un termini d'uns anys, i al cap d'uns anys no saps si et renovaran o no. I això, a més, es va refrendar el 1994 en una nova modificació legislativa, que ja el que fan les següents modificacions, o sigui, la inicial és el 85, després tenim la del 94, després la del 2013 i l'última va ser el 2019. Totes aquestes, ja siguin més llargs o més curts els contractes de lloguer, el que fan és perpetuar el contracte de lloguer temporal. Va. És a dir, fan que viure de lloguer no sigui sinònim de seguretat. I això també és el que empeny a molta gent a comprar.
1: Clar.
3: Perquè en el moment en què viure de lloguer és sinònim de potser em fan fora quan se m'acabi el contracte, de sobte, comprar l'habitatge i ser propietari es converteix en l'única garantia de poder viure i tota la vida si pagues.
1: Perquè, Lluïsa, en el teu cas, tu ara que pagues aquests més de 800 euros, quan vas començar a pagar? Quins són els augments que t'han anat fent al llarg dels anys?
5: Doncs mira, la meva... el meu contracte és del 22 de gener de l'any 87.
0: De l'any 87.
5: O sigui, el de la llei Boyer em va enganxar, o ja existia, i encara me vaig salvar.
0: Sí. Per pèls, se'm va salvar per pèls, perquè em sembla que una setmana...
5: Per pèls. Sí, aquelles sorts que a vegades tens a la vida, doncs aquesta va ser una. I vaig començar pagant 210 euros del que sigui ara. És que ho he fet, perquè, clar, diguent el diner...
1: Unes 35.000
0: pessetes. 35.000 hem calculat, sí.
5: Exacte, 35.000 que eren ara serien 210 euros.
0: 210 euros.
5: El que passa és que, bueno, d'això, imagina't, han passat 39 anys i han anat pujant i pujant i pujant, i no només a l'IPC... obres i obres... Que
3: sí,
5: no
3: clar, obres
0: aquí està el tema, no, Lluïsa? Sí. Que cada
5: no
0: obra que fan, t'ho pugen.
5: Cada obra que fan, t'ho pugen. Els papers els tenen sempre, eh?
0: Quina mena d'obres?
5: Una pujada... Doncs, mira, per exemple, si et fan la façana exterior o la façana interior, ja veus que és una gran obra i tal. Però després, petites xapusses, un dia entres i tant... alçat al terra, que era de marbre antic, és un pis aquest de l'Eixample antic, de 124 metres quadrats. A l'entrada era de marbre, capolint-lo, quedava preciós, bueno, trinxat i posat a marmolina. La marmolina aquella, al cap de dos dies, lògicament, estava feta pols.
0: Clar, i Pepita, en el teu cas, perdona, Pepita, si fan obres a la teva finca, et poden apujar el lloguer? Aquests 161 que pagues al mes...
4: Escolta'm, ara hem acabat la façana, que crec que ens apujaran a tots alguna cosa. No sé el que em pertocaran a mi, depèn. Però ara han estat fent la façana des del setembre. Mira, avui que entré a la xarxa ja i demà diu que començaran a desmuntar.
0: Li poden pujar, Jaime, a la Pepita?
5: Em sembla que és un 6%... Ai, perdona.
0: Sí, sí, no, que sou unes expertes.
4: No ho sé,
0: m'encanta.
4: No sé el que és.
5: Sembla que és un 6% per cada llogater de renda antiga.
4: Bueno.
3: Depèn, o sigui, la legislació de 1960 és diferent a la del 1920. I efectivament, clar, aquí se m'escapa, jo no conec el contracte i no em vull mullar, però el motiu que explica que a la Lluïsa li hagin anat pujant és tant que ho poden actualitzar per IPC com per la possibilitat de repercutir en obres. I entenc
5: clar,
3: que sí.
5: Obra. Sempre, el meu ha sigut obra.
3: I això és totalment legal.
5: Bueno, després
3: era la manera...
5: que ens obliguen a tenir.
0: El porter. Jo volia saber, Lluïsa, què paguen els teus veïns?
5: És el que dic, que aviam, jo em queixo, però amb la boca molt petita. Perquè, clar, estan pagant el doble que jo. Clar, estan pagant 1.500 euros. No el doble, però pràcticament. Són pisos grans, aviam, venen, els hi renten la cara, els deixen macos, són pisos que són bonics. Jo la veritat és que em vaig trobar les runes gregues, eh? Jo em vaig fer la casa nova, perquè estaven fins i tot els vidres trencats. Però, clar, ara venen i no, la veritat és que els lloguen en condicions i amb uns preus, doncs, que la veritat, jo no sé la gent com s'ho fa. Jo tinc els meus nebots o la meva filla visquent en cubícols superpetits i pagant el mateix que pago jo.
0: Tu quan, quin espai tens?
5: Dormint amb lliteres... No, jo sí, tinc 124 metres quadrats. Està tot bastant mal repartit. No, si jo no em queixo. Sí. Vull dir, m'he quedat sola amb un palau. I aleshores penso precisament per això, que està com molt mal muntat, no? Perquè veus famílies... No sé, tinc una família que està visquent amb 60 metres quadrats o amb 50 i pico de metres quadrats, amb dues criatures, dormint en lliteres, amb teletreball a casa, i dius, ostres, aviam... I pagant el mateix que jo. I dius, vale, pues, està molt mal muntat. I a més, sempre tremolant que no els facin fora d'aquí 5 anys.
0: Clar, clar. Pepita, en el teu cas, també, els teus veïns deuen pagar moltíssim.
4: 1.000 i pico d'euros, eh?
0: Doncs mira, 10 vegades...
4: Hi ha gent que paga 1.200, 1.900, 900 i pico. Jo, una altra veïna, som les... Bueno, jo sóc la que pago menys. Hi ha una altra veïna que va entrar quan van fer les obres de la casa, perquè aquesta casa està reformada. I fa 59 anys que van reformar-la, van fer més alta, i els balcons i tot, bueno, molt maca. I el meu pis és petitet, són 60 metres quadrats.
0: 60.
4: Però,
0: Pepita...
4: Els veïns, escolta, paguen més, paguen molt més que jo.
0: I coneixeu el... Pepita, tu coneixes el propietari o propietària de casa teva?
4: Sí, el conec, sí.
0: I bona relació?
4: No, amb el pare sí que tenia bona relació, però amb el fill ja no.
0: Clar.
4: El fill quasi no es deixa veure.
0: I, evidentment,
4: No fa gaires dies que va vindre perquè estan fent l'entrada també, perquè volíem una rampa i al final ens la fan.
0: Ja.
4: Perquè, clar, jo veia amb bastó, qualsevol dia podré anar amb taca-taca.
0: 86 i... anys, la Pepita, però tens una veu de jove.
4: 86, al setembre faré 87.
0: Mira, tu, Lluïsa, coneixes el propietari o propietària?
5: La Pepita està molt millor que jo vaig amb taca-taca. I sí que tinc rampa.
4: Però jo veia en caminador.
0: Jo crec que heu de quedar, Jo crec que heu de quedar, ja que sou mig veïnes, crec que heu de quedar un dia d'aquests. Jo vinc, també.
5: Lluïsa, sí, farem un cafè amb una cerveseta.
4: Quants anys té la Lluïsa?
5: Jo 68, Pepita.
4: Ui, filla meva, ets una nena, al costat meu.
5: Sí, una nena. Sí, però... Sí. Una mica iaia, però sí.
0: Sou fantàstiques, les dues.
4: Jo, sí.
0: Teniu la sensació que sou, ho heu dit, en aquesta conversa, sou privilegiades, tenint en compte,
4: sí.
0: No? I el vostre entorn.
4: Perquè jo, ojalà tothom estigués així, en contractes antics. Perquè abans eren així. I vivien molt bé. Tothom tenia la seva caseta i marxaves d'un pis i en trobaves un altre a la cantonada. Però és que ara, com treguin algú d'un pis, per buscar-ne un altre, se n'han d'anar a l'extraràdio o a fora de Barcelona, Perquè els preus són desorbitants.
0: Deixeu-me preguntar-li, Jaime, és a dir, ara per ara, ni la Pepita ni la Lluïsa les poden fer fora amb aquesta renda antiga.
3: No, no. De fet, hi podem viure tota la vida sempre que compleixin amb les seves obligacions. Hi ha una cosa que és important, que crec que donem context. La situació en la que estan elles no és tan anecdòtica com pot semblar. És a dir, ara mateix a la ciutat de Barcelona, on ho tenim una mica quantificat, tenim al voltant de 40.000, 45.000 llars amb contractes de renda antiga.
0: Sí, hem dit a Sant Andreu, Ciutat Vella i Gràcia és on més n'hi ha.
3: Sí, ho dic perquè...
4: I aquí l'Eixample també
0: aquí
4: hi ha,
3: Sí, clar, és veritat que l'enquesta sociodemogràfica de l'Ajuntament de Barcelona, que és d'una mostra gegant, per tant, és molt bona, una de les coses que van quedar paleses és que és veritat que hi ha alguns barris, com els que has mencionat, hi ha més persones vivint amb contractes indefinits. I és interessant perquè això també té a veure amb barris amb lloguers populars on hi havia una relació directa amb l'amo de l'habitatge i a vegades sol passar que els fills o els cònjuges segueixen tenint relació amb la família, no? I a vegades es trenca la relació. A vegades el fill que hereta l'habitatge doncs té un altre tipus de vincle. Però en aquests barris hi havia aquest teixit de famílies que naixien... O sigui, que vivien en un habitatge i com el cas del que estem parlant just ara, de fills que naixien...
0: Temps pretèrics que eren preciosos, no?
3: Sí, però ho dèiem abans amb una de les convidades, no? Sí. Que segueix dormint en el llit on va néixer.
0: No, a l'habitació.
3: A l'habitació, al llit no.
4: L'habitació. Al llit no, perquè ja hi canviem els llits, eh?
3: Em sembla una bona notícia.
0: Ara imagina't que la Pepita i la Lluïsa, pel que sigui, se'n van a viure, pues, no sé, a Honolulu, perquè jo què sé. Aquests pisos, immediatament, doncs, els posarien al preu que...
4: I tant, no? Ha... 1.200 euros, segur, el reglarien.
3: Sí,
4: arreglarien, farien virgueries, perquè o li netejarien la cara i el deixarien tal qual, depèn. Però, bueno, 1.200 euros segur, perquè la veïna de sota i la de sobre paguen, eh?
3: Sí, com que la llei permet... Com que la llei permet fer aquests augments de preu sense límit quan es canvia el llogater, hi ha un incentiu... O sigui, són especialment atractius, perquè... el que s'anomena el rent gap, que és bàsicament el preu, el benefici extra que pots obtenir, és molt, molt gran, perquè passes, doncs això, d'un lloguer que avui està a 800 euros o fins i tot a 200 euros, a uns preus, no 1.200, pots obtenir moltíssim més a través de mercats de lloguer turístic, temporal, i múltiples modalitats que fan que aquests habitatges siguin molt atractius, perquè el benefici potencial és molt gran.
0: Com canviaria, no, la situació de l'habitatge si tornessin a extendre's aquests tipus de contractes?
3: Doncs, evidentment, això ens ho poden explicar la Lluïsa i la Pepita, no? Que si hi ha lloguers indefinits, doncs la teva relació amb l'habitatge és una, per exemple...
0: Per vosaltres és casa vostra, no?
3: Sí,
0: Lluïsa, Pepita, és casa vostra.
4: Jo és casa meva.
5: Oh, i tant.
4: Fins que me'n vagi d'aquest barri,
5: d'aquest món. La Pepita, indudablement, que és casa seva, perquè ja hi va néixer, jo només fa 40 anys que hi visc.
4: És que també la diferència és molta, eh? Perquè, clar, jo fa 86 anys, 87 em farà, que vaig néixer aquí, ja. El contracte el tinc de l'any 1935.
0: Imagina't.
4: És que el contracte el tinc amb 20 amb 60 pessetes. Van pagar els meus pares al principi.
3: I de fet, una de vosaltres parlava de... Ara no sé qui era, parlava de la... Crec que era la Pepita.
0: Sí.
3: Parlava de les obres... O la Lluïsa.
0: La Lluïsa,
3: perdó. La Lluïsa,
0: que
3: havia d'anar
0: pujant.
3: Com que no us veiem...
0: Fins als 800.
3: Parlaves de les obres que vas fer a casa, no? I com realment tu l'has reformat de dalt a baix.
0: Un palau,
3: quan tu tens la seguretat...
5: Jo me l'he reformat.
3: Quan tens la seguretat que podràs viure-hi, doncs, tota la vida...
5: Exacte.
3: Evidentment, fas una inversió. A vegades es diu, no?, els pisos on el preu de lloguer no pot augmentar, l'amo no té incentiu per reformar-lo.
0: I on a vegades no et deixen penjar ni un quadre.
4: No, però si fas alguna reforma a tu casa, te pugen, eh?
0: Clar.
4: Jo fa anys que vaig canviar la cuina sense dir res, eh? Perquè vaig dir, va, pujaran el lloguer, però no dic res. I com que els veïns són molt macos, no van dir ningú res.
0: Bueno, Pepita, ara no ens escolta ningú.
4: M'és igual.
0: Ja ho has dit.
4: Ja ho he dit.
1: Ja ha prescrit, ja ha prescrit.
4: Ja fa molts anys, d'això.
0: A mi em sembleu dues dones meravelloses. M'agrada molt que tingueu...
5: No, jo te volia fer digues. un apunt només.
0: Sí.
5: Aviam, jo estic pagant més de 800 euros. Trobo que ja és una salvatjada per una jubilada, per sort m'ho puc permetre, però imagina't ara la gent jove que el salari que estan pagant els salaris mínims de 1.300 euros, si han de pagar per un pis de 60 metres quadrats com a mínim 800 o 900 euros, amb què viuen? Clar, a mi no em treuen d'aquí amb els peus endavant, em treuen. Perquè, clar, no em puc permetre. A més, el que dèieu, això, tu fas casa teva, tu arregles, et fas la il·lusió. Quina il·lusió pots tenir amb llogar un pis i penjar-te un quadre i dir, ai, mira, m'ho pintaré d'aquest color si saps que et fotran fora.
0: Quina millor definició del que és casa. Tenir casa, que anem parlant moltíssim, Pepita i Lluïsa.
5: No tens llar.
0: És que m'ha agradat moltíssim parlar amb vosaltres. Crec que ara us heu de donar les adreces i, de veritat que ho he dit, ja ho heu dit una de vosaltres, feu un cafè, una birreta.
1: O que vinguin un dia aquí a la ràdio.
0: O veniu aquí, exacte, i així us coneixem en persona. Ara ja heu vist que no sé quina de vosaltres tenia com una mica de por de participar a la ràdio, ho heu fet molt bé.
4: Ah, no,
0: us ho agraïm,
4: jo. He fet tants reportatges ja amb la de la casa sola.
3: I una cosa molt important és que estem parlant de que són, se li diu, contractes de renda antiga, però evidentment el llenguatge té efectes, no? Per què li diem contracte de renda antiga i no contractes indefinits? Perquè la idea és que és una cosa del passat, però el que estem veient avui és que no, que són present. De fet, persones com la Lluïsa i la Pepita, que com dic, a una ciutat com Barcelona n'hi ha milers, donen estabilitat, permanència, comunitat, als edificis, als barris. Si en un edifici els teus veïns no paren de canviar perquè a l'amo de l'habitatge li interessa anar canviant cada 11 mesos per anar pujant el preu, aleshores qui pateix no és només el veí que és expulsat, sinó la comunitat i el barri.
0: Clar.
3: Vull dir que aquests contractes de lloguer i les persones que viuen aquest tipus de lloguer realment són la garantia de la creació de comunitat, de barri, de país.
0: No podíem haver tingut millors exemples per això que dius. Pepita, Lluïsa, un plaer haver-vos conegut. Gràcies per estar avui al balcó i explicar-nos què significa viure amb una renda, amb un lloguer antic.
4: Pues
0: moltes gràcies
4: molt
0: i una abraçada.
4: Està molt tranquil. Gràcies a vosaltres.
5: Moltíssimes
4: bona
5: gràcies.
4: Tarda.
0: Gràcies, una abraçada.
4: Adéu, bona tarda. Adéu, igualment. Adéu.
0: Palomera, que avui parlava en Franzino de Revalejar, que s'estrena divendres.
3: Sí.
0: La mirem i la comentem un dia d'aquests, eh?
3: Sí, sí, i de fet...
0: Per posar nom a gentrificació, que n'hem parlat tantíssim.
3: Sí, i demà ja l'estrena en un cine, em sembla.
0: Sí, o sigui que no ens la perdrem.
3: I comença... Palomera. A la tele la fan el divendres, no? Sí. Dius? Molt bé.
0: No, HBO, sí, a la plataforma
3: HBO.
0: Sí,
3: HBO.
0: La mirarem i la comentem.
3: Fantàstic.
0: Gràcies, abraçada.
3: A vosaltres.
0: Joan, què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs estem pendents dels detalls del cas Àndic, però també del crim masclista d'aquest migdia a Figueres. Un home de 48 anys ha estat detingut per matar ganivetades a la seva exparella. Ha estat a quarts de 3, a plena llum del dia, en una plaça de la ciutat, amb testimonis al davant. Feia menys de 2 hores que havia sortit en llibertat, després de ser detingut per altres delictes. En Carles Couso, des de Ràdio Girona, té l'última hora. Hola, Carles.
6: Hola, bona tarda. Sí, dissabte el van detenir per saltar-se l'ordre d'allunyament de la dona que avui ha matat. La víctima tenia 33 anys i l'home l'ha assassinat en una plaça al centre de Figueres, a prop d'una escola i a plena llum del dia. Ho ha fet a ganivetades i davant d'una desena de testimonis i ara a xarxes circula un vídeo esgarrifós on el presumpte assassí, amb els braços plens de sang, va a la font de la plaça i es neteja tranquil·lament les mans. Els Mossos l'han detingut en aquesta mateixa zona. La ciutat està consternada. Veïns ens explicaven fa estona que el fet que hagués sigut de dia, tant al centre i amb molta gent davant, dèiem, davant d'una escola, encara els ha impactat més. L'Ajuntament vol canalitzar la tristesa de tota la ciutat amb un minut de silenci demà a les 11 a la plaça de davant del consistori i serem des de Ser Catalunya.
1: Gràcies, Carles Couso. Doncs minut de silenci demà a Figueres després d'aquest darrer crim masclista. I a Lleida, l'alcalde Fèlix Larrosa reconeix que la paeria hauria d'haver intervingut abans en el cas de la brutal pallissa que ha rebut una menor per part d'altres menors, que són inimputables. Una pallissa que es va gravar en vídeo, entre riures, i que ha acabat sent viral a les xarxes. La L'alcalde demana més col·laboració també a la policia, Marisol Benavarre.
7: Indignació i autocrítica de l'alcalde de Lleida pel fet que una nena menor de 14 anys va rebre una pallissa per part de dues nenes de la mateixa edat. Ningú de l'àrea social ni policial de l'Ajuntament en tenia coneixement. S'ha sapigut per un vídeo penjat a les xarxes per la mare de la víctima, Fèlix Larrosa.
8: Analitzada la situació social o sociofamiliar, veus que, d'alguna manera, hauríem d'haver intervingut d'alguna manera abans.
7: L'alcalde també fa una crida a reforçar la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana per compartir informació i actuar de forma preventiva en successos com aquest.
1: I la foto del dia és entre Salvador Illa i Oriol Junqueras per l'acord de pressupostos. L'han escenificat amb una encaixada de mans a primera hora a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, però el detall el tindrem divendres. És quan s'aprovi el Consell de Govern entre el president, els consellers, i per tant sabrem a què es dedica i quines partides hi han. Atenció que demà hi ha vaga de metges, convocada pel Sindicat Majoritari Metges de Catalunya, i també hi ha vaga a Educació Infantil, i també demà hi haurà una nova reunió entre els sindicats convocants i el Departament d'Educació. Els sindicats hi aniran, després de rebre l'oferta que els farà la Generalitat, els accelerarà els augments de sou ja pactats amb sindicats minoritaris i també els incrementaran els complements que paguen els tutors. Soledad Domínguez.
9: Són les dues ofertes més destacades en l'àmbit salarial. La proposta del departament és que l'increment del complement autonòmic es faci en 3 anys i no en 4, com estava inicialment previst. Això implicaria que el 2028 els docents guanyarien de mitjana 3.000 euros més a l'any. A més, el govern diu que està disposat a millorar el complement que paga per tutoria, sense concretar de quan seria aquesta millora. Pel que fa a la petició dels mestres de més mans per atendre l'alumnat, el departament anuncia la contractació de 2.405 persones extra, una mica més de 2.000 entre especialistes i nous professors i 350 administratius. Tot això s'haurà de concretar en 5 reunions monogràfiques, la primera aquest divendres, la darrera el 3 de juny.
0: Tege, Graderia del Balcó, com estàs?
10: Hola, Ana Puigvoltes, bona tarda.
0: Què tard tenim avui?
10: Clar, no hem pogut entrar al carrer Cas fins a 2 minuts.
0: És culpa del sol,
10: eh? Ah, tard, perquè jo gairebé no arribo, eh?
0: No, és que clau, han tallat el carrer, Solde, per què han tallat el carrer?
11: Sí, perquè venia Pedri a un acte a Adidas, un acte de renovació del seu contracte amb Adidas, i s'ha acumulat...
0: Però una autèntica bogeria.
11: S'ha acumulat una gentada espectacular davant de la botiga d'Adidas aquí per Passeig de Gràcia.
0: Molts adolescents, no?
11: Sí, bueno, hi havia gent de tots colors, eh?
0: Sí?
11: Sí, sí, de totes les edats, sí, sí.
0: I què ha passat? Què han dit?
11: Doncs mira, hem estat parlant de moltíssimes coses, sobretot del Mundial, perquè és el que ve ara properament. A partir de l'11 de juny comença el Mundial dels Estats Units. I li hem preguntat sobre què em pensa també sobre una de les grans notícies de la setmana, que és la renovació de Hansi Flick.
12: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos, y creo que nos ha aportado... la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien y ojalá pues seguir así ganando títulos.
0: Home, que nos está yendo bien y tan, ¿no?
10: Però llavors era un acte, ja ha parlat, eh?
11: Sí, sí, ja ha parlat.
10: No, quan jo m'he trobat al carrer
0: així... És que és tan irònica, deixa que jo dic, no sé per on sortirà ara.
10: He anat a fer la meva feina d'antropologia i he anat allà entre la gent que hi havia esperant a fora i he preguntat què passa. I un m'ha dit, no ho sé. Què hi ha? Qui hi ha? Ni idea.
0: No sé.
10: I al final hi ha un jugador que es diu Pedri. Ah, i què fa? Han tancat la botiga perquè ha vingut a comprar ell.
11: Què va?
10: Saps? És a dir, ja no he seguit amb la meva mostra.
0: Clar.
10: Però dic, home, potser el patrocina aquesta casa i està fent alguna cosa.
0: En tot cas, tu parlaràs de...
10: La botiga tancada per ell.
0: Clar.
10: Escolta'm.
0: I parlaràs de Flick, no?
10: Avui, acabarem de sentir què ha dit Pedri, de tot plegat. Com diu el Sol de B Mundial, estan sortint llistes. Ha sortit avui Portugal, va sortir ahir Brasil, que hi ha Neymar, està el Bruno Pardal. També Guardiola avui apurant opcions de ser campió de Lliga, ara que ja a Anglaterra han publicat que... marxa del City a final de temporada, sí. I que el Luns ho ha corroborat. I sobretot comencem a escalfar la Champions femenina.
0: Clar.
10: Perquè tinc la paleta ara mateix en videoconferència amb Jonathan Giraldez, amb l'exentrenador del Barça, actual entrenador de
0: la Lió. La paleta avui ha fet rècord d'espera, no?
10: Sí, la paleta fa molts rècords últimament. Però ha portat bon material, eh? A part de tancar entrevista amb Clàudia Pina per dijous al Que t'hi jugues, ha portat bon material amb Catacoll, amb Vicky López, hem sentit el Que t'hi jugues de Marisa Gurrola, que és jugadora del Lyon,
0: sí.
10: També, per tant...
0: Sí, és veritat.
10: Moltes veus per escoltar avui, ja de cara a dissabte, aquesta final d'Oslo.
0: I la dissecció de Pedri del Solde. Alguna cosa més que hagi dit Pedri important?
11: Home, li he desitjat una recuperació a Fermín, una bona recuperació a Fermín, i que ha reconegut que és molt mala sort que hagi passat ara abans del Mundial.
0: Pobre, pobre.
10: I si ens quedem i fem la graderia ara i llavors ja... Tu segueixes d'un quart de nou a nou.
0: Us deixo, que no, em queda carbó. Tinc la Mònica Planes esperant.
10: Ens ho canviem. Fem ara nosaltres la mitja hora i llavors tires tu fins les 9. No, eh?
0: Mira què em poso, no. Va, us deixo treballar. Gràcies, Solde. Gràcies, Teje. Fins ara, fins a quart de nou. Carbó, com estàs?
13: Va, anem a quadrar el temps, que avui tinc poc a explicar.
0: Va, calor, calor i calor. Avui era el dia de la samarreta penjada del braç. Ai, la samarreta, la jaqueta. No?
13: Bona
0: Perquè
13: definició.
0: Tothom anava despullant-se pel carrer.
13: Sí, o que sensual, que

0: més muntanyós de Girona o del nord de Barcelona, per exemple, cap a Osona, és aquí on cauen ara alguns xàfecs i continuaran un parell o tres més d'hores locals, però allà on descarreguin intensos. Després, els núvols marxaran, demà al matí alguns bancs de boira, sobretot on plogui les immediates hores, i després el que dèiem, molt de sol i temperatures màximes més altes que avui, en general de 25 a 30 graus, arran de costa, amb el mar encara una mica fred, les màximes com a molt s'aproparan als 25 graus.
1: La calor per quedar-se, més o menys, aquesta setmana?
0: Sí. Com a mínim aguantarà la temperatura que tindrem a partir de demà, aguantarà ben bé una setmana. El que no tenim clar encara és quan aguantarà sense tempestes, perquè això també està sent difícil aquest any, però en principi fins mitjans de la setmana vinent tampoc esperem grans pluges.
1: Gràcies, Calvo, demà hi tornem.
0: Que vagi bé.
1: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:46 d'aquest dimarts 19 de maig. Fem una pausa i escoltem ja la Mònica Planes, que ha estat seguint com s'ha estat cobrint la detenció i ara posada en llibertat sota fiança de Jonathan Andic. Res, dos minuts i tornem.
2: El balcó. El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Què és el temps? Quin és el seu origen? Podem viatjar al passat i al futur? Podríem ser immortals? Vine a descobrir-ho a la Invenció del Temps, una exposició que ens apropa des de la ciència i la cultura a aquest fenomen tan misteriós i alhora tan central de la vida humana. Al Centre Martorell d'Exposicions, al Parc de la Ciutadella.
4: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, no me mejoras el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: Hay noches que pasan y noches que lo cambian todo. El 18 de junio en Madrid llega una de ellas. Gala Esencia. Una noche que nace para cambiar el futuro. Porque si las niñas y los niños sueñan, el mundo cambia. ¿Vas a estar? Fundación Vicente Ferrer.
7: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
8: Bueno, ¿y qué queréis hacer estos días?
9: Ir a una piscina caribeña.
10: Volar a lomos de un dragón.
11: Dormir en un hotel del Far West.
8: Pues tengo el sitio ideal. PortAventura World. El lugar donde todos se ponen de acuerdo. 15% de descuento en hotel más entradas, reservando en tu agencia Halcón Viajes.
12: ¿Molestos ruidos que no te dejan dormir? Toma Sonofin. Sonofin Noche con Escolcia relaja tus oídos para que duermas mejor. Sonofin Noche.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: A ver, quiero entenderlo mejor.
15: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
16: Les coses han de canviar perquè puguem seguir estimant-les.
17: Walter Benjamin va arribar a Portbou fugint del nazisme.
16: La crítica és la consciència de la història.
17: I a Portbou, el filòsof alemany es va suïcidar.
16: Cada metre de progrés és un metre de sacrifici.
17: El divendres 22 de maig, la ventana amb Carles Franzino des de l'antic Ajuntament de Portbou, que en el futur acollirà l'espai memorial Walter Benjamin. Segueix-lo a partir de les 4 de la tarda a la cadena SER i SER Catalunya.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de SER Catalunya.

0: 10 minuts i seran les 8. La detenció i la posada en llibertat sota fiança de Jonathan Andic, fill de l'empresari de Mango, Isaac Andic, és una de les notícies impactants del dia. L'Andrea Villòria ens n'ha fet més que 5 cèntims, ens ho ha detallat moltíssim a la portada. Hem vist moltes imatges, sobretot d'ell emmanillat, i evidentment, clar, ens cal, com sempre, la Mònica Planes. Mònica, com estàs?
1: Molt bé. I vosaltres?
0: Home, realment, jo estic impactada amb el d'avui. Mm-hmm. T'he de dir.
1: Certament. S'ha considerat la imatge del dia i jo crec que ho és. Sí,
0: no? Mira, escoltem el que tenim aquí.
2: Molt bona tarda, senyors i senyors. No n'hi ha com tenir virolla. Jonathan Andic ha evitat entrar a la presó perquè ha consignat, ha portat 1 milió d'euros, que és la fiança que li reclamava la jutgessa de Martorell, i evita, per tant, entrar a la presó acusat de la mort del seu pare, el creador de l'imperi Mango. En tot cas, aquesta és una de les imatges de la jornada, de les imatges del dia.
0: És una de les imatges del dia, deien en Xavier Grasset.
3: A la Selva, TV3.
1: Això era la Selva, el Tot es mou, la Sara Loscos també deia la imatge del dia i més enllà, com vulguem dir, que és una imatge de les que tindran repercussió segurament en els propers dies. I és veritat que aquesta imatge és la que s'ha utilitzat per il·lustrar tots els programes, tots els informatius, i és el que en podem dir, aquesta pena del telediari, que digui el que digui finalment la sentència, aquesta ja no te la treu a ningú, També a Informativos Telecinco aprofundien en la descripció d'aquest moment.
4: Su entrada la hacía también esposado y cabizbajo y custodiado por agentes de los Mossos. Isaac Andic murió al precipitarse desde una altura de 100 metros durante una excursión en la que le acompañaba únicamente su hijo mayor.
3: El cabizbajo.
0: Cabizbajo es el que...
1: I Antena 3, per exemple, subratllaven el fet d'anar emmanillat,
5: Sabemos que la Fiscalía ha pedido para él prisión eludible bajo fianza de 1 millón de euros. Ha llegado a estos juzgados esposado, ha estado declarando aproximadamente durante una hora y media en la que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado. Los Mossos le han detenido después de más de un año de investigación por presuntos nuevos indicios que no han trascendido. La familia, en cambio, dice que no hay pruebas y que confían en su inocencia.
1: La imatge la utilitzaven i, de fet, la repetien. El recorregut que ha hagut de fer Jonathan Andic, acompanyat dels Mossos d'Esquadra, no era curt, però, a més, les televisions han trobat la manera de fer-ho més llarg, repetint-les en bucle. No? Per exemple, a Telecinco han utilitzat fins a 7 vegades la imatge de Jonathan Andic emmanillat entrant o sortint dels jutjats. Però és que a Antena 3, per exemple, o a La Sexta, també l'han repetit fins a 3 vegades.
3: Passa una cosa també, sobretot en Antena 3 i Telecinco, que a vegades aquella mateixa imatge s'utilitza en l'entradeta, el vídeo de després, el de darrere, després es torna a utilitzar, és a dir, recurrentment es van repetint els mateixos fragments.
1: La que s'utilitza en el plató darrere dels presentadors, efectivament, sí.
0: Sí.
1: És una imatge com molt recurrent. Hem de dir que avui en els mitjans espanyols hi havia la imputació de Zapatero, que
0: clar, és el que t'anava a dir, que
1: monogràfics. Sí, ha sigut uns monogràfics en directe super exhaustius de Zapatero. Per tant, des del punt de vista d'Espanya, aquest cas Andic era en certa manera la altra notícia o la segunda notícia més important, no?
0: Mònica, t'has fixat també en els titulars? Sempre tens un ull disseccionador perfecte pel que fa als titulars. Què t'ha sorprès?
1: Doncs que molts cops s'hi buscava una part com més, una narrativa una mica més sensacionalista, de posar-hi una mica un element de dramatisme, no? Per exemple, m'han cridat l'atenció a Mañaneros, el rètol en pantalla es preguntava: mató a su padre por la fortuna de Mango.
0: Wow.
1: O a La Sexta Notícies el batejaven com el heredero de Mango, que en qualsevol cas és un dels hereus, no? Però es crea aquesta imatge de la figura paterna i l'hereu en conflicte, no? I també a Informativos Telecinco parlaven de la herència envenenada, amb un titular, per explicar com els detalls o el motor que ha provocat aquesta història.
0: És que és un colabrot, és a dir, que aixequi la mà qui no ha rebut avui algun missatge de WhatsApp amb l'emoji de les crispetes. Això és així, Joan, t'ho has rebut, segur.
1: És un element que atrapa, no?, la curiositat per aquest cas, aquest conflicte pare-fill, on sembla que hi ha detalls al darrere, i això implica, per això, aquesta part d'afegir-hi una història, no?, una narrativa on es busqui com una trama més de culebronesca que ho il·lustri.
0: Mira, hi ha hagut també un lapsus curiós. Realment, tota la redacció teníem posada la tele i ha passat això.
6: L'empresari va morir fa un any i mig en una execució a Montserrat amb el seu fill. Primer es va considerar un accident, però mesos més tard el cas es va reobrir.
3: La presentadora del Telenotícies Migdia,
0: l'Anna Darnàs,
3: parlant d'execució en comptes d'excursió.
0: Mònica, és tremendo excursió. Això, pobra.
1: És freudià total. O sigui, és el que Freud en deia lapsus, en el sentit de canviar la paraula per una que té un valor implícit realment en aquesta història, no? Una parlada execució quan estàs parlant d'un assassinat.
0: Pobre,
1: no?
0: Anna, anècdota que li enviem abraçada, perquè deu
1: sí,
0: haver...
1: Sí, perquè són aquestes coses que passen que ni te n'adones. No, són males passades del cervell, totalment.
0: Clar. Mònica, fem una cosa... Pleguem en res, dos minuts? No pleguem, vull dir que...
3: Fem una pausa,
0: parem, fem una pausa. Ara jo...
3: I ara tornem.
0: També ara he tingut com un lapsus,
3: no,
0: jo també, freudià, no?
1: Pleguem? Això ens passa. Veus? Ens han castigat.
0: Dos minuts i que ara tornem, que ens queda per comentar. Ara tornem.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
8: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364. I llueix un cabell...
9: Uau!
8: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
10: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
11: El 23 i 24 de maig arriba a Manresa l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central. I atenció, perquè repetim la fórmula d'èxit. Ens retrobem a l'Avinguda Universitària, un espai ampli, còmode i amb prop de 150 expositors perquè tothom en pugui gaudir. Aquest any descobreix la innovació del Tecno Bages, l'Otaku Bages i la gran novetat, la Central Creativa. Comerç, automoció i moltes activitats pensades per a tothom. Apunta-ho, 23 i 24 de maig. Viu l'Expo Bages a l'Avinguda Universitària. T'hi esperem. Més informació a firamanresa.cat, una iniciativa de la Ajuntament de Manresa.
12: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Està molt bé que el Toni Suárez
1: ens posi
0: una altra part d'aquesta sintonia, que alhora és una cançó meravellosa, però, de Japanese Breakfast.
1: Ja, però una cosa, que, clar, però la Mònica, no t'has cansat, no, de la sintonia, Mònica Planes?
2: No, jo no m'he cansat mai, eh?
1: No, cansat.
2: Ah, no, no, no.
1: Home,
2: cansat
1: no, la vas triar tu, Mònica, la vas...
2: No, però deia, o sigui, m'hauria queixat si m'hagués cansat.
1: Clar, però és veritat que...
2: Em sembla si la canviem, però vull dir que no.
1: No, està molt bé. A més, això, el Toni trosseja, diríem, i busca i experimenta sobre...
0: I ara ens ha sorprès amb un altre tros de la cançó.
1: Amb un altre, jo pensava que era una altra cançó i dic, mira, que bona aquesta cançó. Doncs molt bé. Amb la Mònica Planes estem analitzant com s'està reflectint mediàticament tot aquest cas Endic, no? Per la detenció avui del Jonathan Endic. Mònica, quins altres elements t'han semblat rellevants de la cobertura de la notícia?
2: Mira, per una banda, el to, que és una cosa que no ha passat només avui, sinó que passa des de fa molt temps, us diria que des de la Kia i Tomate, i em sembla que avui és un moment oportú per parlar-ne. Escolteu aquest fragment de Mañaneros.
3: Y también muy pendientes de esta última hora. Hace escasos minutos que los Mossos han detenido a Jonathan Endic, al hijo de Sandra Isaac Endic, el dueño, el fundador de la marca Mango, la marca de ropa Mango. Recordemos que Isaac Endic murió cuando daba un paseo junto a su hijo. Ambos estaban solos en el macizo del Montserrat. Cayó de una altura de 100 metros. Bien, las investigaciones de un tiempo a esta parte habían puesto en el disparadero al propio Jonathan Endic.
0: Deixant de banda l'esforç que hi posa per dir certs conceptes...
1: Per dir la música, que sembla que sigui fent spinning. La música que sigui fent spinning.
0: La música sempre en tensió.
2: I el ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni, que és com aquesta cantarella pròpia d'aquests programes que converteixen com les notícies més tràgiques en com fets del cor, no? De la premsa del cor.
0: Això és la U, eh?
2: Sí, sí. És que Mañaneros és un programa absolutament inadequat per la televisió pública. Totalment.
1: Què més?
2: Hi ha un altre aspecte curiós, que és el contrast entre una imatge molt recurrent, sobretot a la U, on mostren el que pot semblar el punt del camí per on va caure Endic, que realment sembla un lloc estret i perillós, i una dada que expliquen diversos programes, com per exemple en aquest mateix de Televisió Espanyola que dèiem.
4: En un primer moment, com bien contabais, parecía un accidente. Lo que pasa es que ese sendero, Adela, ese sendero a día de hoy continúa sin vallar, porque es un sendero por el que pasan niños de 6 años que no comporta absolutamente ningún peligro. Con lo cual, ya la caída allí, en esa zona, ya era rara. Después, como el posicionamiento del cuerpo también ha podido ser significativo, si fue una precipitación o si se resbala y cae.
1: Això és la Neus Sala explicant el que s'ha dit molt, és veritat, que és un camí...
2: Que és un camí que no revesteix de perill,
0: sí,
2: aparentment.
0: Sí, que estaven a 10 minuts del pàrquing,
2: que hi podrien passar nens de 6 anys, però, en canvi, la imatge que t'ensenyen, francament, jo no hi faria passar nens de 6 anys. Vull dir que hi ha unes descripcions d'un lloc que després no contrasten gaire amb diferents llocs que ens ensenyen en funció de la cadena que tu miris. És a
1: clar,
2: dir,
1: però és molt bèstia, no, Mònica?
2: Cadena...
1: Perquè és com que diuen, què posen inclinada
0: que
1: la càmera,
0: lloc.
1: No? Com que sembla d'una verticalitat, però que hi ha una intenció, no?, d'agafar aquelles imatges totalment pervers.
2: Totalment, però a més és que no tenim garantia que aquella imatge que ens estan ensenyant
0: sigui
2: la del punt realment, que no? Fora. Perquè si ho compares entre programes, cadascú té una imatge diferent, no? Vull dir que al final utilitzen plans de recurs que quadrin una mica amb el que volen explicar. També ens hem trobat que totes les notícies que passen a Catalunya passen en localitats que semblen difícils de pronunciar.
0: Ui, un clàssic, això.
5: Que no cuadraba. Nos vamos a los juzgados de Martorell. Marina Pérez, ahí ha tomado la decisión el juez hasta ahora.
6: Pues hasta ahora la juez está deliberando después de haber escuchado la declaración de Jonathan Endic. Ha sido una declaración de aproximadamente una hora y media en la que solo ha respondido...
1: Martorell.
2: Avui tocava Martorell. Martorell.
1: L'altre dia parlàvem d'Espulgues, no? Espulgues.
2: Espulgues, l'altre dia era Espulgues, Martorell, Sabadell i Espulgues, que no sé, és el triàngulo de les Bermudes de Catalunya, no? I finalment vull subratllar un gran misteri que potser m'ajudeu a aclarir, i és el pixelat de rostre.
1: Ja.
0: Ui, ara se'ns ha tallat la Mònica, crec.
1: Just al moment del pixelat, que és molt important, això.
0: Del rostre, sí, crec que l'hem perdut.
1: Que avui, sí, l'hem perduda del tot. No sé si la podem recuperar pel pixelat. O s'ha de connectar ella, no, companys? Sí, em sembla que sí. Ah, mira, ara hi és. Mònica, t'hem recuperat? Mònica i la pixelació.
0: Sí, ara sí, ara sí. Ens hem quedat amb la pixelació. Els nostres pixelats.
1: Sí.
2: Els Antena 3 pixelen els Mossos i a la Sexta pixelen a Jonathan Andic, no? Que dius, home,
0: quin és el criteri?
2: No? Sí. Entens que uns volen protegir la identitat dels Mossos d'Esquadra, que en els altres programes no passa, i uns altres decideixen pixelar el de Jonathan Andic, que és una persona que es fa servir en imatges d'arxiu i que constantment es mostra la seva imatge. Suposo que ara per evitar aquesta pena del TNL Diario, perquè si no, no s'entén gaire, perquè l'hem ensenyat a tot arreu. No?
1: Jo entenc el dels Mossos, que es pugui pixelar, però la d'Isaac Andic, no? Amb el que ha sortit ja...
2: És estrany, m'ha cridat l'atenció, a més, fins i tot que Antena 3 i la Sexta tinguessin criteris diferents sobre a qui es pixelava.
1: Mònica, vols destacar també una última cosa, la piulada que ha fet avui Carles Porta.
2: Exacte, ha fet una piulada a la xarxa X que deia, és clar que intentarem fer el cas Andic, però ara no és el moment. Mentrestant, permeteu-me recordar que un detingut no és culpable encara que l'enviïn a presó, cal un judici i una sentència, hem d'esperar i veure com evoluciona tot plegat. No sé què dir-vos.
1: Aquesta pausa de la Mònica, com fa aquest silenci?
2: Ens estem tornant una mica bojos amb l'espectacularització dels crims, de la gent neguitosa demanant a Porta que faci el programa, l'altra demanant paciència, però donant per fet que el faran. No sé, em crea una mica d'una situació com... De si ho estem banalitzant tot plegat una mica.
1: Però el que tinguis claríssim és que acabarà, no? Això acabarà sortint a crims i serà...
2: Bé, és que jo crec que si moltíssim. Ens maten a qualsevol de nosaltres també acabarem sortint a crims.
1: També acabarem sortint. Sí. Ara, a la nit, avui, hi haurà algun especial, creus, d'Isaac Andic?
2: No em consta. No ho he vist enlloc, per tant, no m'atreveixo a...
0: És veritat que hi ha molta... A Madrid han estat molt centrats avui perquè hi havia una notícia molt, molt d'impacte, que era la investigació de l'expresident del govern, de José Luis Rodríguez Zapatero, i això també ha una mica tapat l'altra notícia, no?
2: A Espanya, segur, perquè el cas Zapatero ha aclaparat tots els mitjans, i no m'estranyaria que Iker Jiménez i tot això continuessin en aquesta trituradora de Zapatero. No em consta que ningú hagi anunciat cap especial del cas. També crec que potser és una mica precipitat, perquè encara se sap com... poc del que deu haver passat
0: sí,
2: avui.
0: Sí, i
2: no?
0: Que de fet és veritat que en el cas d'en l'Andrea Villòria ara ens explicava que també caldrà conèixer també, ara que s'ha aixecat el secret de sumari, doncs els detalls del cas i tot això, i que ja hi haurà temps per parlar-ne, que a vegades també, ara Mònica bé ho explicaves, que tots els mitjans hi ha aquesta pressa, no?, per explicar tots els detalls, tot el cas, fer-ne parlar-ne hores i hores i hores, quan al final tampoc hi ha massa més explicat.
2: Sí, sobretot quan veus les diferents cadenes simultàniament, t'adones que hi ha tantes dades que canvien d'una cadena a l'altra que tens la sensació que tot encara és molt incert, perquè moltes dades no quadren entre unes cadenes i l'altra, i per tant veus que en algun punt hi ha mala informació sobre els fets.
1: Mira, ens està escoltant ara l'Andrea Villòria. Tens encara algun minut més per quedar-te aquí?
2: Sí, i tant.
1: Bé, perquè ara li he dit que baixi. Mentre està baixant, una cosa que volia dir, que d'aquí dues setmanes amb la Mònica parlarem d'una fotografia que és mítica, que va sortir la portada del National Geographic. Ho dic perquè podríem preparar la gent perquè vagin a veure-la. I així podem explicar. Explica una mica.
2: Es tracta de l'exposició del fotògraf Steve McCurry, que es pot veure al Palau Martorell, que està al carrer Ample de Barcelona, És possible que potser molta gent encara no hagi anat a conèixer aquest lloc d'exposicions. I, sobretot, d'aquí dues setmanes ens centrarem en la fotografia de la Shravat Gula, que sí, potser pel nom molta gent no sap qui és, però segur que ha intercanviat una mirada amb aquesta dona, no? Perquè és aquella nena, sí, que va fotografiar McCurry en un camp de refugiats del Pakistan, que és aquella nena d'ulls verds enormes, sí, i el sí, sí, mocador
1: totalment
2: vermell
1: penetrants,
2: al cap.
1: Els ulls, no? Se't claven, com deies tu.
2: Totalment. És inevitable no quedar-te amb la mirada fixada en aquella nena, no? I parlarem de la història d'aquesta fotografia i de tot el que ha anat passant al llarg dels anys amb la Shravat Gula.
1: Val, això és al Palau Martorell, no? I anirem.
2: Hi ha una exposició amb les fotos, amb fotografies, diguem, segurament les més emblemàtiques de Steve McCurry.
1: Val,
2: és una oportunitat veure-ho, perquè
1: sí,
2: són exposicions bones que arriben a Barcelona i que val la pena.
1: I la història és fantàstica, i la d'aquest fotògraf. Acaba de seure's aquí l'Andrea Villòria.
7: Què tal? Hola de nou.
1: Andrea, com estàs?
7: Doncs mira, et baixo això.
1: Veus, li encanta. Mira, Mònica, tens exclusiva de l'Andrea.
7: No, exclusiva no, perquè els seus companys del diari segur que també ho tenen.
1: Porta un patracol de papers.
7: Doncs mira, en concret, crec que són 16 pàgines. Sí, 16 pàgines, que és l'auto, la interlocutòria de la magistrada de Martorell, amb la que ha resolt avui presó eludible amb aquesta fiança d'un milió d'euros que ha pagat Jonathan Andic. Té moltes coses interessants aquesta interlocutòria, aquesta resolució, però el més interessant, sobretot el que teníem, no, que em preguntaves abans, són els indicis de criminalitat, sí, és a dir, els indicis que resumeix la jutgessa, que és, en definitiva, no, el que han aconseguit obtenir els Mossos d'Esquadra en aquest any i mig d'investigació. Aquesta resolució, que ja l'hem pogut llegir i analitzar, resumeix totes les contradiccions en les que creu que ha incorregut Jonathan Andic, que va declarar abans de la detenció d'avui i posar-lo a disposició de la magistrada, sí, havia declarat dues vegades, de forma voluntària, com a testimoni.
1: Sí.
7: I el mateix dia dels fets, evidentment, li prenen declaració després que hi hagi en aquell moment el que es considerava un accident, sí, no?, l'accident del seu pare, i després el criden 15 dies després i llavors torna a declarar. I ja en aquestes dues versions ja comencen
1: a
7: haver-hi contradiccions que s'han reforçat, exposa la magistrada en base als informes dels Mossos, un cop obtingudes totes les proves que s'han practicat en aquest temps. Anem a intentar-ho condensar, ¿vale?, perquè ja explica moltes coses. Aquestes relacions que enumera van des d'indicis en l'escenari dels fets fins a la relació entre fill i pare, que ell declara que és bona, i la jutgessa diu que els whatsapps mostren tot el contrari, que va haver-hi una crisi entre ells quan el pare el 2015 l'ha d'apartar de la direcció de Mango, sí, que això li provoca una crisi reputacional, però també personal i familiar. Però, sobretot, insisteix, i això ens ha sorprès molt, diu, llegeixo literalment, diu, la crisi entre ells, la desavinença, era per l'obsessió que Jonathan tenia, que Jonathan té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida que el seu pare es veu obligat a acceptar. Això és literal.
1: Literal, obsessió pels diners.
7: Diu, una obsessió pels diners que Jonathan té pels diners fins al punt de demanar-li una herència en vida que el seu pare es veu obligat a acceptar. En un intent de reconciliar... Bueno, arran d'això provoca una crisi entre ells, i a mitjans de 2024, per tant, uns mesos abans de la mort del magnat, Jonathan s'assabenta, expliquen els informes policials, sí, que el pare té la intenció de modificar la seva herència per introduir també la creació d'una fundació que ajudi a persones en situació de vulnerabilitat. I a partir d'aquell moment, Jonathan diu que potser sí que ha tingut una obsessió amb els diners i sobre, diguéssim, li proposa reconciliar-se. Val. I en un intent, això també és literal, de reconciliació, el pare accepta anar d'excursió amb ell els dos sols sense escoltes per parlar una proposta que li fa el fill. Aquesta excursió
1: quin
7: es materialitza...
1: Quin nivell de detall, perdona, és que estic molt al·lucinant amb el redactat i amb tot.
7: Bueno, ha estat, jo crec que és un exercici, també el podem reconèixer, i a vegades que critiquem al contrari, sí. Això ha estat un exercici de transparència del poder judicial, en aquest cas de la magistrada,
1: molt secreta, fins ara
7: que s'ha aixecat el secret de sumari. I ens diu, aquest intent de reconciliació amb aquesta excursió es materialitza el dia 14 de desembre, que fan una ruta a Montserrat a Collbató, una ruta que el sospitós havia fet 3 vegades la setmana anterior.
1: 3.
7: Ell, quan els Mossos li pregunten per això, ell diu que aquella ruta sí que no era el primer cop que la feia, però que l'havia fet unes setmanes abans. I, mira, vaig a buscar el punt exacte on ho diu això, clar. Però fonamentalment, mira, aquí, diu que han pogut comprovar a través del telèfon, a través també del seu cotxe, de les matrícules, que la mort es produeix el dia 14, doncs que el fill havia fet exactament aquella mateixa ruta el dia 7, el dia 8 i el dia 10 d'aquell mateix mes.
1: Per tant,
7: 3
1: no
7: vegades
1: eren...
7: la setmana
1: exacte,
7: anterior.
1: Exacte, la setmana anterior, no setmanes anterior.
7: No, no, 3 vegades la setmana immediatament anterior. A més, afegeixen, citen en aquest cas un informe dels Mossos d'Esquadra, dels especialistes de la unitat de muntanya, que és un camí, diuen, sense dificultats, sense exposició, torno a llegir literalment, tret del punt exacte on es produeix el sinistre. I allà, i això és important, perquè aquí és on entrem ja en matèria de proves, els indicis que recullen de l'escenari de la mort tampoc coincideixen amb el que declara Jonathan Andic. Per què? Perquè Jonathan Andic diu que ell va davant, va uns metres avançat i que, bueno, hi ha dues versions. Inicialment diu que va uns metres avançat i que quan es gira, que gira perquè sent un soroll i quan es gira, doncs el pare hi ha caigut. I en la segona versió diu que no, que ell es gira en un moment, que ell va endavant, que el pare està darrere fent unes fotografies amb el mòbil i que quan es gira veu una cosa que rodola i després sent un cop i després un crit. Aleshores, això diuen que no coincideix amb el que es troben allà primer. Per què? Per la naturalesa del camí, ell hauria d'haver vist perfectament la caiguda. Per no veure-la, hauria d'estar no un parell de metres endavant,
1: molt
7: sinó
1: més lluny,
7: molt més lluny. Segon, perquè les empremtes que es troben en el camí diuen que no són compatibles amb una relliscada o una caiguda accidental, que la intensitat de la petjada sobre la sorra és com si hagués... són bastant gràfics, diuen, com si hagués passat el peu 4 vegades, endavant i endarrere. És a dir, no és com quan et rellisques. I sobretot una cosa molt gràfica. Diu, les lesions que té el pare són els braços a la part de davant. És a dir, va caure de cara, no d'esquenes. Aleshores, diu, va caure com si caigués per un tobogán. Sí. I hauria de tenir el contrari si tu rellisques. A més, això se suma a que el fill havia dit que el pare estava en aquell moment amb el mòbil a les mans, però el mòbil estava a la butxaca del pare quan van trobar el cos. I això s'ha d'afegir al canvi de mòbil de l'acusat, que coincideix exactament en el moment en què la premsa informa que s'ha reobert la investigació per la mort d'Isaac Andic. En aquell moment, el Jonathan Andic canvia de mòbil, es compra un nou aparell, esborra tota la informació prèvia i diu que l'anterior no el té perquè en un viatge a Quito, Ecuador, li han robat. Per tot plegat, la magistrada conclou que hi ha indicis per considerar-lo autor de l'homicidi del seu pare amb una participació activa i premeditada, també és literal.
1: Quins detalls, Mònica Planes, que abans que dèiem més pa que formatge, aquí hi ha més formatge que... No hi ha pa.
2: Certament.
1: No hi ha pa en tot el que acaba d'explicar l'Andrea. No sé si estaves garrativada amb aquest relat.
2: Estava escoltant-la superconcentrada perquè realment hi ha uns detalls molt concrets i molt especificats per part dels professionals que han treballat en aquest cas.
1: Andrea, moltes
7: gràcies. És veritat
1: gràcies,
7: que ara, és veritat que també està bé dir-ho per l'audiència, tot això s'ha recopilat durant un any i mig, que la causa ha estat sota secret. Per tant, qui ha estat treballant ha estat els Mossos d'Esquadra i això és exclusivament, diguéssim, la versió acusatòria. ara, a partir d'ara que s'ha aixecat el secret de sumari i que la defensa podrà analitzar totes les proves, també podrà demanar les seves pròpies i construir la seva pròpia tesi.
1: Clar, que això
7: començarà
1: que
7: a fer ara.
1: Que hagi arribat tan aviat l'auto, és normal? Sí.
7: Home, tan aviat.
1: Ja, però...
7: Ha declarat a la una del migdia, vull dir, són les 8 del vespre.
1: Clar, val, tens raó. No, pensava que igual va tot tan lent.
7: No, pensa que, aviam, o sigui... aquest és l'escrit que ha permès que Jonathan Andic surti en llibertat. És veritat que, com que se li comunica ja verbalment, li diuen, mira, decidim que presó, que te'n vas a presó, tret que puguis dipositar una fiança d'1 milió d'euros. I se li diu verbalment. Clar, per no privar de llibertat a una persona, un cop ha dipositat el 1 milió d'euros de fiança, no se'l fa esperar a la garjola a que l'escrit estigui doncs, acabat d'escriure i firmat i entregat, sinó que ja es fa una mica aquest exercici de dir, bueno, t'ho dic primer verbalment i després ja exposaré. Però, a més, diguéssim, de tots els indicis, també s'ha de raonar, fonamentar en base, doncs, al principi penal, per què s'ha decidit això.
1: Andrea Villoria, gràcies per deixar-nos
7: com sempre
1: recent imprès. Mònica Planes, gràcies per la paciència, sé que t'ha agradat per això, perquè realment...
2: És colpidor.
1: Colpidor. Moltes gràcies, Mònica. Ens retrobem d'aquí 2 dimarts.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Nosaltres fem una pausa i saludem a la Selva Obrejón.
8: Al balcó.
9: Tirit, tirit, tirit.
10: ¿Eres seguidor de esta cadena?
9: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Justo cuando abres la puerta de casa y te han preparado una fiesta sorpresa. Justo viene a presentarse tu vecino nuevo, que resulta ser un cantante famoso. ¿Qué haces? ¿Entras a la fiesta y le dices al famoso que otro día habláis? ¿Te pones a hablar con el famoso y le dices a todos tus amigos que repetís la entrada en un rato? Dos emociones son difíciles de gestionar a la vez. Por eso en el nuevo Dupla de la 11 las separamos. Primero eliges un número del 1 al 15 y descubres tu premio, y luego si te ha tocado. Dupla. Dos momentos de emoción para alegrarte más del día.
12: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
14: Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
13: Y con menos esperas.
14: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: És dimarts, per tant, acabem amb la Selva, dimarts de ciberseguretat, amb la Selva Orejón, pèrit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'un branding. Selva, com estàs?
1: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: On t'enganxem?
1: A Les Palmes.
0: A Les Palmes, val, que et sentia lluny. Tenim poc temps, però parlem d'IA i de ciberseguretat, perquè a començaments de mes d'abril l'empresa Anthropic va anunciar que havia desenvolupat un model d'IA tan potent que en qüestió de minuts pot descobrir vulnerabilitats i fallades ocultes en els sistemes informàtics i el software de qualsevol organització o empresa. Claudia Matas.
2: Aquest model es diu Claude Mythos i no és més que un model de llenguatge semblant al seu germà Claude o ChatGPT d'OpenAI, però més avançat i amb capacitats molt més desenvolupades. De fet, els seus creadors han decidit restringir el seu ús, l'ús de Mythos, a 50 empreses i operadors d'infraestructures crítiques, tots d'origen nord-americà, per aixecar un mur de defensa abans de que els hackers trobin la manera d'explotar les debilitats dels sistemes informàtics.
0: Selva, clar, això que tot el cap de setmana també s'ha anat publicant, posa els pèls de punta. Jo no sé quins riscs reals té Claude Mythos, com d'espantats estan tothom i què es diu el món de la ciberseguretat sobre Mythos.
1: Mira, jo crec que hi ha una grandíssima diferència entre el que nosaltres considerem que és, anem a dir, insegur, i el que les persones que estan propers a aquest model consideren que és insegur. Saps quan no tens totes les dades i, per tant, no ets capaç de poder arribar a saber fins a on arriba el risc? Doncs sí. Aquest és el punt en el que estem ara mateix. Ens podem arribar a imaginar, a mi m'agrada molt fer-me una pregunta, que és què és el pitjor que podria passar.
0: Va, i en sí, aquest què cas, és el pitjor? Jo crec... Ja te la faig jo.
1: Sí, clar, doncs mira, la resposta no te la puc donar i et diré per què. Ens falta molta informació per arribar a imaginar-nos fins a on podria arribar el desastre. Però hem de pensar, segona pregunta, quantes companyies, organitzacions, institucions, sistemes estan informatitzats. I a partir d'aquí, quants d'ells, diguem que compleixen amb tots els requisits a nivell de seguretat i amb tots els requisits a nivell informàtic. I la veritat és que no és massa esperançador. Potser la bona notícia és que encara no ha sortit i, per tant, tampoc està en mans, ni dels bons ni dels dolents, però... Diem que totes les institucions haurien de començar a posar-se les piles, primer, amb el més bàsic, que a dia d'avui ja et dic ara que el 99% de les empreses pot ser que tinguin fuites, per no dir que les tenen, i després, per una altra banda, doncs, a posar recursos de valent, perquè això ho pots frenar una vegada, ho pots frenar dues vegades, tres vegades, però la tendència ja està clara i, sobretot, el que hi ha és molts recursos i molta inversió.
0: Recursos barra pasta, no? Vols dir? Diners.
1: Efectivament.
0: Val.
2: Selva, per què s'han putat Mythos? Tu l'has vist funcionant? Tu has vist amb els teus ulls què és capaç de fer?
1: No, mira, jo tinc la grandíssima sort de tenir accés a una persona que treballa al Red Team d'Anthropic i que, per tant, doncs, té accés a molta més informació. Fa unes quantes setmanes el que ens arribava és que era un tema més marketingià, ara no tant. Ara ja la cosa comença a posar-se una miqueta més seriosa. Evidentment, no tenim accés a veure... Evidentment, el codi font no... però tampoc a veure-ho en viu i en directe. El que sí que sabem és que cada vegada necessiten més recursos, i aquí sí que ja estic dient recursos tecnològics, que també és barra econòmics, però per poder fer que aquests models estiguin funcionant i que cada vegada costarà menys en que puguin estar en funcionament a l'abast d'empreses que es dediquen a qüestions més relacionades potser doncs, amb programació i amb treball més tècnic.
0: Clar, una de les frases més inquietants quan vas llegint sobre el tema és què passa si aquest sistema de Claude Mythos cau a les mans equivocades o en mans no desitjables. Què vol dir això? L'ús que en podríem fer?
1: Sí, al final és... Tu pots utilitzar l'eina com a... Perdona, tu pots utilitzar aquest model com una eina i la pots utilitzar doncs, per poder auditar i, per tant, buscar quines serien aquelles parts del teu sistema que podrien tenir un tant per cent important de millora, però també les pots utilitzar per poder fer pen testing, és a dir, per poder veure justament aquestes vulnerabilitats, no tant com les pots millorar, sinó més aviat com les pots explotar. I aquí és on realment està el moll de l'os. Quan nosaltres diguem que podem començar a utilitzar aquest coneixement, però en la nostra contra.
2: Clar, però, Selva, la pregunta potser que em faig, potser sóc un optimista, pot ser que la IA acabi enfortint la ciberseguretat o convertint-la en una cosa del passat, que ja no hi ha ciberseguretat. No ho crec.
1: Mira, això és com si intentéssim veure el futur en relació als grups criminals. Lamentablement, els grups criminals segueixen tenint molt més accés a recursos que les diferents agències de seguretat a nivell internacional i que els cossos policials. Ara, hi ha una cosa que no podem oblidar mai, i és que hi ha molts més bons que dolents, i a part d'això, hi ha molts professionals del món de la ciberseguretat que mai a la vida passarien a la banda obscura. Per tant, hem de pensar que estem en el bàndol guanyador i que encara que hi hagi doncs, moltes persones que estiguin dintre dels grups criminals i que tinguin ganes de fer malifetes, hem de recordar que hi ha moltes altres que estan treballant en el dia a dia i que, per tant, al mateix temps que s'estan enfortint les diferents condicions de seguretat i s'estan exposant molts més recursos perquè aquestes malifetes no passin, els dolents també estan intentant avançar. Així que
0: m'encanta la Selva quan parla de malifetes i dolents, quan estem parlant de... No malifetes.
1: De grups criminals.
0: De grups criminals. I no hem tingut temps de parlar de... Ja sabem que des d'ahir es pot començar a pagar amb Bizum. Et buscarem la setmana que ve, igual un moment, per parlar... perquè ja portarem una setmana pagant amb Bizum i hi ha moltes estafes relacionades amb això. Selva, una abraçada molt gran. Ens retrobem
1: aviat.
0: Una abraçada.
1: Molt
0: i ara
1: bona tarda.
0: Fins ara i ens quedem amb la graderia.

Bona tarda, passen dos minuts de dos quarts de nou del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó. Comencem a escalfar la final de la Champions femenina. Avui hi ha hagut Media Day a l'estadi Johan Cruyff amb diverses jugadores de la plantilla. Ha parlat el tècnic Pere Romeu i l'Anna Palet està acabant una videoconferència amb Jonathan Giraldez, l'entrenador de l'Olímpic de Lió, del rival del Barça, que és l'últim que va aixecar la Champions a la banqueta blaugrana fa dues temporades abans de marxar cap als Estats Units. Una aventura que ens va avançar explicant-nos que significava no competir contra el Barça, cosa que haurà de fer aquest proper dissabte. De seguida escoltem a veure què té a dir-hi el tècnic gallec. És dimarts, 19 de maig. Abans posem-nos al dia amb tot el que ha passat avui amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: I és que l'altre gran focus d'aquest proper cap de setmana, d'aquest proper dissabte, la final de les Champions Femenines a les 6 i quan s'acabi a les 9, serà la final per la permanència que el Girona té a Montilivi contra l'Elx. Avui el club ja ha començat a mobilitzar la ciutat i l'afició de cara a crear un ambient que el porti a mantenir la categoria de primera divisió. Joan Videman, bona tarda.
1: Bona tarda, Teje. Així és, el Girona a Girona i es viu l'ambient de final de cara al partit de dissabte, on diu el clau per la salvació i un dels partits més importants de la història recent del club. Ahir el Girona va penjar el cartell d'entrades exaurides i avui al migdia ha fet una crida a l'afició perquè rebi l'equip dissabte a les 7 de la tarda, el partit a les 9. La ciutat també s'ha bolcat amb l'equip, tant l'Ajuntament com el mateix club han animat la gent a anar a treballar i a omplir els carrers amb la samarreta del Girona. A més, el club ha repartit durant el dia prop de 200 banderes perquè els aficionats decorin balcons i finestres com a mostra de suport. L'Ajuntament també ha substituït ja la tradicional senyera de la plaça Catalunya per una bandera del Girona. Per tant, es preparen encara durant la setmana més iniciatives per implicar tota la ciutat en aquesta gran cita de dissabte. També diversos jugadors han enviat ja missatges de motivació a les seves xarxes socials. I en clau esportiva, aquest matí avançava el nostre company Àlex Luna, que el central Alejandro Francés, que va deixar imatges preocupants l'altre dia al Metropolitano després de retirar-se amb molèsties al genoll, no pateix cap lesió important i, per tant, no està descartada la seva presència dissabte.
0: Dissabte també ens apuntarem des de Ser Catalunya amb una programació especial de Ràdio Girona a partir de les 11 del matí, que s'estirarà fins l'hora del partit, que el viurem com toca a les freqüències de Ser Catalunya després del que t'hi jugues Barça femení. També hi ha en joc el tram final de la Premier. Ara mateix, a 8:45 del vespre, ha començat el partit del Manchester City al camp del Bournemouth. Ahir va guanyar l'Arsenal per 1-0. Per tant, l'Arsenal, que només li queda un partit per jugar, té 5 punts d'avantatge. Si el City és capaç de guanyar aquesta nit al camp del conjunt d'Iraola, que encara té opcions d'anar a la Champions, estirarà la lluita pel títol fins a l'última jornada. Pot ser l'últim que guanyi Pep Guardiola, que ahir ho explicava ja David Ornstein a Anglaterra, deixarà el club quan acabi el curs. Ho ha confirmat el Lu Martín aquest migdia al que t'hi jugues.
2: Era una cosa que fluïa des de fa temps, però clar, era trobar el moment de dir-ho, no?
3: Marxa ell.
2: Sí, clar, el City no el fa fora, ja dic jo.
3: I per què marxa?
2: Perquè són 10 anys. Més, jo crec que no es pot fer més amb un club com el City, a més, que no és el United, que no és el Liverpool, que no és l'Arsenal. És el City, eh? Han sigut 10 anys molt intensos on ha lluitat molt, perquè no ha sigut fàcil aconseguir el que ha aconseguit, que és que, a més de títols, ha canviat la història del futbol anglès com un mitjó. Ahir la desolació a Manchester era absoluta. No crec que torni a entrenar un club. Jo crec que el que se'n farà se'n de vacances.
0: Tot i això, el City estaven preparats perquè aquest moment pogués arribar. Explicava el Luca, tenen l'ull posat en Maresca per ser-ne el substitut. I el Telegraph, Anglaterra, publica que el Chelsea, si es confirma aquesta incorporació a la banqueta del City, està disposat a denunciar perquè creuen que ja van parlar-hi quan encara tenia contracte en vigor amb el club blu. Les querelles es posen, no s'anuncien, però és la informació que publica ara mateix el Telegraph a Anglaterra. De seguida en parlem amb el Bruno Alemany i comentem també les llistes de Portugal, de Brasil i d'altres seleccions que ja han fet pública la seva convocatòria pel Mundial. Ja ho sabeu que ahir de nit Ancelotti va incloure Neymar i va deixar fora João Pedro, i avui Robert Martínez, el de Balaguer, ha convocat Cristiano Ronaldo pel seu sisè Mundial, a més de Cancelo del Barça i una bona sèrie de noms coneguts. Al futbol femení, de seguida connectem amb la Palet, però el Badalona Women ha renovat l'entrenador Marc Ballester, després d'haver aconseguit un bon tram final de temporada on va arribar fins a les semifinals de la Copa de la Reina i va arribar a empatar el partit d'anada amb el Barça. La banqueta que encara no està definida del tot és la del Barça de bàsquet. Ahir el Xavi Saissons explicava a aquesta hora ja la reunió que havia tingut Pasqual amb Rafa Juste, amb el president interí. Avui s'ha vist amb Enric Masip, alhora que està a punt de tancar el primer fitxatge per la propera temporada al Barça, que és una petició expressa del tècnic. També reforça la penya de cara a aquests play-offs i aviat tornarem a veure jugar la selecció catalana. Xavi Saissó, bona tarda.
4: Bona tarda. Més reunions al voltant del cas Xavi Pasqual. Aquest matí el tècnic s'ha vist amb l'assessor de la presidència, Enric Masip, suposem per preparar la trobada amb Joan Laporta. D'altra banda, Mike James, base de 35 anys, ha acceptat l'oferta del Barça. És un jugador que va demanar en el seu dia també Xavi Pasqual. A la penya, Ante Tomic, lesionat el que resta de temporada, ja té substitut. Es tracta del pivot francès Janis Moran, 2-0-8, ve de la Lliga japonesa. Té experiència aquest jugador a la Lliga ACB, on va jugar amb el UCAM Múrcia i el Tenerife. I encara una més, la selecció catalana jugarà el 28 de juny un amistós contra Gran Bretanya en el nou Congost de Manresa. Feia 3 anys que la selecció catalana no jugava.
0: Podrem veure-la després de 3 anys. Gràcies, Xavi. Quedeu-vos amb aquests dos noms. Mike James, de cara a la temporada que ve pel Barça, i Janis Morant per reforçar la penya en aquest tram final de temporada. I en bàsquet femení, l'Uni Girona, que ahir renovava Roberto Íñiguez, avui ha donat la primera baixa. Erika Carter, la californiana, en part per les lesions no ha complert les expectatives i no seguirà a l'Uni. No m'estranya que cada vegada vinguin a endur-se el talent, el masculí i el femení més joves, els americans, però això té una derivada, i és que aquesta matinada s'han donat els reconeixements. Per 8a temporada consecutiva, l'MVP de la temporada regular de l'NBA no és un estatunidenc, Jan.
1: Exacte, explicaven just ahir que el canadenc Jake Gilgeous-Alexander havia estat escollit MVP de la temporada regular, i avui ens quedem amb aquesta dada significativa. Ja fa 8 anys que cap jugador nord-americà guanya aquest premi. Per trobar l'últim jugador dels Estats Units que ho va aconseguir, ens hem de remuntar al 2018, va ser James Harden amb els Houston Rockets. Des d'aleshores, 2 MVPs pel grec Giannis Antetokounmpo, 3 pel serbi Nikola Jokic, 1 pel camerunès Joel Embiid i ara el segon de forma consecutiva per Shea. Per donar encara més dimensió a aquesta dada, hem de tenir en compte que durant els més de 60 anys d'història de la NBA, abans d'aquesta ratxa actual, només 4 jugadors no nascuts als Estats Units havien aconseguit l'MVP. El primer va ser Hakeem Olajuwon, nascut a Nigèria, i després arribarien els dos del canadenc Steve Nash i el de l'alemany Dirk Nowitzki. Compte, perquè noms com Víctor Wembanyama, el francès, o Luka Doncic amenacen amb allargar encara més aquesta tendència a l'NBA.
0: Ja no és només que s'escurcin les distàncies, sinó que directament l'NBA es nodreix molt del talent europeu. En tennis trobem una altra de les notícies grosses del dia. Carlos Alcaraz, que ja fa dies que va anunciar que no jugarà a Roland Garros, tampoc serà a Wimbledon. Pol Riera, bona tarda.
3: Així és, bona tarda. Carlos Alcaraz renuncia a Wimbledon per la seva lesió al canell que va patir el godó. Així ho ha confirmat el mateix tenista via xarxes socials, on diu que la recuperació està anant per bon camí, però que encara no està llest per poder jugar i haurà de renunciar a la gira d'herba en Queens i Wimbledon. El de la capital britànica serà el segon gran slam de la temporada que es perdrà al Murcia, després de renunciar a participar en el Mutu a Madrid Open, els Masters 1000 de Roma i el Roland Garros, unes absències que han fet cedir el top 1 a Jannik Sinner, que a més ha estat campió tant a Madrid com a Roma. Aquesta lesió de canell ha estat la més greu que ha patit el tenista de 23 anys des que està a l'elit. S'espera que Alcaraz torni a les pistes per preparar la gira als Estats Units.
0: Al Giro d'Itàlia, Filippo Ganna, l'italià, ha guanyat la primera contrarrellotge individual. Ha sigut capaç de treure-li més de 3 minuts al favorit per guanyar la general, Jonas Vingegaard, que ha estat 13è, però tot i això ha aconseguit situar-se només 27 segons del mallot rosa del líder de la general, que continua resistint el portuguès Afonso Eulàlio del Bahrain Victorious. Per cert, al Giro s'han donat més imatges d'aquestes perilloses, en què els aficionats es posen molt a sobre dels ciclistes, hi ha hagut fins i tot algun contacte. Avui la Unió Ciclista Internacional ha enviat un advertiment als corredors perquè alguns se n'han empescat una per treure l'afició de sobre. Sabeu que tenen prohibit llançar papers dels que emboliquen les barretes energètiques o els gels que es prenen, però sí que poden regalar els bidons d'aigua quan estan buits els aficionats i que hi ha una gran febre pels col·leccionistes de bidons per llançar-s'hi. Doncs alguns ciclistes el que s'han empescat és orinar dins dels bidons, un cop els han buidat d'aigua, per després llançar-los a la gent i que així el públic es dispersi i poder passar entre la gent. És a dir, per treure's el públic de sobre, s'han empescat orinar dintre els bidons a l'hora de llançar-los i la UCI els ha recordat que, home, això pot portar multes de 200 a 500 francs. El canvi a l'euros és una mica més alt, 220-550 euros, per la imatge que això dona del ciclisme professional. Per tant, l'UCI, doncs, que es posi les piles de com acabar amb aquestes imatges en què els ciclistes passen por, si l'afició no sap com comportar-se. I acabarem anant vol perquè ja són oficials 3 sortides, tot i que s'esperaven, però ja són oficials al Barça quan acabi la temporada, Pol.
3: Així és, el Barça d'en vol ha anunciat avui les sortides d'Adome Makuch, d'Emil Nielsen i d'Antonio Bazán per a la propera temporada. Deixaran el club a l'estiu després de finalitzar els seus contractes i es podran acomiadar aquest proper divendres en el seu darrer partit de la temporada al Palau. El club blaugrana encara ha de disputar les fases finals de la Copa del Rei i de la Champions, recordem. Emil Nielsen s'ha consolidat també com un dels millors porters del món i tancarà el seu cicle a l'entitat culer després de 4 temporades per jugar al Veszprém hongarès fins al 2029.
0: Ja, i amb vol hem acabat el repàs de l'actualitat, ja podem sentir protagonistes, són gairebé les 8:43.

0: Som a la setmana de la final de la Champions femenina. Dissabte 6 de la tarda, Barça Olímpic de Lió. Avui ha sigut un dia de molts protagonistes. L'Anna Palet li treu fum al micròfon. Anna Palet, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Intentant ordenar tota la llista de noms que tenim per escoltar.
0: Escolta'm, l'últim jo crec que és el que més ganes tenies de poder partir amb ell, que és Jonathan Giralde, el tècnic de l'Olímpic de Lió, que per videoconferència, fins fa res, uns minuts, us ha estat atenent a la premsa catalana i espanyola.
1: Sí, perquè evidentment és una final de Champions d'equips, és un clàssic europeu ja aquest Barça Olímpic de Lió que es troben per quarta vegada. Dues finals han caigut de la banda de les franceses, una de la blaugrana, la darrera a Sant Mamés, però evidentment el focus també està molt posat a la banqueta perquè qui precisament va aixecar l'última Champions del Barça a Sant Mamés va ser Jonathan Giralde i ara ens el trobarem a l'altra banda dirigint el conjunt francès i el primer que ens ha volgut dir en aquesta conferència de premsa, en aquesta videotrucada, ha estat matisar les paraules que va dir en el seu comiat. Diu que en cap moment va dir que mai més tornaria a enfrontar-se al Barça.
2: Creo que la primera parte de esa pregunta se ha omitido, se ha cogido exclusivamente un titular. Incluso te diría que también se ha manipulado esa parte de titular. Es un lado que no voy a volver a competir contra, me voy para no jugar nunca. Es algo que no salió de mi boca. Y bueno, creo que es vuestro trabajo ser conscientes de saber qué se dijo exactamente, en qué contexto, para poder después explicarlo. De todas maneras, agradezco que me lo preguntas, tener la opción de explicarlo, por si la gente que nos tuvo aquel día lo entendió de otra manera. Pero bueno, creo que fui bastante claro al respecto, porque lo que hice fue irme a Estados Unidos.
1: Així que, si et sembla, TG, anem a escoltar, anem a recuperar de Maroteca què va dir exactament Jonathan Giralde quan va marxar del Barça.
0: Som-hi.
3: La meva pregunta va una mica dirigida al rumb que prendràs en el futur, sortint algunes informacions que tot apuntava cap als Estats Units. No sé si pots avançar alguna cosa.
4: Bueno, l'únic que puc dir és que no serà Europa el meu proper destí. Crec que és important no competir contra el Barça, no? Perquè quan portes tant de temps era una cosa per mi important i per la capacitat de creixement que he explicat abans. L'únic que puc dir és que no serà Europa i quan es pugui parlar una mica més, al final hi ha un tema de confidencialitat que no puc explicar i quan tinc

0: mà per una de les seves franquícies europees. El que passa és que crec que, igual que nosaltres, Jonathan Giraldez tampoc s'imaginava que això seria al cap de només una temporada. Jo crec que Jonathan Giraldez no esperava, i fins i tot la mateixa Kang no s'esperava que el projecte del Lío li sortiria tan malament que al cap d'una temporada hauria de fer el canvi i portar Jonathan Giraldez cap aquí. Anna, però jo entenc que el Jonathan en el seu moment digués era important no competir contra el Barça perquè emocionalment ha tingut una implicació bestial amb l'equip en què ho ha guanyat tot i en què el va portar a l'excel·lència i ell necessitava fer aquest dol. Una altra cosa és que en tingués prou o que penséssim que només seria una temporada i que ell mateix pensés que només seria una temporada el que duraria aquest dol abans d'agafar l'arxienemic del Barça.
1: Sí, jo recordo bé la roda de premsa on va explicar el seu futur i va ser una roda de premsa complicada per ell perquè la notícia es va filtrar a la premsa abans que ell volgués que fos públic i per tant es va veure obligat a donar explicacions i crec que aquesta frase doncs era fàcilment recuperable en un futur. No pensàvem evidentment tan pròxim, em consta que ell tampoc, és a dir, ell pensava que el projecte al Washington Spirit seria més llarg, no que el reclamarien tant d'hora per l'Olímpic de Lió, però jugar contra el Barça és simplement jugar a Europa i per tant no era tan poc imaginable que això arribés a passar, però vaja, sí que m'ha sorprès que Giraldez comencés tan fort, diguem-ne, amb aquest atac cap als periodistes, que en cap cas jo crec que hem manipulat res, simplement doncs se li ha preguntat que què ha canviat perquè en un moment no volgués enfrontar-se al Barça i un any més tard sí, però vaja, aquesta és la situació i tindrem un duel interessant de banquetes, el que va ser entrenador del Barça contra el seu assistent, en aquest cas Pere Romeu.
2: Som un equip encara més madur, amb més capacitat per adaptar-nos a diferents contextos. Crec que som un equip que a dia d'avui, dintre d'un mateix partit, podem fer coses força diferents i fer-les i executar-les força bé. Crec que això requereix algú de temps, crec que això requereix algú d'entrenament, crec que això requereix algú de vivències en la competició i en els partits, així que content. Crec que estem bé, crec que arribem en un bon moment, que l'equilibri entre lo emocional, lo competitiu i lo futbolístic, crec que estem en una bona balança.
0: Una mica això com li va passar a Pere Romeu, no?, quan va agafar l'equip, també, que la primera temporada, a Pere Romeu, igual que a Giraldez, que la primera temporada no van guanyar la Champions, la segona va ser la bona.
1: Sí, sí, és tradició el Barça, perquè Lluís Cortés no va guanyar la seva primera final de Champions, Jonathan Giraldez tampoc i Pere Romeu tampoc, a veure si a la segona en aquest cas va l'avançuda, que llavors ja sí que la tradició la tindríem completa del tot. T'explico també d'aquest matí, Teje, que a l'entrenament del Barça encara Irene Paredes no ha entrenat amb el grup, ha explicat Pere que és part del procés, que en els pròxims dies ja es tornarà a incorporar, però recordem que Paredes té una sobrecàrrega muscular i que és peça fonamental a l'eix de la defensa, per tant convé que estigui recuperada per dissabte, i que Graham Hansen, que porta ja diverses setmanes lesionada, continua, avança favorablement en aquest procés de recuperació individual i que està entrenant amb el grup. Podem escoltar també les opinions, les sensacions de diverses jugadores, per exemple, de la portera Cata Coll, accepta que el Barça no és favorit.
3: No, obviamente que favoritas no somos. Al final, siempre digo, todas las finales son 50-50, pueden pasar mil cosas y no somos, no creo que seamos ni favoritas y ellas tampoco. Yo creo que será un partido muy, muy igualado, donde van a pasar muchas cosas y, como digo, es una final, solo hay que ganarla.
1: I Vicky López accepta i admet que a principi de temporada la gent no confiava a l'equip i també explica què han après de la final perduda a Lisboa fa un any.
4: Creo que llegamos muy bien. A principio de temporada nadie daba un duro por nosotras. Creo que hemos demostrado que somos un gran equipo, juegue quien juegue, la cantera. Damos la talla por este escudo. Creo que llegamos en un buen momento. Llegar lo más concentradas posibles a la final, saber que en una final puede pasar de todo, que cualquier rival es duro y sobre todo yo creo que algo que hemos mejorado mucho es aprender a sufrir.
0: Veurem si el Barça sabrà patir contra un Olímpic de Lió, que té l'historial que té, però que el conjunt blaugrana ja li va guanyar una final de Champions. Va ser l'última que va aixecar el Barça a Sant Mamés. I abans d'aquella final, Palet, vam entrevistar Damaris Egurrola, migcampista del conjunt francès, que avui ha tornat a passar pel que t'hi jugues.
1: Sí, estem de tradicions, escolta, i en aquell moment ens va donar sort perquè el Barça va aixecar la tercera, a veure si també aquesta segona entrevista amb Damaris Egurrola ens fa aixecar la quarta, però precisament recordant finals Barça-Lió, aquest nou clàssic europeu, Damaris ens ha dit que a l'equip, al conjunt francès, ja han passat pàgina.
5: No, yo creo que no pensamos en esa final, porque a la misma vez también podríamos pensar en la final de Turín. Entonces, sabemos que hemos tenido dos tipos de experiencias diferentes. No, yo creo que ninguna del equipo piensa.

0: Us ho explicàvem abans amb l'Anna Puigvoltes a l'entrada del balcó, que avui hem tingut sarau al carrer Casp. Adrià Soldevila, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, estic bé. Hem tallat al carrer, no sé si tu estàs bé. T'ha costat arribar, eh?
0: Ara sí, m'ha costat arribar una estoneta, però com que venim en previsió, no hi ha conseqüències, aquí estem per explicar-vos que, clar, ens han posat aquí la cantonada ja fa uns anyets la botiga de la marca que patrocina, entre altres, Pedri, Lamine, Messi i companyia, i avui ha vingut Pedri a presentar la seva nova línia, no?
1: Sí, de fet, ha vingut a presentar la renovació amb Adidas, i a banda, evidentment, de parlar dels productes Adidas que a ell li van molt bé, com són les botes, doncs ha parlat d'actualitat, com no podia ser d'una altra manera, y ha parlat d'una de les notícies més importants de la setmana, que és la renovació de Hansi Flick.
2: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación. Venimos de dos temporadas muy buenas con él y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos, y creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien, y ojalá pues seguir así ganando títulos.
1: Que l'estil els hi està anant bé, però que volen nous títols, diu. I un d'aquests títols, evidentment, és la Champions. Se l'he preguntat per què ha de millorar l'equip per acabar aconseguint aquesta Champions tan desitjada.
2: Bueno, los detalles sobre todo los corrige Flick. Nos ayuda a mejorar cosas que tenemos que mejorar, en la presión, cuando no metes los goles necesarios para ganar al rival, pues es imposible ganar un partido, pero bueno, son detalles que tienes que mejorar. Hay veces que no salen las cosas como quieres, es normal, en el fútbol es un juego de errores y te puedes equivocar, pero lo que está claro es que el próximo año lo volveremos a intentar con todo.
1: Doncs tornant a intentar guanyar la Champions, que es porta ara mateix 2 anys amb Flick resistint-se a les últimes fases, a semifinals i a quarts de final aquest any.
0: L'únic que li queda dels que ha jugat al Barça de Flick.
1: Sí.
0: Ha guanyat Lliga, ha guanyat Copa, ha guanyat Supercopa, ha guanyat tots els títols excepte la Lliga de Campions.
1: Sí,
0: i òbviament
1: els que
0: se'n deriven, que són la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs. Clar.
1: Exactament. I ara el que ve és el Mundial. El que ve més proper és el Mundial, queda evidentment una última jornada de Lliga, però pel Barça és totalment intrascendent. I ve el Mundial a partir de l'11 de juny. A Pedri se li ha preguntat pel Mundial, molt il·lusionat, evidentment, de cara a poder-lo guanyar amb la selecció espanyola. Però, clar, hi ha un jugador que no hi serà, que serà Fermín. Per ell, doncs, una gran mala sort, perquè és molt amic seu.
2: Sí, ayer estuve con él y, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres, y bueno, sobretot deixar-li una pronta recuperació.
0: La llista de la selecció espanyola la coneixerem dilluns. Avui ja n'hem conegut una altra de grossa. Tinc per aquí l'especialista en futbol internacional de la casa. Hola, Bruno Alemany.
3: Hola, Tege, què tal?
0: Molt atent al partit del City, que segueix 0-0 al minut 25 al camp del Bournemouth. Sentíem abans el fragment del Lua, el Keti Jueves, que ens confirmava la marxa de Guardiola. També vull repassar que més de la meitat de títols de la història del City són amb Pep a la banqueta.
3: Sí, a veure, agafes des que ha arribat Guardiola, s'han disputat a Anglaterra com a títols locals amb aquesta Premier, seran 39 en total, i n'ha guanyat 17 d'aquests 39, és a dir, ha guanyat gairebé la meitat de títols que hi ha hagut en disputa amb rivals com Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United i companyia. Ha guanyat una Champions, una Mundial de la FIFA, World Cup de clubs, i a més una Supercopa d'Europa, és a dir, títols que fins a aquell moment no existien a les vitrines del Manchester City, i sobretot ha deixat una manera diferent d'entendre el futbol a Anglaterra, que crec que és molt important també.
0: Per tant, són 20 títols de Guardiola a la banqueta del Manchester City. Bruno, estàvem de Mundial amb Soldevila. Hem conegut avui la llista de Portugal, que s'emporta 4 porters com De La Fuente a l'última convocatòria, eh? Més enllà que és l'últim Mundial de Cristiano, segurament, que és el 6è, i que hi ha Cancelo, i que hi ha molts noms de la Lliga Espanyola, però comença la moda dels 4 porters.
3: Estan criticant molt a Bob Martínez per aquesta decisió. És veritat que hi ha un titular claríssim, que és Diogo Costa, el porter del Porto, que fins i tot sona per equips molt més grans, i que a mi em sembla un dels millors porters d'Europa. Fins i tot hi ha un segon porter bastant evident, que és José Sá, que ha estat molts anys a la Premier League, però ha pres la decisió d'emportar-se quatre porters i li estan caient pals importants a Bob Martínez per aquesta decisió.
0: Què et sembla la llista de Portugal? Que hi ha una nòmina de migcampistes molt prima, però molt potent, Clar, els dos del PSG, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Samu Costa del Mallorca...
3: Hi ha Bernardo, hi ha Bruno Fernández, hi ha Samu Costa, hi ha Vitinha, hi ha João Neves, Ruben Neves també, que està jugant a bon nivell, tot i estar a la Lliga d'Aràbia Saudita. A mi m'ha faltat Mateus Fernández, el migcampista del West Ham, em sembla un tros de futbolista, i sobretot pel que dius tu, Teje, perquè no hi ha tantíssim jugador en aquesta parcel·la a la llista de Roberto Martínez. Crec que hauria tingut lloc, però em sembla una molt bona llista amb jugadors de primeríssim nivell, Rubén Díaz, Rubén Nuno Mendes, gent com Vitinha, Bernardo Silva, és un tros de llista la que ha portat avui a terme Roberto Martínez.
0: I per rematar-ho, en Crònica Ovalle, Neymar estava millor que Joao Pedro per...
3: Neymar no estava millor que Joao Pedro, però s'estalvia un embolic important Ancelotti amb la seva convocatòria.
0: Més anàlisi al Larguero. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
4: Busques feina? Busques talent?
5: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: Informa't a gctplus.com.
6: Distraccions? Pèrdues de memòria? Notes que la teva memòria ja no és com abans? Demana hora per la unitat de memòria de la Clínica Sant Josep. Un servei únic a la Catalunya Central per detectar, diagnosticar i acompanyar els trastorns de la memòria des de les primeres fases. Quan recordar és important, diagnosticar bé ho és encara més. Demana hora a espaipacient.clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
7: Tirarlos, se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
8: ¿Qué pasó?
7: Que salió un bosque que se llama el pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
8: En mamut.
7: Viajando en un mamut.
9: Que allí jugas amb el Sique i el Flaqui.